bones, què tal, com esteu? Som un dia més, una setmana més, aquí a la ràdio, per apropar-te a temes musicals, romàntics, que parlen d'amor i de desamor, o que ens fan passar una molt bona estona, en qualsevol punt que ens trobem ara mateix. Espero que gaudiu moltíssim, que disfruteu al llarg d'aquests propers 60 minuts amb els temes musicals que podràs anar escoltant a continuació. I un d'aquests és de Marvin Gaye, recobrant temes de fa forces anys enrere, però que de ben segur t'agradarà.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Tu estàs passant bé en el programa d'avui, on estem recuperant temes de fa forces anys enrere? Espero que sí. Avui ho hem dedicat a aquests temes populars. Ara amb Stevie Wonder.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Està sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online i si ho estàs fent, doncs benvinguda i benvingut a la ràdio online calafell.tv. És el moment d'escoltar la veu de la cantant Madonna amb Isla Bonita.

Seguim endavant, no parem minut rere minut de posar-te temes musicals al programa de música romàntica al Només tu i jo. És el moment d'escoltar la veu del cantant Manolo García amb Rosa de Alejandría.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Cristina Aguilera, amb Somos Nada.

I a vegades és important escoltar la lletra de les cançons. És el cas de Río Roma amb aquest tema musical, Eres la persona correcta.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Seguim minut rere minut amb tu, al teu costat, el només tu i jo. Ara escoltarem a Robbie Williams i el tema musical Feel. Una lletra que diu: ven y toma mi mano, quiero contactar a los vivos, no estoy seguro de comprender, me siento y hablo con Dios y solo se ríe de mis planes. Mi cabeza, un idioma, no entiendo, solo quiero sentir el amor real. Per tant, us deixem amb un dels temes musicals de Robbie Williams, en aquest cas, Feel.

Són 3:15, ens queden encara 15 minuts de programa, encarem ja en la recta final. Jo en sé que d'ahir s'hora ja, por si no vuelves.

Ens acomiadem ara sí, et diem adeu, amb Vanessa Martín i Jesse and Joy, si pudiera. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera, fins la propera.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Walk to the parlor.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.
1: I digo así, yo...

0: Daiquiri, els dijous i dissabtes, a Calafell Ràdio.
1: Romántico Latino.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaiwes. Control tècnic i edició David Bonilla. Programa número 29 de la desena temporada.

Bon dia, amigues, amics, família estimada de Calafell Ràdio i de l'abecedari poètic. Benvinguts a la literatura, a la poesia i, novament, a les cartes, perquè estem continuant amb la lectura d'aquest llibre que es titula Cartes d'amor 2, que va editat Columna aquesta primavera. I avui començarem amb una carta titulada A la meva neta Cala. Carta a la meva nova neta que tinc lluny de casa. Continuem. Comencem la carta, que està datada el 10 de novembre de 2025. Estimada Cala, avui de bon matí una nova fotografia teva m'arriba al mòbil i no saps com m'alegra el dia veure aquests ulls tan foscos i tan vius i el teu petit somriure que s'obre al món. Només tens 4 mesos i t'estimo més que... No ho sé dir, però ho sento així. I quan penso en tu, t'ho dic... T'estimo més que... I tu no em pots sentir, que la distància és massa gran i tu ben petita. Llavors, jo tanco els ulls i t'envio 1.000 petons convençuda que t'arribaran fins al cor. Quan la teva mare em va avisar que venies, em vaig espantar, saps? No és una bona reacció, tants dubtes acumulats quan t'anuncien... On tornaràs a ser iaia? Ja ho sé, ara ja? Un altre? I com ho farem? Un munt de preguntes, respostes que no volia fer, s'amuntegaven al meu cap. A poc vaig anar acceptant que venies i em preparava per rebre't. Em pensava que no et desitjava tant com els teus germans i cosins, però m'equivocava. Et vaig esperar en silenci, pacientment i també molt amorosament. L'ai al cor per un naixement sempre l'he tingut fins que tot ha acabat. Bé, i tothom ja és a casa. Amb tu també va ser així. Doncs fins que vas arribar a casa teva i llavors em vaig deixar robar el cor una vegada més. I sé que et veuré créixer entre les fotografies diàries que rebré i les escapades que podrem fer per venir-vos a veure. Sé que em perdré els teus primers somriures, les teves primeres passes, les teves petites descobertes del món, els teus jocs amb els teus germans i les rialles que aviat esclataran i que encomanaran alegria als teus pares. Tot això m'ho explicaran, és clar. Però estic convençuda que ho viuré com si estiguessis al meu costat, que si el teu primer somriure el compartiria amb tu i jo, com si les teves passes fossin per donar-me la mà, com si les teves descobertes del món me les expliquessis tu i com si juguessis amb mi, com ho faràs amb els teus germans. I saps què m'agrada molt, Cala? Que tu, tan petita, m'has fet saber que encara puc estimar una mica més. I és així, de mica en mica, que aprendrem a estimar-nos tu i jo. T'estimo molt i t'estimaré sempre. La teva iaia, Maria.

Bé, aquesta carta també, com fa uns dies vam llegir una carta al pare, aquesta també és una carta al pare. I explica primer, diu, vaig escriure aquesta carta de comiat al meu pare després que decidís posar fi a la seva vida. El lloc on van enterrar les seves cendres i van plantar un cirerer que encara avui ens regala cireres.

de Molins, gener del 2010. Sempre m'ha agradat que el meu aniversari sigui a principis de juny, perquè un dia algú em va dir que és el temps de les cireres. Això em va fer molta il·lusió. Vaig néixer al mateix moment que les cireres maduren els cirerers. Ara, el meu aniversari encara serà més especial, perquè quan s'acosti el dia et vindré a veure una mica més sovint per assegurar-me que les cireres maduren al mateix temps que jo em vaig fent gran. I quan sigui el dia esperat, vindré i passaré la tarda amb tu, asseguda a la teva ombra, assaborint les cireres que hauràs fet. I segurament et recordaré i ploraré perquè no pots felicitar-me. I llavors una brisa suau i càlida de finals de primavera em reconfortarà, talment com si estiguessis aquí amb mi. Molt probablement et llegiré algunes pàgines d'algun llibre que segur que t'hauria agradat de llegir. I un dia et sorprendràs i estaràs orgullós de mi, perquè el que llegiré serà el meu llibre. Vaig malgastar els últims instants amb tu plorant, sense atrevir-me a mirar-te als ulls per poder entendre ni que fos una petita part del que estaves sentint tu en aquell moment. Vaig equivocar-me quan et vaig dir que fessis el favor de fer les coses bé d'una vegada, com si durant aquests 20 anys no haguessis sigut el millor pare del món. Com si tot el que m'has donat no hagués sigut el millor que tenies. Vaig retreure't que mai m'escoltaves, com si no t'haguessis quedat gravades totes les coses que explicava que pensava. Com trobo a faltar parlar-te i repetir-te les coses perquè no les havies entès o perquè en aquell moment potser sí que no m'escoltaves. Com trobo a faltar ser el millor que t'ha passat, que et preocupessis per mi fins al punt de fer-te pesat. Com trobo a faltar totes les teves explicacions de camí a la platja, com si amb això poguessis aconseguir un món una mica millor. Enyoro també aquella sensació quan ens miraves a tots tres orgullós, que em deia que passés el que passés sempre seríem els millors germans del món. O quan ens trucaves per res, per sentir-nos i saber què fèiem. Perdona, si mai he pogut entendre la importància d'aquestes trucades, si mai t'he escoltat com et mereixies, si mai t'he preguntat com estaves. Perdona'm per haver-me enfadat tant, per haver dubtat de tu. I gràcies per tot el que has fet per mi, per estimar-me, per veure qui sóc i respectar-me, per ser-hi i formar part de la meva vida. Gràcies per protegir-me, per ensenyar-me a viure la meva vida i per ser, sens dubte, el millor pare del món. Avui et diem adéu, així que fins sempre, geni estimat, des d'allà on ens observis i vetllis per nosaltres, espero que siguis feliç i lliure. I signa la carta Coral.

La següent carta es titula El meu primer amor i ens explica: carta a un amor complicat, però de veritat, enriquidor i noble, però secret.

28 d'octubre de 2025. No sé si hi ha prou paraules al món per explicar-te tot el que signifiques per mi. Però ho intentaré, perquè sentir el que sento per tu mereix ser escrit, encara que sigui amb la veu tremolosa del cor d'algú que no sap expressar gaire els seus sentiments. Des que et vaig conèixer, vaig entendre per fi el veritable significat d'estimar. No com una paraula, sinó com una força que m'ha canviat, que m'ha fet millor persona. Amb tu he après que estimar és mirar algú i veure-hi llum, fins i tot quan el món és completament gris. Que estimar és voler cuidar, respectar i entendre, encara que la vida no ens ho hagi posat fàcil. Sé que la nostra situació no és fàcil, ni per tu ni per mi. Que jo hagi aparegut per tu segurament haurà suposat més d'una ratllada per no entendre què estava passant i que la diferència d'edat pesa molt. Però també sé que el que sento per tu és real, pur i immens. No hi ha res prohibit en voler algú amb l'ànima. I si no podem caminar juntes com voldríem, jo, com sempre t'he dit, t'acompanyo en silenci, des del lloc on el pensament et troba cada dia, desitjant que siguis feliç i que tot et vagi bé. M'has ensenyat a estimar sense por, a sentir sense mesura, a descobrir-me entre les teves paraules i el teu somriure. Quan penso en tu, penso en tot allò que és de veritat. Potser el destí no ens vol juntes de la manera que voldríem, però jo et porto a dins com una llum que no s'apaga mai. Gràcies per existir, per haver-me fet sentir d'aquesta manera tan intensa i tan bonica. Avui t'escric amb l'excusa de celebrar el teu aniversari, però també celebro haver-te conegut. Passi el que passi, tu sempre seràs una part de mi, perquè gràcies a tu i al que em fas sentir, ara sí que entenc les cançons d'amor. Perquè tu tens diamants als ulls, perquè ho tornaria a fer, perquè la salvació estava dentro de un beso, perquè sort en tinc de tu, perquè com no et vaig estimar? Porto amb mi les coses que em vas dir, Anna. Ho donaria tot si et pogués estimar. També vull demanar-te perdó si alguna vegada t'he fet sentir malament, si t'he fet dubtar o t'he provocat algun conflicte intern. Et demano perdó de tot cor. No era la meva intenció fer-te patir ni posar-te en una situació difícil. Només volia estimar-te com sé fer-ho, amb sinceritat, tendresa i amb la millor part de mi. T'admiro per la teva força i la teva sensibilitat. Ets una persona increïble. Tens un cor immens, una bondat que es nota en cada gest i un somriure capaç de canviar qualsevol dia gris. M'entristeix veure que a vegades no t'estimes prou quan hauries de ser la primera a reconèixer la meravella que ets. Mereixes gent al teu voltant que et valori, que t'acompanyi amb respecte i llibertat. El teu camí és teu i la teva llum mereix ser compartida amb qui la sàpiga cuidar. Amb tot el meu amor, signa Anna.

I l'última carta d'avui va dedicada a la iaia i diu: carta a la meva iaia, amb qui m'han quedat moltes converses i confessions pendents. Sabadell, 11 de novembre de 2025. Hola, iaia. Quina sorpresa, eh? Si t'he de ser sincera, també ho és per mi. Han passat gairebé 40 anys i encara penso en tu. En els moments compartits i en les converses que mai no podrem tenir, vas marxar massa aviat. Tot i els anys transcorreguts, encara recordo aquell número a la caixa injustament baix. I també el que pensava mentre me'l mirava. Et vaig prometre que estudiaria i que trobaria una cura a la malaltia que se t'havia endut. No ho he complert. Perdona'm. Vull pensar que si em poguessis parlar em diries que no té importància, que vaig escollir el meu camí i que això és el que de bo importa. Perquè tu sempre em vas esperonar i animar a lluitar pels meus somnis. Tot i això, no em puc treure del cap que t'he fallat. Com et deia, conservo molts records i els revisito sovint. Recordo aquell hivern que va nevar i vam fer un ninot de neu a la terrassa de casa. El primer de la meva vida, tot i que feia un fred que pelava. Tu vas sortir amb la camisa de dormir i la bata d'estar per casa i em vas ajudar a pilotar neu. Quan vam acabar, l'avi es va fer una foto amb la Polaroid. Encara la conservo. Recordo que sortint del col·legi anava corrents a casa l'Anny per veure si t'hi trobava fent mitja. Només de veure't i fer-te un petó ja en tenia prou. Recordo també el dia que volem cridar la teva atenció. Vaig deixar caure palla per tot el menjador. Et vas enfadar molt i em feia molta por dir-te que havia sigut jo. Quan finalment vaig trobar el valor i t'ho vaig dir, et vas desenfadar de cop i només em vas dir que la següent vegada tingués més cura. Recordo quan perseguies en Pere Joan amb l'espardenya a la mà. De geni te'n sobrava i que quan se t'allunyava massa li llançaves. L'encertava sempre. Em pregunto si la punteria l'he heredat de tu. Recordo que m'escapava per anar a casa teva. Entrava per la porta de la terrassa i baixava sigilosament per amagar-me darrere el butacó del menjador. M'agradava sentir la teva veu. Recordo que m'amagava en el rebost o darrere la cortina del bany o al celler o a on fos per estar a prop teu sense que ho sabessis. Era una barreja de sentiments, un còctel d'emocions dominades per un autisme que em feia amagar-me i estimar-te des de la distància. I després te'n vas anar i vaig perdre l'oportunitat d'estimar-te de més a prop, de créixer amb la teva companyia i els teus consells. Només m'han quedat els records d'uns pocs anys, també moltes preguntes sense resposta. Però no em queixo, no em vull queixar, ara que gairebé tinc l'edat en què tu te'n vas anar. Et tinc més present que mai i vull pensar: què hauria aconseguit apropant-me a tu sense necessitat d'amagar-me? Què hauríem estat grans amigues? Malauradament, no ho sabré mai. Però el que sí que sé és que t'he estimat, t'estimo i t'estimaré sempre. També sé que et trobo molt a faltar. Una abraçada molt gran, iaia, Crist. I hi ha una posta data que diu: no et prenguis aquesta carta com un nou tipus d'amagatall. És l'única manera que he trobat per fer-te arribar uns sentiments que he tingut guardats
massa temps.

Bé, amics, després d'aquesta carta ja no en podem fer cap més. Per tant, passem a la poesia una altra vegada, als lais, lais per amants distingits i altres paraules. Un llibre de Roser Amills Bibiloni. Meta pregunta. Vostè escriu bé? Vull dir, li agrada escriure? On? Que ningú prevegi els seus passos i que tot en el món t'ignori, que no et faltin paraules, ni abric de petons, ni alè d'ales, i sobretot, que no et manqui on.

Aquest és molt llarg, direm només el que tinguem temps de dir. Es titula Ratlla allò que no serveix. Ratlla allò que no serveix. És clar que hi ha tanta fulgor fora, alegria, dimarts. Les hores es perden els diumenges. I això que tens davant només és un arbre. Un arbre. Amb fulles de paper de fumar. Fixa't, fa olor de cafè. Doncs amb aquest olor de cafè ens acomiadem avui, que és l'hora de prendre el cafè, i els catarres ens obsequien amb uns diamants. Per tots vosaltres, diamants. Fins la setmana que ve.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet trobar just en aquest punt. Són les 7:17 del matí.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: Vinga, va, que comencem la secció de la descoberta d'aquest penúltim programa de la temporada. I comencem amb el cantant i actor barceloní Víctor Arbelo, que ens presenta Tossut de Mena. Es tracta d'un dels talls rítmics del seu nou àlbum, Com un laberint, un treball produït per Roger Argemí, on l'artista s'estrena completament en català, amb un so pop molt cuidat. Anem per feina, perquè així sona Tossut de Mena.

Vinga, adéu. Adéu, adéu, doncs sí, perquè ara anem a conèixer un artista de Mataró, la Q, que ens presenta el seu darrer senzill titulat Una xula massa dura. Un tall editat per Loop Records que torna a apostar fort pels codis de l'electropop i la música urbana més descarada i digital del moment. Ritme curt, directe i compacte. Pugem el volum perquè així sona Una xula massa dura.

I continuem ara sí tancant aquesta secció de La Descoberta, coneixent l'artista emergent Blai, que ens presenta el seu darrer senzill, No m'estima, un tall que fusiona el pop i la música urbana de caire emotiu per parlar-nos obertament de les contradiccions del desamor. El que sona a continuació és No m'estima, de Blai.

0: L'entrevista.
1: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb la cantautora empordanesa de 23 anys, Carlota Giró. Abans de conèixer-la per això, anem a sentir la seva cançó A poc a poc.

0: Molt bon dia, Carlota.
1: Bon dia, com estàs?
0: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir a poc, una cançó que forma part del teu darrer EP, que també es titula Poc a poc, i que vas publicar el 24 d'abril. Per totes aquelles persones que t'estiguin sentint avui per primera vegada, explica'ns qui és Carlota Giró, artista.
1: Doncs mira, la Carlota Giró, artista, és una nena que va començar escrivint cançons sense saber que les acabaria traient, i d'alguna manera ho feia per ordenar els seus pensaments. I bueno, ara mateix, d'aquella nena que va començar a escriure cançons a ara, sí que, bueno, ara la Carlota és una artista, per dir-ho així, que té ganes de seguir traient cançons i de seguir convertint la seva música i des de l'amor i des de disfrutar fent-ho, d'alguna manera. O sigui, ho faig molt per amor i perquè em fa molt feliç. Realment és

0: perquè ho faig.
1: I Carlota, quin so et defineix?
0: Quin so? Mira, és que quan m'ho pregunten em costa molt, definir-me, perquè justament el meu projecte jo vull que sigui una cosa per experimentar i per provar coses noves, però sí que és veritat que la meva música ve molt de la cançó d'autor i realment les produccions són pop indie, i me moc en aquest estil. Però sí que és veritat que si m'hagués encasellat tampoc no sabria què dir-te, perquè tinc ganes de provar i tinc ganes de jugar amb els sons.
1: Molt bé.
0: Així que sí.
1: I com vas descobrir aquest món de la música? Quins són els teus inicis?
0: Doncs mira, cantar realment ho he fet tota la vida. És algo que també, si t'agrada... Jo crec que les persones que ens agrada cantar ho cantem des de sempre, perquè és algo amb el que neixes, no? Al final, i cantar tots ho fem, tots i totes, ens agradi més o ens agradi menys. Però sí que sempre he fet classes de cant, i als 12-13 vaig voler aprendre a tocar la guitarra, i recordo que vaig demanar pel meu aniversari una guitarra, i res, vaig anar aprenent pel meu compte, però sí que durant molts anys em vaig desconnectar de la música, sobretot l'ESO i batxillerat, i bueno, perquè estava fent altres coses.
1: Clar, normal.
0: Però va ser... Clar, i també... Si tampoc tens un entorn, al final les meves amigues tampoc en tinc gaires que també toquin instruments o facin coses, i al final és, crec que és natural també com desconnectar-te. Però sí que ara fa uns anys, farà com 4 o 5 anys, que va ser quan vaig començar a escriure cançons, vaig dir, ostres, en comptes de tocar versions, dic, aviam si procura de tocar alguna, bueno, d'escriure alguna cosa, i va sortir a poc a poc. O sigui, a poc a poc va ser la primera que vaig escriure de totes, una
1: que
0: tarda
1: guai.
0: De diumenge. Sí, sí, tal qual. I llavors, a partir d'allà, bueno, vaig anar provant quan tenia coses a dir, o quan tenia una època que m'havien passat moltes coses, doncs escrivia una cançó com a forma de tancar aquella etapa, i em va sortir així. Sí que és veritat que ara em sento més creativa i tinc més ganes d'escriure cançons, i m'ho agafo més com, bueno, com una forma d'estimular la meva creativitat, no? D'alguna manera, de, com més un hàbit. Intento, perquè al final és una cosa que m'agrada i ho feia esporàdicament, però ja tinc ganes de provar més coses o d'escriure més, no sé.
1: Clar que sí.
0: Estic coneixent-me també en aquesta versió, no?
1: Home, normal. Perquè repassant la teva discografia veig que la teva primera cançó és del 2025 i el teu primer EP és el que acabes de publicar ara a l'abril. Per tant, com ens estàs dient, el teu projecte fa poc que ha nascut. Com acabes de publicar? O sigui, com acabes de publicar l'EP, suposo que haurem d'esperar una mica en sentir la nova música que puguis portar-nos.
0: Bueno, he de dir que soc una persona bastant inquieta i sí que és veritat que tinc moltes ganes d'anar traient música, però perquè ho sento així, tinc ganes de fer més, ja estic fent més cançons, i ara, justament, a finals de juny, encara no sé la data exacta, sortirà un nou tema, he de dir.
1: Onda.
0: Perquè, clar, el tema és que jo, aquest EP, jo ja no m'hi sento, o sigui, jo ja no m'hi identifico, perquè són cançons de fa molt temps. Realment, el projecte ha sortit ara, però són coses que porto arrossegant de fa tant de temps,
1: clar,
0: que el meu cos me demana, vull treure més cançons, que amb les que ara ja m'identifico més. Llavors, ara, si tot va bé, aquest final de juny surt un altre tema, i llavors la intenció és anar traient-ne més. Vull dir, jo crec que tampoc passaran tants mesos fins al següent projecte, la veritat.
1: Que bé, doncs des d'aquí, com em toca treballar a l'estiu, ja estaré atent i posarem la teva nova cançó aquí a la ràdio. I escolta, Carlota, el directe com el portes? Arriba el bon temps i, per tant, és època de concerts. Tens alguna actuació a la vista que se't pugui venir a veure?
0: Doncs mira, la veritat és que sí, me sento superagraïda de poder tocar en directe, la veritat, perquè al final tu fas música però tens ganes de poder-la tocar en directe, no? Com, qui no? I sí que el 20 de juny tenim un concert en banda a Vilabertran, a l'Hort del Prior, i clar, em fa molta il·lusió perquè jo soc de l'Alt Empordà i és un esdeveniment que ha organitzat una de les meves millors amigues. Llavors em fa molta il·lusió tocar a l'Empordà i a més en un espai així. I també, bueno, hi ha dos altres concerts que també em fan... És que tots em fan il·lusió, no et mentiré. El 21 de juny tocaré a Girona, al Festival Viu 21 Música, i deixa'm repassar un moment. Mira, ja la tinc. El 27 de juny, al Tarraco Arena, que és el concurs d'Imagina't Fest, que participem uns quants artistes, I sí que també va fer molta il·lusió perquè a Tarragona no hi he tocat gaire i es tracta d'un concurs. Llavors, si qui vulgui comprar les entrades per venir-nos a veure, jo estaré encantada, que valen molt poquet, la veritat, per venir. Així que amb molta il·lusió de fer tots aquests concerts que em fa molt feliç.
1: Clar que sí, i a més que ens queda a prop aquí a Tarragona, per tant, totes aquelles persones que estiguin sentint ara l'entrevista i els hi estigui agradant la música de la Carlota Giró, doncs ja saben buscar a través de les seves xarxes socials o per on sigui que es trobaran aquestes entrades ràpid. Ara sí, Carlota, abans de marxar, parla'ns de la cançó que sentirem ara, Un racó. Fes-nos un petit avançament, què vols explicar amb aquesta cançó o què volies explicar en aquesta cançó?
0: Mira, doncs, aquesta cançó va ser d'una Carlota molt innocent, de fa molts anys, i bueno, és una història d'un casi algo, no? De tota la vida, algo que tu t'hagués agradat que anés bé, bueno, com totes les del BPR, perquè cada una va d'una historieta diferent, però sí, és algo que vius amb molta innocència, i llavors no acaba sent res i te quedes amb el que hauria passat, però sí que jo no la volia treure i no la volia posar a l'EP, aquesta d'un racó, perquè pensava que era molt cursi, que ara ho miro en perspectiva i no és cursi, és una cançó bonica i tendra i ja està, i una Carlota que estava il·lusionada. Però sí que trobo que és una cançó superbonica, que reflecteix molt bé com m'estava sentint en aquell moment i una situació que a tothom segur que li ha passat. Llavors, bueno, espero que us agradi molt. M'alegro que t'agradi, la veritat, perquè sí que és molt especial aquesta cançó.
1: Oh, i tant. Doncs, Carlota, ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer la teva música. Gràcies per haver estat amb nosaltres a Calafell Ràdio.
0: Ai, mil gràcies a tu per convidar-me. La veritat que t'ho agraeixo molt i sempre s'agraeix que doneu espai a artistes emergents, la veritat. I gràcies, David.
1: Clar que sí, que vagi molt bé.
0: A tu, adéu, que vagi molt bé.

0: I és molt fort dir això, però atenció perquè arriba l'última recomanació de la temporada. Ja veureu que el programa de la setmana vinent, que és l'últim, serà diferent i especial. Ara és el moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Per tant, si sabeu d'algun talent ocult i voleu ajudar-nos a descobrir-lo, potser de cara a la temporada vinent ens haureu d'enviar un missatge a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja sabeu, 647 75 18 83.
1: Hola, sóc la Joana. M'agradaria recomanar-vos la cançó Tres estius més de l'artista Maig i espero que us agradi tant com a mi. Una abraçada, adeu.
0: Clar que sí, Joana, doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació i nosaltres doncs anem a sentir-la, Tres estius de Maig, i amb això ens acomiadem del programa. Que vagi molt bé i fins la setmana vinent. Adeu-siau.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a la Tallada d'Empordà, 20 al Gerri, 19 a Riu de Canyes. I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà pels propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'acord l'han confirmat totes les parts, contempla reobrir l'estret d'Hormuz i, en principi, també inclou el front del Líban. El que no està clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear iranià.
1: Bé, de moment hem de pensar que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani es destrueixi sota la seva supervisió. L'administració Trump el que vol és transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim.
0: Difícilment és casualitat, l'acord s'ha anunciat també a les portes d'aquesta festa d'aniversari, del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Doncs sí, podem pensar perfectament que no és una casualitat, efectivament. Sabem que Trump és ególatra, és narcisista, que li agrada presumir d'alguna cosa, del que sigui, i evidentment en un dia doncs, tan sonat com és el seu 80è aniversari, doncs era el dia més escaient per anunciar un acord que ja saps, Ricard, que hi hem estat moltes vegades molt a prop, gairebé 40 vegades estan comptabilitzades, i aquesta vegada sembla que hi estem una mica més a prop, però Trump ha aprofitat doncs, aquesta gran festa d'aniversari, recordem-ho, amb un ring de Ultimate Fighting per a 4.000 persones davant la Casa Blanca i amb el mall, un parc molt, molt a prop de la Casa Blanca, habilitat amb pantalles gegants perquè ho seguissin més de 100.000 persones.
0: Gràcies, Oriol. Anirem explicant al llarg d'aquest matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses per ser asiàtiques i ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores també abans que avui comencin a Evian, a l'est de França, la reunió del G7, una reunió en què assistirà, per cert, Donald Trump. La ciutat està totalment blindada, de manera que les protestes s'han traslladat a la ciutat suïssa de Ginebra. I protestes que han acabat també amb aldarulls i enfrontaments amb la policia. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de seguretat, també de l'augment dels tirotejos i també de la setmana complicada en què afronten els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
2: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx finalment tenen un valor d'1,3 milions d'euros. A 2:15, com cada dilluns, repassarem la premsa del cor amb Laura Fa i a partir de les 11...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passa en pas a l'aigua, Pol.
3: És important abans de dir bon dia.
0: Fem un cautull a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs ja són 900.000 els immigrants que han demanat acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol. La xifra la veiem avui a la portada del País i suposa un rècord. Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny superen ja en 200.000 les que hi va haver el 2005, l'any en què hi havia hagut fins ara el procés similar més nombrós.
0: I a Brussel·les?
3: Amb la reunió que se celebra avui de ministres d'Exteriors de la Unió, més enllà de les notícies que arribin de l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha la possibilitat de vetar les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals. També el suport a Ucraïna, el dia en què també es podria obrir la negociació dels primers capítols per a una futura adhesió.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: 12 persones han mort en un accident d'avió a Missouri. Són 11 paracaigudistes i el pilot de l'avioneta en què viatjaven. L'aparell, que era d'un centre de salts en paracaigudes, no va aconseguir guanyar alçada després d'enlairar-se i es va estavellar en un camp a tocar d'una carretera.
0: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb el boom de l'empresa emergent d'intel·ligència artificial Zipu AI, que s'ha disparat fins a un 48% aquest dilluns en borsa, la borsa de Hong Kong, després que el banc nord-americà JP Morgan elevés les previsions de valor de la companyia alhora que baixava les estimacions d'empreses que eren competència.
4: Avui és dilluns 15 de juny, ens despertem amb temperatures altes a bona part del país. I ara mateix hi ha 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 21 graus a Palamós i 16 graus a Tremp. Tan sols ha refrescat una miqueta en algunes zones de l'interior. Avui es preveu un matí tranquil, assolellat, amb algunes capes de núvols que ens poden anar creuant, poc importants, i a la tarda sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat, amb tempestes que es poden formar al Pirineu o al Prepirineu. Potser també arriben avui al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, sobretot al nord d'aquests sectors, i localment podrien ser tempestes fortes amb alguna calamarsa. Aquests pròxims dies es repetiran els ruixats de tarda del Pirineu i les temperatures mantindran molt altes.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
7: Ara ho dèiem, el govern del Pakistan mediador en les negociacions entre Washington i Teheran ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
8: És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
9: Bon dia. Sí, l'acord entre l'Iran i els Estats Units inclouria el cessament immediat d'aquestes hostilitats al Líban, que es van mantenir fins ahir mateix. De fet, aquí a Israel tothom estava preparat des d'ahir a la tarda per un nou atac amb míssils per part de l'Iran després que Israel ataqués Beirut, que per als iranians ja havia quedat clar que era una línia vermella. De fet, hagués estat la repetició exacta del que ja va passar fa una setmana. Però, finalment, l'atac no es va produir amb la firma d'aquest acord. De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
0: I les reaccions dels principals líders mundials s'han succeït arran d'aquest anunci de l'acord. Un dels primers a beneir-lo ha estat el secretari general de les Nacions Unides.
7: A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Per la seva banda, el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar. I tant el president francès Emmanuel Macron com el primer ministre britànic Keir Starmer han saludat l'acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz.
0: I el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci de l'acord.
8: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 5%, Seul també un 5% i Hong Kong un 1,5%.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa de Vian, amb la presència de Donald Trump.
8: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron ara abordarà les conseqüències del final de la guerra i cap on s'han de dirigir les negociacions durant el període de 60 dies que s'obrirà un cop es firmi l'acord. Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, que són Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit. La guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial són altres temes que hi haurà sobre la taula. Macron aspira a tancar la seva última participació al G7 amb acords concrets, tot i les diferències entre les grans potències.
0: I la prèvia d'aquesta cimera ha estat marcada per les protestes.
7: Milers de persones es van manifestar ahir a Ginebra contra el G7. Ho van fer en aquesta localitat perquè és molt a prop de Vian i perquè Macron havia prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès. La manifestació, convocada per diverses organitzacions, va començar de manera majoritàriament pacífica i amb consignes contra les desigualtats globals, el canvi climàtic i les polítiques dels països més poderosos, però va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia, que va respondre amb dispositius antidisturbis.
0: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic.
8: Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia.
0: Berta Torrades.
5: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
6: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. I al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
5: Oxfam Intermón insta els governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kiev.
7: A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides. A Kiev, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar en bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de la Dominació, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kiev, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions. Les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada dels bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
0: I avui hi ha 51 municipis a Catalunya amb perill molt alt d'incendi. 51. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya.
8: Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El foc més important és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees. Va obligar a desallotjar 8 persones i Protecció Civil va demanar confinament a la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. A Pons, a la Noguera, el foc ha cremat unes 6 hectàrees i mitja.
0: I ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal.
7: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rossell és subinspector del cos.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
7: Durant el cap de setmana hi ha un risc molt alt de foc a 8 comarques del país.
0: I en aquest cas, Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peirado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
8: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions li demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la Fiscalia en sol·licita l'absolució.
0: Madrid, Alba Gil.
11: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el Càsterdam.
0: I avui està citat a declarar al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso.
7: Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
12: L'alt tribunal ha imputat el dirigent per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. També estan citats 12 testimonis, entre els quals el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exdirigent d'Iniciativa per Catalunya i exdiputat al Congrés Joan Herrera. En el seu cas els investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a cooperadors necessaris. La causa la va iniciar un jutjat del Vendrell. Donat que Alonso i Elena són aforats, un per ser diputat al Congrés i l'altre al Parlament, les seves parts del procés s'han derivat al Suprem i al TSJC, respectivament. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Milers de docents i famílies s'han manifestat aquest diumenge per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
13: Avisen que, si no, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
0: Marta Sánchez.
14: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
15: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
16: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
14: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
14: Ho avancen diversos mitjans britànics que afegeixen que els menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que avui s'expliquin els detalls de la mesura, que segons el govern britànic té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
0: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
13: La iniciativa plantejava frenar el creixement demogràfic amb més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El referèndum el defensava en solitari un partit de l'extrema dreta populista. Segons la televisió pública suïssa, el 55% dels votants hi ha votat en contra. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració enfront d'uns municipis rurals més reticents. És un patró habitual, segons explica a 3CAT Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones de l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
13: Pel que fa a Catalunya, la migració també marca l'evolució demogràfica. Prop de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio estigueu atents perquè avui a partir de 3:15 entrevistarem Francisco Marco, director de Método 3, que és l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic.
14: Una defensa que assegura que els missatges de WhatsApp difusos aquest divendres entre Jonathan i el seu pare Isaac són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu de que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases, com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", calen marcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte "matar el pare" de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango.
0: I avui, a partir de les 8, al matí de Catalunya Ràdio, també explicarem i ensenyarem noves proves, també, que s'estan treballant en aquest cas. Proves inèdites que no han sortit fins ara, per tant, atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. I arrenca avui l'audiència de Lleida, el judici per la mort a ganivetades d'un home durant una baralla entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa a finals del 2022.
13: S'hi jutgen 6 homes, però els principals acusats són un pare i un fill, per qui la Fiscalia demana 16 i 19 anys i mig de presó. La decisió la prendrà un jurat popular.
0: Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
18: La baralla va començar quan van coincidir membres de dues famílies enfrontades en un bar de Mollerussa. Segons el relat de l'acusació, la discussió va anar pujant de to fins que la víctima va clavar un cop amb una ampolla a un dels processats i la reacció del pare i el fill amb qui discutia va ser apunyalar-lo al pit i a l'abdomen. Els serveis sanitaris no el van poder reanimar i l'home de 35 anys va morir. Durant l'enfrontament, dos germans de la víctima també van rebre ganivetades per part del principal acusat i d'un altre membre de la família rival. El cas el jutjarà un jurat popular format per 6 dones i 5 homes escollit divendres passat i l'audiència de Lleida estarà custodiada per un ampli desplegament policial. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
14: La policia nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els escorcolls que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i diversos tipus de drogues.
0: I han mort 6 persones en xocar 2 helicòpters de ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
13: A l'helicòpter on viatjaven també hi havia 2 productors musicals i el pilot. La 6ª víctima és el pilot de l'altre parell implicat en el xoc. Un dels helicòpters ha estavellat en un aparcament de cotxes elèctrics on ha explotat i ha provocat un incendi que ha cremat una 20ena de vehicles. De moment no se saben les causes de l'accident. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià acumulava més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify.
0: Hi ha altres titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
19: Què tal, bon dia?
0: La primera. Where do we go when the night fades?
19: Perquè comenci una nova edició del Sonar, arrencarà dijous, desapareixen els espais de Sonar de dia i Sonar de nit i tot es farà en una única ubicació, en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena també direcció amb algunes novetats, es podrà per exemple entrar i sortir del recintre, s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar a menjar de fora.
0: La segona.

0: L'exministre canadenc Justin Trudeau es defensa de les crítiques per haver assistit al partit de Los Angeles on actuava la seva parella Katy Perry i no al debut de Canadà al Mundial de Futbol. A les xarxes l'han acusat de traïdor i ell ha sortit del pas dient que de vegades toca complir amb les obligacions d'un nòvio.
1: I la tercera?

0: I restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplaten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diuen que cada vegada es troben amb més ciberdelictes com aquest.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça és campió d'Europa d'handbol.
3: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La tretzena, la cinquantena de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa!
1: D'aquesta manera el Barça suma la cinquantena Champions de la seva història.
2: 50, els títols que acumula el Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última guanyant el Fuchs de Berlín, 37-34. Barrufet, jugador del Barça.
4: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
1: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: A partir de dijous que ve, els valencians van tornar a guanyar la penya. El tercer partit, 75-87, Ricky Rubio, jugador del Joventut.
5: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: I la final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: Sí, el Barça i el València, com ara sentíem Ricky Rubio, jugador de la penya, amb aquesta derrota dels verdinegres. El Madrid, que anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella, operació express. El Madrid ha ofert més de 50 milions pel jugador, que ha firmat ja tota la documentació des de la concentració de la selecció espanyola. El Mundial de Futbol, golejada d'Alemanya de Vancouver-Sau, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. De la jornada d'avui destaquen l'Aràbia-Uruguai, el Bèlgica-Egipte a les 9, Espanya juga contra el Cap Verd a les 6 i debuta Iran contra Nova Zelanda enmig de moltes mesures de seguretat a les 3 de la matinada.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que els periodistes espanyols estan indignats. Estan indignats perquè estan tenint problemes al Mundial de Futbol per fer preguntes en castellà als jugadors que el parlen i no són de la selecció espanyola. Ha passat amb el Vinícius i amb el De Jong, per exemple, que els periodistes espanyols s'hi han hagut de comunicar en anglès. L'argument és que l'idioma oficial del Mundial és l'anglès i, per tant, les preguntes en rodes de premsa s'han de fer en aquest idioma o en el de la selecció en qüestió, perquè si no hi ha problemes amb la traducció automàtica. Doncs bé, jo als periodistes espanyols els diria que de què es queixen, home, que facin el favor de tenir una mica d'educació, que no siguin tan inflexibles i tan catetos i que entenguin que l'anglès és una llengua amb més de 1.500 milions de parlants, moltíssims més que l'espanyol, així que, per favor, deixin de fer el ridícul.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
11: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
14: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
17: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
18: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: porta Canalies cançons sí. que ha utilitzat gossos en les seves melodies.
1: Sí, perquè ens visiten Nacho Terrés i Oriol Ferrer de Gossos, ens sí. repassarem algunes de ben curioses, com aquesta de Los Shanes. És una banda peruana de surf rock i rock psicodèlic nascuda als anys 60. Ja ho esteu escoltant, el gos és el clar protagonista en aquesta cançó titulada Alerta Guau Guau and Go Go.
0: Però què és això?
1: És dilluns.
0: Sí, sí.
1: Tu ara estàs escoltant la ràdio i sents el baile del perrito.
0: El baile del perrito.
1: I com comences?
2: El baile del perrito, el baile del perrito, el baile Ricardito, sí que te va a dinar.
1: El baile del perrito no pot deixar més clar. És de la banda del merengue i, evidentment, el cos.

la més exitosa amb Who Let the Dogs Out de Bachman, l'himne per excel·lència, tot i que la lletra parla d'un altre tema. El cor està construït completament al voltant de gent que ja ho esteu escoltant, Borda i Udola.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50
1: years. I aquest és el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que ha dit aquesta matinada a la Fox que l'Iran no tindrà armes nuclears i que l'acord transformarà l'Orient Mitjà per als pròxims 50 anys.
0: I una primera conseqüència. El preu del barril del petroli s'ensorra i les borses remunten.
3: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
1: Està previst que Donald Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.
0: Oxfam Intermón denuncia que els magnats vinculats al sector energètic són els únics vencedors d'aquesta guerra.
3: Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
4: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
3: En un informe fet públic de matinada calculen que des de l'atac dels Estats Units a l'Iran una quarantena de multimilionaris han augmentat cada dia el seu patrimoni en 300 milions de dòlars.
0: I aquí avui hi ha 51 municipis en perill malalt d'incendi.
1: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rossell és subinspector dels bombers.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Ho analitzarem amb la meteoròleg Francesc Mauri, amb Protecció Civil i també amb l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubio. I Begoña Gómez també està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
3: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
0: I milers de mestres i professors es manifesten per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
1: Yolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, però evidentment si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar els carrers durant la tardor.
0: És una de les qüestions de què parlarem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà avui a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
3: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
0: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
1: El partit anti-immigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos.
0: I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
3: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
8: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com amb rius, com amb piscines, sobretot.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
9: Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir el pas. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7, foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els pisos unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: Avui a Mataró es desperten amb 25 graus, al migdia arribaran els 29 i a Mollerús se'n tenen 15, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem un matí de sol, però amb previsió de tempesta per la tarda. A Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu, i avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple, podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
0: I després que els suïssos hagin votat en referèndum que no volen limitar la població dels 10 milions de persones, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Del referèndum que han fet els suïssos, el menys important és que un 54,8% dels electors hagi votat en contra de limitar la població del país a 10 milions d'habitants abans del 2050. De fet, la notícia és el referèndum mateix i el fet que s'hagi posat una xifra d'habitants simbòlica i política en relació a la sostenibilitat del país. Al seu torn, tot i votar per continuar creixent a espatlles dels nouvinguts, els suïssos també han deixat clar que si volen més immigració és perquè els interessa per mantenir la riquesa del país. Es pensi el que es pensi sobre tot plegat, l'important del cas és veure com els països civilitzats discuteixen les xifres dels seus límits del benestar. A Catalunya, per contra, hem passat ràpidament dels 6 milions als 10 i ara molts polítics diuen que ja estan treballant pels 12. I heus ací la pregunta incòmoda. Qui ha decidit que volem ser tanta gent? La resposta a aquesta pregunta és la clau de la política catalana del futur. Pesi a qui pesi.

0: I aquests dies repassem cançons dels Mundials. Ricky Martin va ser protagonista de la cançó del Mundial de França del 98.
1: Amb aquesta cançó enganxosa, la Copa de la Vida, una cançó que va establir les bases de les futures cançons dels Mundials de futbol. Ricky Martin va fer una cançó plena d'energia, amb una tornada icònica, immers en el seu disc Living la Vida Loca. Ricky Martin va barrejar ritmes llatins, xiulets penetrants i va combinar una base de samba en una cançó que parla de buscar la grandesa i d'agafar-se a la Copa de la Vida.

0: Copa de la Vida amb ganxo de metalls memorable, amb una tornada contundent que expressa passar-s'ho bé. Olé, olé, olé. La França de Zinedine Zidane, l'anfitriona del Mundial del 98, va aconseguir el títol de campiona a l'Estat de France amb una golejada davant el Brasil per 3-0.
1: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalias.
2: Bon dia de nou amb l'Encarna Martí, que és del forn fet de farina de Sant Fruitós de Bages. Va obrir el negoci fa gairebé 11 anys i la seva filla està agafant el relleu. És per això que aquest matí l'Encarna ens ha volgut fer aquesta reflexió.
3: I dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-se de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters,
2: paletes,
3: peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
1: I avui on són festes?
2: Encara sou a temps de gaudir de l'últim dia de festa major a Sant Padó. A les 11 del matí hi haurà festa de l'escuma amb més tomàquet. Serà la plaça Gran 1 d'octubre. A les 12 del migdia balla amb Raül? Raquel Llobet. Si no, cantant, eh?
1: Ah,
2: no. A la plaça Raquel Llobet, però també es diu Raül.
4: Hace tiempo que sueño su boca.
2: A les 2, dinar trinxat al recinte de Penyes. A les 7, botifarrada popular també a la plaça Gran 1 d'octubre. I per acabar la festa, Havaneres a les 8 amb el grup Porvo.
1: Home, i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
5: Doncs un any més hem de parlar dels aficionats japonesos recollint tota la brutícia de les grades de l'estadi després del partit del Mundial Japó-Països Baixos. Després del partit s'han posat a recollir-ho tot per deixar-ho tot ben net. No és la primera vegada que ho fan. De fet, ho fan des de la primera participació a França l'any 1998 i això respon a una educació i una cultura molt diferents, evidentment, a les d'aquí, i amb el concepte Osoji, que és una filosofia que promou la neteja com un acte de respecte i disciplina.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del Comitè d'Empresa de Serra Soldadura pel sindicat CGT. L'empresa, que depèn del grup basc Aernova, ha entrat en concurs de liquidació i calculen que només es podran salvar una desena dels gairebé 200 llocs de treball actuals. A partir d'aquí, caldrà veure si s'arriba a un acord amb Aernova o bé la matriu basca envia els empleats a Fogassa i que, per tant, sigui l'Estat que els hagi d'indemnitzar. Els sindicats consideren que ha de ser l'empresa qui assumeixi aquesta despesa.
8: Aernova s'agafa a causes econòmiques, l'haver fet aquest concurs, i nosaltres diem que això no són causes, són conseqüències que han provocat ells, que fa un any i mig, després de facturacions milionàries, es van deixar començar a caure pel fet de no finançar-nos ni avalar-nos davant de clients.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Aquest estiu,

0: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que celebren amb eufòria l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El preu del petroli es desploma, el barril de Brent baixa un 5% i se situa en $83. Els parquets asiàtics es disparen amb força, la borsa de Seül guanya més d'un 5,5%, la de Tòquio un 5% i la de Xangai un 1% i la de Hong Kong un 0,37%. A la borsa de Hong Kong destaca també l'empresa tecnològica Zipu AI, que s'ha disparat avui fins a un 48%, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de creixement de l'empresa. Són crescudes que es traslladaran avui a les borses europees, que divendres ja van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una millora del 3% fins a sobrepassar els 18.700 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
3: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
2: On es va assajar això?
3: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
4: Imagina't, és una visió.
3: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. Llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, de sobte va marxar.
2: Als Estats Units això acaba amb trets.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: La millor hora del dia.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
6: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
7: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra. Farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
6: I J.D. Vance, vicepresident nord-americà, ho ha comentat a la cadena Fox News.
2: Ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula.
6: L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre un altre incògnit, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
2: I els principals líders mundials ja hi han reaccionat.
6: El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a través d'un missatge a les xarxes, l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats. També el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre, això sí, que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar.
2: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa d'Evian.
6: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera. Està previst que Trump hi arribi a la tarda i es reuneixi amb Emmanuel Macron. Els altres temes que hi ha sobre la taula són la guerra ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial. Una cimera que està marcada per les protestes a Ginebra. Ho van fer en aquesta localitat suïssa perquè és molt a prop d'Evian i perquè Macron ha prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès.
2: Aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
6: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya i se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera, tots dos estabilitzats, i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, aquest ja extingit. El foc més important és el de Cervià de Garrigues, que va cremar 33 hectàrees i va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que va cremar unes 50 hectàrees, sobretot dissabte. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
8: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
6: Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país.
2: Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de la situació i les demandes dels docents que hi van tornar a sortir al carrer.
6: 28.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana, van reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
9: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
10: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
6: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir la nova estratègia.
2: I a la Gran Bretanya des d'avui estan prohibides les xarxes socials.

0: Els menors de 16 anys.
1: Segons diversos mitjans britànics, tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu britànic pretén així establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va fer el pas. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes, són 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp en quedaria al marge. Avui en donaran més detalls.
0: Més notícies. Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
1: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista mort a la zona de Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
0: Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca i el Disfrutar, alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat.
1: Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
0: Girona, Núria Paraire.
3: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons del Celler han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
4: 8 o 9 les hem trobat, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4.
3: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada.
1: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les víctimes i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de tentativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades. El detingut va passar ja a disposició judicial.
0: Ferit crític un ciclista que ha caigut mentre feia una ruta pel Montseny.
1: L'accident va passar ahir prop de Santa Fe del Montseny, al Vallès Oriental, fins al lloc i s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM que el van evacuar a l'Hospital de Bellvitge. Ahir també els bombers van rescatar un excursionista que va caure d'uns 3 metres al canal de Balandrau a Caralps. L'home va ser evacuat fins al Parc d'Olot, on el van atendre efectius del SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al medi natural amb 3 morts en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
0: I al Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars.
1: Es fan en 2.000 hectàrees situades als voltants dels nuclis habitats.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
5: L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Qui se n'encarrega és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE. Rubén Viernes és el vicepresident.
6: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
5: La Generalitat, la Diputació i els ajuntaments són els que es fan càrrec de finançar els tractaments. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I cultura. Comencem amb una efemèride, perquè aquest estiu es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre, el Pallars Sobirà.
7: Un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori. El 2019 s'havia de fer una nova edició a la mateixa ubicació, Escalarre, però no van aconseguir els permisos pel risc de ser un espai natural inundable.
0: Anem a Escalarre, Pau Rovira.
8: Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, la Vall va acollir 3 edicions d'un festival que va situar el Pallars al mapa musical internacional. Per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
9: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
10: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
11: Venien en helicòptero.
12: Bob Dylan.
13: I cada dia els estàvem
11: cuinant uns 400 pollastres.
12: És que va ser brutal. Vull dir, és que no m'ho podia imaginar lo que estava veient.
13: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
14: Casa meva estava al mig del meollo.
15: I que no hi havia cap incident ni res.
8: Des d'Escalarre, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè Doraemon torna a parlar en català.
7: Sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
0: Marc Garriga.
16: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tommy Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Canch. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
17: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 en el Fuxe. El Madrid té previst anunciar aquest matí oficialment el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. El Mundial, als Països Baixos, de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
18: Avui s'estrena a Espanya el Mundial de Futbol i Lamine Yamal finalment jugarà uns minuts. De poc hauran servit les reunions i els pactes en principi que hi havia entre el Barça i la Federació Espanyola perquè Lamine anés a poc i no jugués els primers partits. Però els metges diuen que ja està bé. Ara bé, la selecció espanyola, la notícia ahir no va ser que Lamine jugarà avui, perquè això ja ho tenien bastant clar, sinó que va ser el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid, el català format a la Masia, vestirà de blanc amb Mourinho, i el Madrid, per fi, tindrà un jugador amb la selecció espanyola en aquest Mundial.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
19: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures un palet més altes que en dies anteriors. 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 18 al Perelló, al Baix Ebre, i 14 graus a Solsona. Hi ha 4 nuvolets, però en general el matí s'espera assolellat, tranquil, a l'espera que a la tarda tinguem nuvolades i tempestes. Avui, més que no pas aquests últims dies, apareixeran al Pirineu, al Prepirineu, aquí podrien ser especialment fortes, ho adverteix també amb un avís groc al Servei Meteorològic de Catalunya, i avui les tempestes podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida, amb unes temperatures que seran altes, 29-30 a la costa, uns 35-36 a les zones més càlides de l'oest.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
21: Linca, Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
22: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat.
24: Linkat.
23: Linkat.
25: Descobreix Hachi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat.
21: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
7: No, no, te'n falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
7: Doncs som-hi, convocatòria.
2: Ahora bien lo bonito, atacantes.
7: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
7: Gemmarí Dongu.
1: Bruna Vilamala.
7: Damià Abella. Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
3: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
1: Al tot costa.
2: Momento, seguimos.
3: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz, que està previst que es firmi a Suïssa divendres.
7: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Parlarem de seguretat, del conflicte amb els mestres i de la ressaca de la visita del papa, entre altres qüestions.
4: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic en la causa judicial per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
7: A 2:15 amb Laura Farra passarem la premsa del cor i parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
6: Este año voy a pelear en la velada del año 5.
7: I a les 11 ens visitaran Nacho Terrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
24: Divendres, encara alterada, l'Armínia ens va relatar com va viure la intervenció de la policia per evitar que un grup de cantaires, l'Armínia entre ells, entonés els segadors durant l'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
26: Van detenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitats i després doncs, ens van deixar anar.
24: No, però a veure, però de què està parant, Armínia? Qui l'ha detingut?
27: Que la van detenir, les forces de l'ordre.
26: La policia per lo de les estelades.
24: De l'altre dia de
26: la Sagrada Família és una execució pública el que ens van fer.
27: Home, no. Execució,
26: bueno, que ens van expulsar els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús.
24: Sí,
26: soc
24: sí,
26: de
24: sí.
26: L'agrupació coral Veus de Waterloo.
24: Veus
26: de...
24: I va la seva coral, com es diu?
26: Agrupació Coral Veus de Waterloo.
27: Suposo que és en honor al president.
26: Home, evidentment.
24: Que deuen haver anat a cantar allà algun dia.
26: Sí, oh, sí. I tant. Dues vegades hi hem anat.
24: Allà a la porta.
26: Evidentment.
27: I tenien la missió aquesta,
26: bé,
27: no?
26: Bé, vam estar preparant el cop tota la setmana.
27: El cop, eh?
26: Tota la setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens atinguessin.
27: Com si fossin a Tarres, tu.
26: Tu saps el que ens va costar?
27: Sí.
26: Imprimir les estelades a les partitures.
27: Home, doncs amb una impressora...
26: Que vam haver de fer un color.
24: Ah, era la blava.
26: Les vam portar cap a Catalunya.
24: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
28: El 15 de juny de 1977, Espanya celebrava les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista. Un mecanisme que els últims anys està patint una crisi de legitimitat a nivell global. Entre les causes, doncs la desconfiança institucional generada pel fet de que els propis representants polítics qüestionin el seu funcionament i arribin inclús a parlar de frau electoral segons si els resultats els són més o menys propicis. En són experts Donald Trump, Bolsonaro, Abascal o Feijó, que encara té més tela, perquè el seu partit va guanyar les últimes eleccions. Avui és un bon dia per recordar a Espanya que tenim mecanismes per garantir la transparència del sistema i que la confiança és fonamental per mantenir viva la democràcia.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
29: Avui és un bon dia per celebrar els 88 anys de David Hockney, el pintor anglès tristament traspassat aquest cap de setmana, un artista de personalitat abassegadora, lluminós, vitalista i amb una obra eclèctica i generosa, plena d'escenes quotidianes, gent anònima i paisatges assolellats. I si en voleu fer cas, la millor manera de retre-li homenatge és reservar uns dies a Londres per l'exposició que la Tate Britain ha anunciat per l'any que ve. Serà el millor homenatge possible a aquest home que va voler pintar The Joy of Life, l'alegria de la vida.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu molt càlida. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui podíem tenir una petita refrescada, però només als llocs on hi hagi tempesta, que això serà el Pirineu o el Prepirineu, i també la Catalunya Central o les comarques de Ponent, la resta de dies s'esperen temperatures tan o més altes que les del cap de setmana, fins i tot amb un episodi de calor intensa, més intensa, de cara al cap de setmana que ve.
0: I ens despertem atenció amb aquesta notícia, que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
2: Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà per als propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Un acord que han confirmat totes les parts, preveu reobrir en aquest cas l'estret d'Hormuz, en principi també inclou el front del Líban, i el que no està tan clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
4: Sí, sobre aquesta qüestió el que hem de dir és que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió. Mentrestant, l'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó també tota la regió a la seva conveniència. De moment, sabem que Donald Trump, com també el govern iranià, veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i que, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant un cop signat el memoràndum, perquè s'entrarà en una fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. I un detall important, des del Ministeri d'Exteriors iranià asseguren que les negociacions començaran un cop els Estats Units alliberin els milers de milions de dòlars embargats a l'Iran. Washington no està disposat, però, a fer aquesta concessió.
0: L'acord s'ha anunciat a les portes també de la festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ens deies abans a les 6, Oriol, que ha sigut espectacular amb pantalles també a fora de la Casa Blanca per seguir-ho.
4: Sí, moltes pantalles. De fet, 4.000 persones ho han pogut seguir en directe des dels jardins de la Casa Blanca. I una mica més enllà, en una plaça que es coneix com l'Elipse, allà hi havia pantalles que feien possible que fins a 100.000 persones ho poguessin seguir també en directe. Han patit molt, t'ho he de dir, perquè aquí s'està girant una tempesta d'aquestes ja d'estiu que arriben després de tot un dia de molta calor, amb vents molt forts i molts llamps, però finalment ho han pogut tirar endavant. Trump encara està mirant-se aquests combats i, de fet, quan acabi haurà de marxar directe cap al G7 a Europa. I el que tu deies no és cap casualitat, també li agrada presumir del que sigui. Avui ha aprofitat aquesta gran festa amb tota la pompa per anunciar a través de la seva xarxa social aquest principi d'acord amb l'Iran. Ha felicitat tothom per l'acord. Deien una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
0: Gràcies, Oriol. I al matí de Catalunya Ràdio avui anirem explicant durant tot el matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses asiàtiques i, per cert, ha fet caure també el preu del petroli fins als 83 dòlars al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores abans també que avui comenci a Evian-le-Bains, a l'est de França, la reunió del G7, reunió que assistirà, per cert, Donald Trump. Anem cap allà en directe, enviat especial de Catalunya Ràdio. Jordi Baró, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Una ciutat que està tan blindada que les protestes s'han traslladat fins a Ginebra.
5: Sí, ahir milers de contraris al G7 van manifestar-se a la ciutat suïssa veïna amb una de les imatges, la d'un Tesla completament calcinat al mig del carrer, també vidres trencats en bancs i en seus de Nacions Unides, mostres de rebuig antisistema d'una marxa multitudinària que va ser en l'inici pacífica i que es va produir en una ciutat on ja fa ara 20 anys el G7 ja va generar grans manifestacions. Però en tot cas, avui el focus a Evian, on Trump hi aterra amb un acord sota el braç. Els líders de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit l'han celebrat de matinada, demanen que es restauri l'estabilitat a l'Orient Mitjà i que s'asseguri la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz davant d'un conflicte al qual no han donat suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Macron rep Trump aquesta tarda per una cimera amb Ucraïna també en l'agenda, amb la participació de Zelensky demà.
0: Gràcies, Jordi. Més enllà també de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del matí. D'aquí a una hora podreu escoltar per primer cop, i en exclusiva, l'àudio de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts abans de conèixer, de certificar la mort del seu pare a Montserrat. Escoltarem què va dir i com ho va dir. Això després que aquest cap de setmana transcendissin també missatges del fill al pare en què li deia coses com: no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te. Per comentar-ho tot plegat, ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, que és director de Método 3 de l'agència d'actius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I a les 9 també, avui al matí de Catalunya Ràdio, comentarem tot plegat a l'Àgora amb els nostres aguristes. I entrevistarem també el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de la seguretat, de l'augment de tirotejos o de la setmana tan complicada que afronten també els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
3: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Mundial. Avui debuta el Mundial la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça, 9 catalans, i el partit contra Cap Verd és a les 6 de la tarda. Dels partits disputats a les últimes hores, Suècia 5, Tunísia 1, Costa d'Ivor 1, Equador 0, Països Baixos 2, Japó 2 i Alemanya 7, Curaçao 1. Tot això avui que a Vimbodí, a la Conca de Barberà, el sol ha sortit a les 6:22 i a Bàscara, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:26 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Falten 8 dies, d'avui en 8, per Sant Joan. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà en Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i David Madí. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: 3 mesos i mig.
8: És el que haurà durat la guerra a l'Orient Mitjà si s'acaba confirmant el preacord que era arribat als Estats Units i l'Iran. El primer a anunciar-ho ha estat el principal mediador, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif, quan eren les 11 de la nit a hora nostra. Escrivia a les xarxes: les dues parts han declarat el cessament immediat i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban.
9: Poc després era Trump a la seva xarxa social que ho confirmava, anunciant també que aixecava el bloqueig naval dels Estats Units als ports iranians, i afegia Trump: vaixells del món, arrenquin els motors, que flueixi el petroli. Immediatament després, el viceministre d'Exteriors iranià també afirmava que el text del memoràndum ja està ultimat.
0: Divendres.
10: El proper pas serà la signatura d'aquest acord. Divendres, dia 19, a Suïssa. En principi serà aleshores quan s'obrirà l'estret d'Hormuz. Abans es vol garantir la seguretat de la zona, per exemple, desminant el mar.
8: Després s'obrirà un procés de negociació on s'ha de concretar què passa amb el programa nuclear iranià.
11: That Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon.
9: El vicepresident J.D. Vance assegura que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà, ni la comprarà. Per cert, Vance ha mostrat la seva predisposició a ser divendres a Ginebra. De fet, tampoc ha descartat que hi vagi el mateix Trump.
0: També al Líban.
10: En el seu anunci, el primer ministre del Pakistan ha assegurat que l'acord, com dèiem, inclou tots els fronts, també al Líban. Una incògnita és saber ara què farà Benjamin Netanyahu.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
12: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes: per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
0: Pugen.
8: Els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els parquets asiàtics creixen amb força. El Nikkei de Tòquio es dispara un 5% i la borsa de Xangai un 1%. El preu del petroli de Brent es desploma un 5% fins als $83 al barril.
0: Celebrat.
9: L'acord per part dels principals líders mundials. Un dels primers a fer-ho ha estat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ha parlat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. El Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran.
0: 300 milions al dia.
10: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors d'aquesta guerra són els magnats de l'energia. Quan va començar el conflicte hi havia una quarantena de multimilionaris vinculats a aquest sector als Estats Units han vist augmentat el seu patrimoni de forma exponencial.
0: Berta Torrades.
7: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
13: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
7: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou morts.
8: En una nova onada d'atacs russos a Ucraïna, els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv, on han mort 5 persones, i Kiev, on n'han mort 4.
9: Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
0: 900.000.
10: Són els immigrants que han demanat ja acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol, una xifra que veiem avui a la portada del País i que suposa un rècord.
8: Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny ja superen en 200.000 les que va haver el 2005, l'any en què fins ara hi havia hagut un procés similar més nombrós.
0: Prohibit.
9: A partir d'avui, l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys per part del govern britànic tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
10: L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, que va ser el primer país en prendre una mesura similar i on no ha acabat de funcionar del tot. Les xarxes afectades al Regne Unit serien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp, en quedaria exclosa.
0: Primers ensurts.
8: Avui hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb els 4 primers ensurts. Ahir se'n van declarar 3 de focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats.
9: El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja, la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
14: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: 3 morts.
10: En accidents al medi natural aquest cap de setmana a Catalunya. Dissabte es va ofegar un jove de 18 anys al riu Llobregat. També va morir un home de 80 anys que feia submarinisme a Cadaqués. I a l'Inz una persona va morir en una caiguda al port de Medacorba.
8: Els bombers han abandonat mentrestant la recerca del jove que va desaparèixer dimecres a Roses mentre anava en moto aquàtica. Just avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: Setmana negra.
9: El PSOE als jutjats avui hi torna Begoña Gómez, però el que preocupa realment el govern espanyol és dimecres i dijous, quan Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol en declarar com a imputat.
0: Alba Gil, Madrid.
16: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa balanç.
10: Aquest matí compareix en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, coincidint amb l'esclat del cas Cerdán.
0: Declara.
8: Avui està citat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
0: Torna Doraemon.
9: Recupera la sèrie 30 anys després de la primera emissió al Super 3. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
0: Marc Garriga.
17: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tommy Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Canç. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, 50.
18: Són les Champions que acumula el Barça, l'última a la d'handbol, 37-34 davant el Fuxe, Barrufet, jugador blaugrana.
19: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar les Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
18: El Barça jugarà a partir de dijous el títol de la Lliga de Bàsquet davant el València, que va eliminar el Joventut.
0: Contents, doncs, per Doraemon i per Barrufet. Qui paga, mana.
18: El Madrid fitxa de manera express Marco Corella, 55 milions més 5 en variables. Aquest matí podria anunciar oficialment el fitxatge. El Mundial debuta a Espanya contra Cap Verd a les 6, també la selecció de l'Iran a les 3 de la matinada davant Nova Zelanda en un partit amb moltíssimes mesures de seguretat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 15 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
23: Bon dia, us parla Clara Xavarria Domingo. Jornada de calor sense matisos arreu de la demarcació amb sensació de xapuó a la costa. A Escó i Belltall tenim 21 graus, 19 a Cunit i 18 a Mont-roig del Camp. Al Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquits arrossars. Es fan en unes 2.000 hectàrees situades al voltant dels nuclis habitats. Tortosa, Jordi Barranca.
24: L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
25: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
24: Els treballs han començat per l'hemidelta esquerra, és a dir, la zona del Baix Ebre, i es fan durant els matins.
23: I aquest cap de setmana es va informar del perill molt alt d'incendi en comarques com ara la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, justament aquí al municipi de Paüls, on l'any passat un foc va arrasar més de 3.300 hectàrees. S'ha aplicat un model pioner en què les administracions fan d'intermediàries per ordenar i dinamitzar la gestió de la zona cremada. Paüls, Ariadna Escoda.
26: D'aquesta manera s'ha dividit la zona afectada en 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres i evitant així el cost afegit per als pagesos de retirar la fusta cremada. A Eusebi Casanova és enginyer forestal de boscos i recursos forestals d'agricultura.
27: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
26: L'actuació també contribueix a combatre riscos ambientals a la zona, com el risc d'erosió o problemes de plagues.
23: I una empresa d'Altafulla comercialitza una goma de cabell amb un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill. Aquest aparell, pensat originalment per a dones, ha despertat l'interès d'una quinzena d'ajuntaments per distribuir-lo. Concretament es tracta d'un lligacues que, si s'acosta al telèfon mòbil, envia una alerta a un contacte que s'hagi configurat prèviament en cas de perill. La proposta l'ha dissenyat l'empresa Altafullenca Niu, dedicada al disseny i la il·lustració. Ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Tarbé, que va ser exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015 i va ser figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre altres coses, va participar en la reclamació dels papers de Salamanca. Sans i Tarbé va néixer a Solivella, on avui s'hi celebrarà una missa funeral. I amb Xavier Espel i Rosselló, control de som. Ha arribat a un quart i cinc minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui venen amb l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada aquest anunci i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acord en reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada: 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País. I dues d'habitatge. El Periódico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. I a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marco Corella i Bernardo Silva.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
4: 29.814-29814 de la sèrie 31. 3-1.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els Estats Units contra l'Iran.
5: Al terreny de joc, Mundial de França, 1998, sorteig de grups. Josep Blatter, president de la FIFA, canta el duel amb més morbo.
11: Atención a este nombre, va con Estados Unidos. Irán. Irán.
12: Islamic Republic of Iran, avec le vote de l'Allemagne, États-Unis.
5: Òbviament no és morbo futbolístic. S'ha de tenir estómac per veure un Estats Units-Iran del 98, però és clar, en aquell moment fa 20 anys que els Estats Units i l'Iran són enemics declarats, com deia el líder suprem Ali Khamenei.
13: Who is your worst enemy, Mr. President?
28: Dushman Aslie, Iran Kist.
13: America.
5: Qui és el seu pitjor enemic? Li preguntaven. Amèrica havia declarat sense dubtar-ho. Però el 1998 tenim un petit moment de distensió entre els països, molt petit. Un any abans, el reformista Mohammad Khatami és escollit president de l'Iran i s'acosta als Estats Units parlant de diàleg entre civilitzacions. Fins i tot ofereix una històrica entrevista a la CNN. Tot i això, el partit a França centrava totes les mirades. Just abans, també el president dels Estats Units, Bill Clinton, fa una declaració institucional parlant de retrobament dels dos països.
29: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
5: Hem de fer un pas endavant, diu. I a l'Iran, el que expliquen els jugadors d'aquella època és que mentre que el president va dir que la seva victòria més gran era la conducta i la moralitat, l'ayatollah va prohibir que fessin el primer pas per saludar els jugadors nord-americans. Un problema perquè, segons el protocol establert per la FIFA, els iranians havien de trencar la seva fila per anar a saludar.
0: I com va anar el partit?
5: Doncs finalment la FIFA va canviar el protocol, els jugadors van fer una foto conjunta i per simbolitzar la pau els iranians van entregar flors blanques. I un cop es va xiular el xiulet inicial... L'Iran va trencar els pronòstics, va guanyar 2-1 i va eliminar els Estats Units del Mundial. El partit va acabar sense incidents i la FIFA va reconèixer els dos equips amb el premi al Fair Play d'aquell Mundial. 30 anys després, la situació ja sabem quina és. Els jugadors de l'Iran han pogut participar al Mundial amb moltes limitacions i si tots dos queden segons de grup, que és una cosa bastant plausible, s'enfrontaran els 32ens de final a Houston en un escenari, almenys fins ahir, molt més tens que el 1998. Però això, si passa, ja ho explicarem.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Divendres, l'Enigmàrius feia crear trames de coloms a Barcelona i la resposta era fabular. Fabular equival a crear trames i en català central el verb fabular, F-A-B-U, sona com qui fa volar amb B baixa i O coloms amb la seva imaginació. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. De tres lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. Tres lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la cantant de Presuntos Implicados, Lídia Rodríguez, que ha anunciat que deixa la banda després d'explicar a Telecinco que els seus membres l'han tractat molt malament.
14: Ahir, al programa Fiesta en Telecinco, van entrevistar a Lídia Rodríguez, que va substituir a Sole Jiménez a Presuntos Implicados fa més de 20 anys. Mentre la escoltava contar el relat de maltractament psicològic i d'humiliacions que la cantant va patir en el grup, pensava, si ho estiguera dient en un altre espai, en un altre mitjà, tindria una repercussió i una validesa total. Però estava a Telecinco. Va passar amb Antonia Delate, que havia contat mil vegades lo seu amb el Condelecchio, però fins que no ho va dir al país, ningú la va prendre en sèrio.
0: I a la recomanació del dia celebrem la gran incorporació a la plataforma 3CAT de Doraemon. Cristina Bordes.
15: Un gran dia pels nostàlgics i per les generacions més joves, que ja tenen disponibles 200 capítols d'un dels animes més internacionals de la història, molt nostrat tot i venir del Japó. Una desfilada de creativitat i lliçons d'humilitat i noblesa per en Nobita, l'etern perdedor, tot i tenir un gat còsmic farcit d'invents com a millor amic. I si algú vol deixar la sèrie en bucle, a partir d'avui també ho podrà fer amb el canal temàtic 24 hores de Doraemon que ha estrenat 3CAT. La recuperació de les seves aventures es completarà a partir de dissabte amb la incorporació d'especials i pel·lícules de l'anime.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
17: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
30: Bon dia, Cucurella.
31: Cucurella, se come una paella.
32: Bueno, us en podeu anar tots a la merda.
30: L'exjugador del Barça, Marc Cucurella, que ha estat al Chelsea els últims anys, serà anunciat nou jugador del Real Madrid aquest mateix matí, diuen. Ha sigut una operació ràpida del Madrid per un jugador que el Barça s'estava plantejant recuperar.
0: I recordem que la setmana passada Florentino ja va fer una oferta a Julián Álvarez, no? Que és jugador sí. Que també vol el Barça, no?
33: Què? I què?
30: Bueno, i el Madrid no, també s'ha interessat, no, pel defensa Guardiol, pel qual el Barça
33: sí,
30: també...
33: I què? No, què ponyes es passa?
0: A veure, Florentino Pérez, bon dia primer de tot.
33: Sí. Bon dia, mis Calmis. cojones, que me tenéis, és que me tenéis hasta el nabo.
30: Però, escolta'm, vol fer el favor de calmar-se? Porta uns dies, de veritat, amb un estat d'alteració.
33: No,
0: a més, no para de fer servir aquest llenguatge, si no para, haurem de tornar aquí la conversa.
33: No, a ver si voy a ser yo que les tendré que pedir permiso a ustedes para fichar a quien me salga de la punta del pepino.
0: Bueno, pare ja, perquè si no, ja deia que...
33: No, usted se calla, me pregunte la niña. Que todo
30: jo? Sí.
33: Jo?
30: Sí, amb barba.
33: No,
30: jo li pregunto. Deia que sembla que el Madrid estigui intentant fitxar tots els reforços pels que s'interessa al Barça. És com si no tinguessin cap projecte ni cap idea de per on tirar.
33: Niña, lo que estoy haciendo es seguir a pies juntillas las indicaciones de mi director deportivo.
30: ¿Qui és?
33: Se llama señor Mis Huevos. Y dice que hago con mi dinero lo que me da la gana, que por eso he tenido que someter a votación la presidencia de este club, que es lo más humillante que he tenido que hacer en mi vida.
30: Això vol dir que seguiran copiant el model del Barça,
33: pues
30: eh?
33: Pues sí. ¿A qué más quiere fichar a Barcelona?
30: No li direm.
33: Ah, bueno, pues me quedaré escuchando a Robert Prats y ya me lo diré.
30: Doncs li direm que no ho digui.
33: A ver si voy a hacer que te maten.
0: Són 7:45. I a aquesta hora els mercats celebren amb ganes l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou també el front entre Israel i el Líban. Després de dies d'incertesa, l'han confirmat totes les parts i s'assignarà divendres a Suïssa. Serà a partir d'aleshores que reobrirà l'estret d'Hormuz i s'obrirà també un període de negociacions per acabar de concretar aquests punts del pacte, per exemple, com queda el programa nuclear iranià. El vicepresident J.D. Vance ha assegurat a la Fox que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà ni la comprarà. I l'anunci ha arribat poc abans de la festa del 80è aniversari de Donald Trump. Una festa amb 5.000 convidats i en què els jardins de la Casa Blanca s'han convertit en un gran ring de combat d'arts marcials. A les 8 tornarem en directe a Washington, a Jerusalem i també a Vian, França, on a partir d'aquest vespre se celebra la reunió del G7 amb la presència del mateix Donald Trump. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8, perquè d'aquí a mitja hora podreu sentir per primer cop, i en exclusiva, els àudios de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts després de la mort del seu pare a Montserrat. Sentirem què va dir i també com ho va dir. Per comentar-ho ens acompanyarà a partir de 9:45 Francisco Marco, també director de Método 3, l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I pel que fa als esports, Robert Prat.
5: El Barça, que es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Fuxe. El Madrid, que té previst anunciar oficialment aquest matí el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. I al Mundial, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó, debut a Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el dia comença amb sol a la majoria de comarques, però sembla que l'acabarem amb algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, com a mínim a la meitat nord de Catalunya es preveuen tempestes al Pirineu, Prepirineu, i avui, com a novetat, podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Localment podrien ser tempestes fortes, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta del país, sol i temperatures altes. Potser no tant com les d'ahir, però sí que encara podrien arribar als 35 o 36 graus, per exemple, a les comarques de Ponent.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. La línia T5 del tram que uneix Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona s'ha avariat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades. Pel que fa a rodalies i regionals, hi ha els retards habituals, endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11 que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou i també de 10 minuts a l'R15 en el tren que va de Reus a Barcelona. A l'Havana Express, que va de Tortosa a Barcelona, també va amb un retard de 10 minuts i també de Mores en l'alta velocitat, en l'AVE, que va de Figueres a Madrid i que acaba de passar per Sants, que va un quart d'hora tard.
0: I les carreteres, circulació complicada a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Sí, al nus de la Trinitat hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma i entre Vall d'Hebron i Trinitat, direcció Besòs, també hi ha aturades per un altre accident. Retencions també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Avui a l'hora del matí, Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Ebrera i David Madí. Són les 7:33. Avui la redacció del matí comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
4: Bon dia.
0: Els articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
6: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta aquest pacte entre els Estats Units i l'Iran.
8: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
6: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però que tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units busca, bàsicament, pel Mundial de Futbol.
8: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
6: Al periòdico, el diplomàtic Jorge Tezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
8: Explica que el president hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i Bolsonaro i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
6: L'editorial del País es fixa en Venezuela i en l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
8: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
6: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
8: Diu que la congelació del front ucraïnès no costa la pau a Europa, sinó pot ser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: I afegim-hi el que ha llegit ara a la premsa el periodista Xavier Grasset.
11: Eduard Voltas ha engegat Pròxima Estació, nou mitjà digital centrat en Barcelona i per subscripció.
4: I en el seu escrit es pregunta, a propòsit de la massificació turística, si és un camí que es pot revertir. Les ciutats, les àrees metropolitanes, poden decidir controlar quants turistes reben a través d'un mecanisme molt simple, el nombre de llits que es pot apujar o baixar a través de la normativa. Diu Eduard Voltes, Barcelona s'ha ficat tota sola i per què ha volgut en l'actual escenari de massificació? I es pregunta, es pot desfer aquest camí? Lògicament sí, és només una qüestió de voluntat política i planificació.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
21: Costellarro va bé. Gràcies.
22: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
13: Costellarro, senyor?
23: Volkswagen. Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 km de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
24: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Ondius torna a navegar.
1: És el vaixell que va tenir el brot d'antivirus. Ara, 2 mesos després, un cop desinfectat i amb tots els controls passats, ha tornat a salpar, ara cap a l'Àrtic. Això sí, no és un nou creuer, sinó que viatja amb treballadors de la mateixa companyia del vaixell, Ocean White. Ho veiem a El País.
0: I què ha fet caure un govern municipal?
25: Una classe de ioga. Ah. Així ho llegim a l'Ara, passat a Pont de Molins, un poble petit de menys de 600 habitants a l'Alt Empordà. L'encara alcaldessa d'Esquerra va retirar les competències al tinent d'alcaldia del mateix partit, acusant-lo d'abús de poder per haver utilitzat una sala municipal entorpint una classe de ioga per dones. Ell ho nega i ara s'ha posat d'acord amb regidors de Junts per fer una moció de censura.
0: Com arriba el Barça al Senegal?
1: Doncs a través d'un jove de Guissona, Nanu Kundul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club en Wolof. Té gairebé 800.000 seguidors de TikTok, 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Una petició per Lego.
25: Després que la companyia de joc danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa a Lego que faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona. Quins? Doncs suggereix el telefèric del Port, les Tres Xemeneies o la Fundació Miró. L'han raptat a través del compte d'Instagram Visit Barcelona. Ho veiem al web de BTV.
0: I què està cada cop més lluny?
1: La diferència entre la nota mitjana de batxillerat i la que treuen els alumnes a la selectivitat. Si fa 10 anys era de poc més de mig punt, ara supera el punt. Dit d'una altra manera, el curs passat la mitjana després d'acabar el batxillerat va ser d'un 7,6, mentre que la selectivitat es va quedar en un 6,4. Els experts ho atribueixen al fet que ara les proves d'accés a la universitat són més competencials. Ho recull l'Ara.
0: I una notícia pels fans de Nino Bravo.
26: Al partir un beso i
25: doncs que un Nino Bravo gegant serà la falla municipal de València l'any que ve, el 2027. Segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers de la seva mítica cançó Un beso y una flor.

0: ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
1: Comencem als Estats Units, al Washington Post, tothom pendent de l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra. El diari es fa ressò de les paraules del president Trump anunciant-ho i demana calma a les parts després dels atacs israelians a Beirut que amenaçaven de fer descarrilar les negociacions. L'article també destaca les tensions entre Trump i el govern israelià. I a Suïssa, el diari Blink interpreta el resultat del referèndum sobre la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions d'habitants com una derrota de la proposta, però també com un avís clar a la classe política. Diu que una part molt important de la població continua preocupada pels efectes de la immigració, la manca d'habitatge, la congestió de les infraestructures i la pèrdua de qualitat de vida. Han perdut el referèndum, però un 45% d'electors els han

0: del BBVA sobre el Sabadell i passant per la investigació de la gran apagada elèctrica de l'abril del 2025.
1: I a la premsa esportiva...
2: Cucucucurea, se come una paella.
1: Cucurella, Robert Prats.
3: El diari El País anuncia el fitxatge de Cucurella pel Madrid, 60 milions, 5 són de variables, un fitxatge que arriba dilluns i no pas dilluns.

0: El País afegeix que també està tancat el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid. El Mundo Deportivo remarca que Cucurella és una segona opció darrere de Guardiol, del City. La Vanguardia parla d'un fitxatge sorpresa i el periòdico aclareix que el jugador volia deixar el Chelsea per tornar a Espanya. El Barça i l'Atlètic de Madrid el volien fitxar. El Marca diu que Mourinho el va trucar personalment per dir-li que el fitxava a ell, per lateral esquerre, o a ningú més. El diari Ara parla de Barcelonitis, de Florentino Pérez, ha encarit el preu de Julián Álvarez, ha fitxat Cucurella i Bernardo Silva. I l'esport destaca el Barça de les 50 Champions, amb l'última aconseguida, la d'handbol. Per l'esportiu, el Barça són campions absolutament en tot.
1: I a la premsa del cor, Carles III i Gent de Pineda.
2: Aquest cap de setmana, Carles III ha celebrat el tradicional Tropic de Colors, una sort de segon aniversari del monarca que serveix d'excusa per organitzar una rua i posteriorment fer unes escopinyes i uns ganxitos. Gran desplegament d'elegància. Carles i Camila anaven vestits de soldadets de plom, només els faltava una corneta, els prínceps de Gales, dos pinzells, i la mainada royal molt espigada. Es nota que han fet dues febrades aquest any perquè l'estirada és considerable. Tots dutxats, correctes i festius. Desitgem que el rei rebés els obsequis adequats per ser l'avi de la casa, un jersei del Corte Fiel i una bossa d'aigua calenta pels ronyons.
1: I qui fa anys avui, Caralies?
3: A veure, és que t'he portat visita avui a l'estudi.
1: Sí,
3: a
1: la Charo faig.
4: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: 42 anys.
4: Sí, ja.
3: Sembla ser jove.
1: Sí. Mira, és que els concerts són d'aquelles persones a la ràdio imprescindibles.
3: Total, ens coneixen
1: sempre
3: a tots.
1: Sempre hi sou, sense fer soroll, no? Però fan una feina imprescindible. Per tant, avui aprofitem per felicitar-te. Com ho celebraràs, Charo?
4: Intentaré quedar amb unes amigues per anar a
1: dinar. Ah, unes amigues.
4: Bueno, més... Un japonès.
1: Està bé. Charo, per molts anys. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Adéu.
1: Qui més fa anys avui, Caralies?
3: També comparteix d'aniversari l'actriu Courtney Cox.
1: No sé.
3: Friends, Courtney Cox.
1: Friends, 52.
3: En fa 61. També fa anys l'actriu Blanca Portillo.
1: 70.
3: 63. I acabem felicitant l'exvicepresidenta espanyola Maria Teresa Fernández de la Vega.
1: 72.
3: 77.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Benilda de Còrdoba. Va ser una anciana vídua que vivia a Còrdoba. Corria l'any 853 quan es va desencadenar una persecució contra els cristians. Benilda, malgrat l'edat que tenia, va confessar la seva fe. Aquesta actitud li va costar la vida. Va morir xas decapitada i la van incinerar. Això sí, abans d'escampar les seves restes per al riu Guadalquivir, el seu cos sense cap va ser penjat en un pal i exposat a tota la ciutat. Se la considera una de les màrtirs de Còrdoba i a Catalunya hi ha 109 dones que es diuen Benilda.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 15 de juny del 2026. Seran al quiosc Vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 15 de juny de 2016. Queda només una setmana perquè el Regne Unit voti en referèndum si se'n va de la Unió Europea i totes les enquestes vaticinen la victòria del Brexit a les urnes. Hi ha pànic a les borses i també el número 10 de Downing Street. David Cameron, el mateix primer ministre que ha convocat el referèndum, ara amenaça amb noves retallades socials i més impostos si guanya el Brexit. Ara fa 10 anys, la revista Restaurant feia pública la llista dels 50 millors restaurants del món. El celler de Can Roca cedia el número 1 mundial a l'Hosteria Francescana de Mòdena. En canvi, Joan Roca era proclamat millor cuiner del món. Acabo perquè el juny de 2016, en plena campanya electoral espanyola, TV3 emetia una edició especial del Foraster a Madrid. Quim Masferrer parlava sobretot amb catalans que vivien allà i gravava el monòleg amb 700 persones al Teatro Calderón.
1: Avui és 15 de juny del 2026, és el 166è dia del calendari. Falten 6 dies per l'estiu, 9 dies per Sant Joan i 3 pel Dia Internacional del Sushi. Mira, avui que se'n va de Japó, la Sara, doncs mira, podrà anar a celebrar-ho. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
1: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
7: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
8: Tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. Estarien disposats a signar-lo aquest divendres.

0: A Suïssa.
1: Queda per resoldre el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
2: De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
3: No anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga i amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans.
5: L'educació i la sanitat.
6: Aquests són els sons del matí i de seguida hi afegirem també l'àudio en exclusiva que emetrem aquí en aquest programa a partir de les 8 del matí. Són les trucades de Jonathan Andic que va fer els serveis d'emergència després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. A partir de les 8 emetrem en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio aquests àudios que són claus també en la defensa. Però abans anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Anunci.
7: Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic o també suport en forma de cartells, fullets, pel·lícules, etc., que conté missatges persuasius. Persuasives han estat, han hagut de ser, si més no, les parts enfrontades aquestes darreres setmanes abans d'anunciar aquesta matinada l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra.
6: Cita.
7: Algú adduir de viva veu o per escrit un passatge d'un autor en suport del que diu, és a dir, reproduir allò que algú altre ha dit. Ens quedem, però, amb l'excepció, un jutge, un tribunal, intimar a algú perquè comparegui davant seu el dia i l'hora prefixats. Avui Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, està citada davant del jutge Peinado com a pas previ a enviar-la a judici.
6: Limitar.
7: El que no faran els suïssos en relació amb la població del seu país, ni per tant la immigració. L'extrema dreta volia posar un topall de 10 milions d'habitants, però el 55% del país ja ha votat en contra. La dreta populista s'haurà de limitar a acceptar el resultat.
6: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 1.639 euros.
8: És el que costa el metre quadrat a Badia del Vallès. El municipi lidera l'encariment de l'habitatge a Catalunya amb un increment del 168% del preu del metre quadrat. El segueix Argentona amb un encariment del 120%.
6: 300 milions de dòlars.
8: És l'augment diari que ha tingut el patrimoni d'una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats a aquest sector, l'energètic.
6: 51.
8: Són els municipis que avui estan en perill molt alt d'incendi a Catalunya. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit.
6: I ara 3 imatges, veig, pel foradada. A la primera imatge veig un grup de policies antidisturbis francesos. Estan envoltant i envoltats d'una mena de fum de color rosa. Porten vistoses màscares que per poder respirar i el primer apunta amb una arma cap al cel. La imatge capta com just acaba de sortir del canó d'un projectil.
9: Podria ser una pilota de goma, un projectil de foam o un equivalent. La imatge és a Ginebra, on s'han concentrat les protestes anticapitalistes contra la reunió del G7 que avui comença a Evian, a França. Hi va haver llançaments d'objectes, enfrontaments amb la policia, situacions a les quals els agents van respondre amb gasos lacrimògens.
6: A la segona imatge veig un ring, és un ring d'arts marcials rodejats per una xarxa negra que deu fer un metre i mig d'altura. Un dels lluitadors és a l'exterior del ring, inclinat, parlant amb una de les persones de la primera fila del públic, i és Donald Trump.
9: És Justin Gaethje, el lluitador que parla amb el president dels Estats Units just després d'imposar-se en un combat de lluita mixta. S'ha imposat a l'espanyol Ilia Topuria, tot plegat en la vetllada que ha centrat els actes de celebració del 80è aniversari del president dels Estats Units. Un combat celebrat a la Casa Blanca que portava per nom Freedom 250, coincidint amb la commemoració dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
6: I a la tercera imatge veig el jugador de la selecció espanyola, el català Marco Corella. Està enmig de l'entrenament, assegut a la gespa, fa un exercici amb una cinta als peus. Mentre parla pel telèfon mòbil, potser acabant de certificar el seu fitxatge pel Real Madrid.
9: El jugador del Chelsea ahir durant la sessió d'estiraments prèvia al debut avui al Mundial i que es va acabar convertint en el centre de totes les mirades a la concentració. Format a la Masia, va sonar com a possible reforç del Barça, també de l'Atlético de Madrid, i en poques hores va acabar patant el Santiago Bernabéu. A lateral es posarà les ordres de Mourinho a canvi d'uns 50 milions d'euros.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
6: Atenció a aquest titular que circula. Els Mossos d'Esquadra van evitar l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, 28 dels quals tenien com a víctima una menor d'edat. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. La notícia diu que són dades oficials oferides pel Departament d'Interior a una pregunta parlamentària del Partit Popular. Segons aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra van aconseguir impedir 47 intents de matrimoni forçats durant tot l'any passat. Ara bé, aquestes dades policials poden no reflectir, diu la notícia, el total de casos de matrimonis forçats, perquè existeixen barreres culturals i socials que impedeixen en molts casos la seva denúncia. Són dades que poden reflectir només la punta punta de l'iceberg, diu la notícia. Per últim, aquestes dades també constaten que 28 d'aquests 47 matrimonis forçats tenien com a víctima una nena menor d'edat.
6: I això és real o fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
13: La setmana passada, estudiants de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva van participar com a voluntaris al Centre Internacional de Premsa habilitat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Amb més d'un miler de periodistes acreditats per cobrir l'esdeveniment, l'alumnat va donar suport als professionals dels mitjans i va poder conèixer de prop l'organització i la logística d'una cobertura informativa d'abast internacional. Una experiència formativa que els va permetre apropar-se a la realitat professional de la comunicació.
12: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
11: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els Mossos d'Esquadra van impedir l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, dels quals 28 tenien com a víctima una menor d'edat, és una notícia falsa. Aquestes dades no són de l'últim any, són dels últims 5 anys. Si fem el promig, no arriben a 10 els matrimonis forçats que es detecten a casa nostra. Tot i la falsedat de la notícia, Vox la fa servir en algunes de les seves intervencions parlamentàries.
6: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.
6: Ara són les 7:53. Titulars del dia al 2 minuts amb Sílvia Solares i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
14: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres. J.D. Vance, vicepresident nord-americà, a la Fox.
15: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
6: El preu del barril de petroli s'ensorra a les borses que remunten.
1: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau $4 de cop i es paga al voltant dels 83. Són $15 menys que fa una setmana.
6: I l'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
14: Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7.
6: I aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
1: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rosell és subinspector dels bombers.
16: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
6: I Begoña Gómez està citada avui davant la jutge, davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
14: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
6: I milers de mestres i professors es van manifestar ahir per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
1: Yolanda Segura de l'Ostec i Laura Gené de la CGT.
17: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar.
18: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
6: El govern britànic prohibeix des d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
14: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
6: I avui es posa en marxa el dispositiu per prevenir accidents durant la temporada de bany.
1: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors a les piscines. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
19: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
6: I en esports, el Barça guanya la Champions d'handbol.
14: Després de guanyar la final 37-34 al Fiuxe de Berlín.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
21: Bon dia, pel que fa al temps, comencem el dia amb sol i calor, temperatures altes ja a aquesta hora, amb previsió que s'enfilin fins als 30-33 graus en moltes zones de l'interior. Avui també podria arribar als 35 o 36 en alguns punts de Ponent o de l'interior de l'Ebre. I a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu o al Prepirineu i podrien arribar a la Catalunya central o al nord del Pla Lleida.
20: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
6: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a la Ronda de Dalt, Clàudia Serra?
2: Sí, a l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma. També hi ha retencions entre Vall d'Hebron i Trinitat direcció Besòs. Molta densitat també amb aturades a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona.
10: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
22: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
3: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, el perit contractat per la defensa de Jonathan Andic.
22: A 11:15 amb Laura Far parlarem de la mort del youtuber Gaspi. Buenas. I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
6: Manu Guix, bon dia! Buenas, com estàs?
24: Molt bé, i vosaltres?
6: Bé.
25: De dilluns, arranca la setmana.
6: Sí, sí, sí.
24: Què és aquest riure? Què vol dir aquest bé? Què he volgut dir?
6: No!
25: Estem feliços.
6: Estem bé, estem sí, bé. Sí, estem sí, remuntant, sí, sí. Remuntant.
24: Ah.
6: Ha estat fotuts una mica del coll.
25: Una mica refredat, sí. L'aire... Sí.
24: Ai, per dius.
25: Però ja està, remuntada, remuntada.
6: No es pot dormir amb el cul a l'aire, Manu.
25: Ara, bueno, aquesta nit sí, fotia una calor.
6: Ah, sí.
25: Aquesta nit era de dormir despullarets.
6: Sí, sí.
24: I jo dormo sempre amb el cul a l'aire.
6: Opa. Ves fent frases. Ves fent frases.
25: Ja tenim l'article fet.
6: Exacte. Va, anem a veure el telèfon de la Júlia.
25: Ui, la Júlia, avui. Fa 10 anys.
6: Ha entrat de ple les dues xifres, 10 anys.
25: I espera't.
24: Mira.
6: Hi ha un moment que els anys passen de 10 en 10.
24: Calla, calla. Júlia!
6: 10, 20, 30, 40, 50... 50, 50, 50,
25: 50, 50. I pum, ja està.
6: Cap a la caixa.
25: Sí, sí, sí, sí.
6: No te n'enteres i ja estàs a la caixa. Júlia!
26: Bon dia.
6: No, què era, Júlia?
26: Sí.
6: Hola, Júlia! Com estàs?
26: Hola.
6: Saps d'on et truquem?
26: Tiri-pipi.
6: Ah, home! Fas 10 anys avui, Júlia. Com ho celebraràs?
26: Va ser el dissabte.
6: El dissabte. I què vas fer? Què vas fer, Júlia?
26: Vaig celebrar amb les amigues i diumenge amb la família.
6: Toma! Doble celebració, veus?
25: Júlia, et truquem de part de la teva família, que et volen dir que els encanta compartir la vida amb tu i veure com et fas gran, que t'estimen molt i et volen dedicar aquesta cançó de la banda Neon que et toca Manu Guix en directe, que es diu Guapíssima!

0: tindríem. Júlia, que tinguis un bon dia i t'enviem un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, quina veu de simpàtica. Manu, adéu, que vagi bé el dilluns, estimat.
2: Adéu, Júlia.
0: Fins demà.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 15 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Són els titulars.

0: Aquest passat dissabte se celebra la setena trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. El quart Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores es celebrarà els dies 18 i 19 de juny d'aquesta setmana. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu ha estat repartit entre el Vendrell, Valls, Tarragona i Reus. S'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran a l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS publica una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. La compravenda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nou servei de bus urbà va entrar en vigor al setembre del 2025 a Calafell, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 del matí fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més durant el dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actuals. També es van optimitzar recorreguts en les 3 línies ja existents per a poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i als caps de setmana, feia més difícil de complir els horaris previstos. Això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i va optimitzar les línies, evitant passar per parades on pujaven poques persones a punta i cobrien zones poc poblades per passar el bus per zones en major usuari potencial, més denses en habitants. Això permetia, a més, arribar a temps a l'estació de tren, als instituts i al CAP, a les hores de demandes dels usuaris. En el primer quadrimestre del 2026 es va detectar un increment molt important dels usuaris del transport urbà a Calafell, passant dels 76.310 viatgers en els primers 4 mesos del 2025 als 108.534 viatgers els primers 4 mesos d'aquest 2026. Això suposa un increment del 42,5% dels usuaris. Aquest augment de passatgers no es deu només a l'increment d'horari, sinó a que hi ha molts més usuaris durant el dia. L'horari s'ha incrementat un 42% també, però són hores que no tenen l'afluència de viatgers que hi ha en hores punta, segons s'ha explicat des de l'Ajuntament. La línia que més s'ha incrementat és la L3, amb un augment del 140%, multiplicant per 2,4 el nombre d'usuaris del 2025. Concretament, ha passat de tenir 15.782 usuaris en el primer quadrimestre del 2025 a tenir 37.878 viatgers en els primers 4 mesos de 2026. El recorregut que fa la nova línia L3 a grans trets uneix Segur de Calafell amb els equipaments sanitaris i comercials. Aquestes dades apunten que la gent de Segur aposta pel nou traçat que no dona voltes per Calafell i va més directe al Mercadona, al CAP i als equipaments esportius i escolars. Pel que fa a la línia 1, s'ha incrementat en prop de 6.000 usuaris més respecte al mateix període de 2025. És la línia que té més usuaris i el seu traçat uneix urbanitzacions del nord de Segur i Segur de Calafell, amb l'estació de tren, l'Institut La Talaia i el Cap de Segur. La línia L2 s'ha incrementat en prop de 4.500 passatgers, arribant als 30.701. Aquesta línia porta els viatgers de Calafell Parc i Marromeu a l'estació de Calafell, passant pel nucli del poble. Tot i això, l'Ajuntament de Calafell apunta que seguiran analitzant les dades per continuar millorant el servei en el futur i estar atents a l'evolució que pot anar tenint en els propers mesos.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza anualment la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. A les 7 de la tarda, des de l'Estany i fins a la plaça del Manila, al passeig marítim de Calafell, es va dur a terme una cercavila de les bandes que no van parar de tocar els seus instruments, sorprenent a totes les persones que passejaven o omplien les terrasses. Un cop totes les bandes van arribar a la plaça del Manila, van dur a terme una exhibició individual i, finalment, totes juntes. En Ferran Canovas, president de la banda de timbals i gralles de Calafell, ens feia satisfet una molt bona valoració. Escoltem-lo.
3: Bueno, en un principi de meravella. És a dir, havent començat allà a l'Estany, havent arribat aquí a la confradia, cada banda està fent una petita exhibició i és tot un èxit. És a dir, estem disfrutant, la gent que està veient disfruta i nosaltres pues, podem més. Molt contents i ja estem pensant en la Boirena. Sí, sí, això jo crec que n'hi ha molta gent que queda sorpresa, perquè fins i tot es preguntaven què celebreu. Llavors l'hem explicat que la 7a trobada de bandes, que la fem una vegada a l'any, i que, bueno, venen bandes de molts puestos de Catalunya i de fora de Catalunya, sobretot d'Osca, i la veritat és que és estem passant una tarda de meravella, molt guapo.
0: Després d'un sopar de germanor i, com ja és habitual anualment en aquesta trobada, totes les bandes participants es van dirigir a la plaça Catalunya, al nucli del poble, on a les 12 en punt de la mitjanit van dur a terme la trencada de la nit.
3: I després, a les 12 de la nit, trencarem l'hora. Totes les bandes, timbals i bombos, tocarem a la vegada. Sí, tot aquell que tingui voluntat i tingui un bombo, un tambor i vulgui tocar, és benvingut. Que vingui, que tocarem i serem una bona colla tocant. No arribarem a la gent d'Aragó, de Calanda, que allà junten 4, 5, 10.000 tambors, però bueno, nosaltres comencem i poder ser 200, 250. Sí, però tot un tot conjunt, perquè queda molt curiós. Tota la vegada toquem el mateix i queda molt guapo, molt maco.
0: Com dèiem, aquesta ha estat la 7a edició de la trobada de bandes que es du a terme anualment. Ferran Canovas ens ha parlat de l'origen d'aquesta festa.
3: Bueno, mira, això va ser una idea que vam tindre quan de la banda, quan va començar. Es van invitar a Montsó a una trobada que fan ells, van pensar, ostres, aquesta idea perquè no la portem a Calafell. I bueno, van començar a treballar, l'Ajuntament es va posar també amb nosaltres, la Regidoria de Cultura, que havent tingut molta ajuda sempre, i bueno, pues, ja estem a la 7a.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I el 4è Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny. Està organitzat conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Carlos Barral de Calafell. Aquest esdeveniment ofereix un espai de reflexió crítica sobre el paper de l'editor Carlos Barral i de segells com Seix Barral i Barral Editors en literatura de la segona meitat del segle XX. L'edició d'enguany se centra específicament en la presència, els silencis i les trajectòries de les dones escriptores vinculades al fenomen del boom llatinoamericà, així com de les autores emergents durant el tardofranquisme i la transició. El congrés es divideix en dues jornades ubicades en diferents llocs. El dijous 18 de juny tindrà lloc a Tarragona. Les sessions acadèmiques i presentacions de ponències es faran a la Facultat de Lletres. I el divendres 19 de juny les activitats es traslladen al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell de 10 del matí a 7 de la tarda. De fet, si no estàs inscrit com a congressista, podràs participar en els actes a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà conferències al públic en general al Centre Cívic Cinema Iris.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu Canvai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus s'ha fet aquest passat divendres al vespre amb controls policials i presència intensiva d'agents als punts amb més incidència. Així, s'han interposat 45 denúncies, 36 de les quals pertinença de substàncies estupefaents i la resta pertinença d'armes prohibides. Alhora s'ha sumat la immobilització de 4 vehicles i 41 denúncies relacionades amb el trànsit, 6 de les quals per manca o retirada del permís de conduir. En el dispositiu han participat agents de la Policia Nacional, Policia Local i Guàrdia Urbana de les comarques del Tarragonès, Baix Penedès, El Camp i Baix Camp. Durant l'operatiu s'han comissat 2 eines de les quals les persones que les tenien no han pogut acreditar-ne l'origen, així com joies. També s'han fet 4 inspeccions de locals en què Inspecció de Treball ha detectat 2 treballadors sense contracte.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Amb més retard del previst, però les noves càmeres de videovigilància del Vendrell entren ja a la fase final de la seva instal·lació. S'ha explicat que ja s'han començat els treballs previs per poder posar les càmeres, que es preveu que entrin en funcionament durant l'estiu. Fa gairebé un any, la Comissió de Videovigilància de la Generalitat va validar la ubicació d'aquestes càmeres i es va obrir la licitació. Tot i que en primera instància es va anunciar que serien 45 les noves càmeres, finalment la xifra s'ha ampliat fins a 50. L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que s'han afegit 5 noves ubicacions en punts on hi ha aglomeracions de gent, com són al davant de la Biblioteca Pública Terra Baixa, al carrer de Mar, al carrer de la Carnisseria, als aparcaments del Puig Pèlac i al carrer de Colom. La resta es repartiran per diferents barris, nuclis marítims i urbanitzacions, especialment a les vies d'entrada i sortida. Un cop instal·lades, les càmeres estaran connectades les 24 hores del dia amb la sala de control operativa de la Policia Municipal, però també amb la plataforma dels Mossos d'Esquadra. Igualment, formaran part de la plataforma europea Eucaris, d'intercanvi d'informació sobre vehicles i matrícules. El cost de la instal·lació de les càmeres al Vendrell és de 260.000 euros, dels quals 200.000 es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona que s'ha hagut de prorrogar. De fet, s'ha explicat que l'objectiu d'aquests dispositius és detectar i identificar els responsables de possibles fets delictius. Passem a les notícies d'àmbit general. El sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb uns boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla. Enguany cauen dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Escoltem a Josep Maria Vilardell, és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
4: Tenim una campanya aquest any d'un kit sensorial, que aquest kit sensorial doncs, està fet per una associació d'autista, que precisament és per autistes i per gent de dificultat de la oïda, que hi ha unes coses per posar les orelles, unes ulleres, un mastegador, en principi, perquè aquesta gent pugui disfrutar de la revetlla. Hi ha molta gent autista, tenim clients autistes que en principi els agrada la pirotècnia, també n'hi ha que no els agrada. I encara que no siguis autista, doncs hi ha gent que li perjudica el soroll i ens agrada, a la gent ens agrada la pirotècnia, ens agrada el soroll, però també hem de respectar a la gent que pateix per aquest tema.
0: Diu que es presenta una bona campanya de Sant Joan.
4: Aquesta campanya del 2026 encara, en principi s'encara força bé. Hem començat amb bones vendes. El que ens afecta, la pirotècnia que afecta a tothom, és el tema de les pluges, de la sequera, dels incendis. Sembla que es presenta una bona campanya amb aquest tema. I bueno, tots molt animats, preparats per vendre. L'any passat ja va ser bona i aquest any espero que torni a ser bona aquesta campanya de Sant Joan. Aquest any la previsió, que sempre és una previsió, podíem estar en una forquilla entre 20 i 21 milions d'euros al sector. Estem parlant d'una pujada possiblement d'un 5%. Ja et dic que sempre explico el mateix, vull dir que depèn sempre dels últims dies, ara podem fer una previsió i els últims dies o vendre més o vendre menys, perquè la gent sempre s'anima a última hora, sempre.
0: Vilardell explica que cada família es gastarà entre 30 i 50 euros aquesta campanya.
4: A veure, la família tipus, el tiquet mig podem estar entre 40 i 50 euros. Un lot d'aquests que hi ha una mica de variat, doncs estem parlant d'això. Entre 30 i 50 euros et diria que pot ser una mica de tot. I aquest seria la mitja. Aviam, hi ha gent que es gasta 10 euros, hi ha gent que es gasta 1.000 euros. Però, bueno, la mitja que anem a buscar és aquesta.
0: Les empreses pirotècniques no s'han vist afectades per la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un fet que els permet mantenir una certa normalitat en els preus, només lleugerament a l'alça per l'encariment general del nivell de la vida.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: En els últims 4 anys, 200.000 persones a Europa han estat víctimes de les onades de calor. L'augment de la freqüència i un sistema sanitari poc preparat han disparat la mortalitat associada en aquestes onades al continent. I així s'ha assegurat per part de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, a Europa en el marc de la presentació de la nova guia. De fet, la nova guia té el seu origen en la Comissió Europea sobre Clima i Salut. Durant la presentació s'ha definit les morts per onades de calor com una tragèdia de dues dimensions. D'una banda, perquè moltes d'aquestes defuncions es podrien haver evitat amb mesures de prevenció i adaptació. De l'altra, perquè l'impacte de la calor extrema va molt més enllà de les víctimes mortals i a milions de persones afectades físicament i emocionalment. La segona edició de la Guia de l'OMS als Plans d'Acció de Salut davant la calor proposa solucions pràctiques i assequibles perquè ciutadans i països puguin adaptar-se, prevenir i respondre de manera coordinada a aquest problema global. Ara, l'objectiu marcat per l'OMS és assolir 0 morts per causes relacionades amb la calor.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La compravenda d'habitatges a les comarques de Tarragona continua mostrant una evolució positiva. Les últimes dades examinades per la Cambra de Propietat Urbana de Tarragona reflecteixen un augment destacat tant en el nombre d'operacions com en el preu dels immobles. Un fet que consolida la fortalesa del mercat immobiliari i situa la demarcació tarragonina entre les zones amb un creixement més rellevant. Al llarg del 2025 es van formalitzar 18.175 compravendes a la província, en comparació a les 16.494 del 2024. Aquest increment del 10,19% supera el ritme de creixement observat tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat i referma el bon moment que travessa el sector immobiliari tarragoní. La tendència també es manté durant els primers mesos del 2026. Mentre que a Catalunya i el conjunt d'Espanya s'ha produït una reducció del nombre de compravendes respecte al mateix període de l'any anterior, la demarcació de Tarragona continua registrant increments tant en operacions com en preus. Pel que fa als municipis analitzats, Tarragona Ciutat concentra una part important d'aquesta activitat. L'increment de l'activitat ha anat acompanyat d'una pujada contínua també dels preus.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
1: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
5: Primer de tot, doncs, ens veiem el que són els misteris de Calafell, no? Aquestes activitats que es fan com un escape room.
6: Sí, hemos empezado este año con esta actividad y está funcionando genial. Es una actividad diferente y bueno, la semana pasada tuvimos esta última y bueno, el público está encantado y vamos yendo por diferentes zonas del municipio y está funcionando muy bien. Yo creo que es una de las actividades de estas que se quedan seguro que para el curso que viene.
5: Ah, cal dir que són joves nascuts entre 2010 i 2014. Per què se centra les activitats en aquestes edats?
6: Bueno, al final es la época de adolescencia, ese momento que es difícil, es complicado esta edad y al final, bueno, tienen esa obligación que es ir al instituto y tener actividades donde puedan hacer ocio, pues es importante para ellos también.
5: ¿Por qué se aposta també? Perquè a mi m'agradaria centralitzar el tema també en les activitats esportives, molt important, perquè a l'estiu ens hem de seguir movent, no ens podem quedar parats. Hi ha una oferta de rem, que és molt interessant, no sé si abans s'havia ja fet, zumba, bachata. És una manera també de combinar exercici físic amb música. En aquest cas. Bueno, primer parlem del rem,
6: sí.
5: Perquè aquesta activitat.
6: Es una actividad que este año la hacemos nueva. Sí que es verdad que hemos tocado actividades de agua en otros casales de verano. Y este año, bueno, ya sabemos que tenemos la escuela de vela y entonces tenemos también yaguts y bugados ahí en el mismo puerto, que uno de los casales, el casal de juventud, el que está en Segur, también se encuentra en el puerto. Y al final intentamos hacer actividades, pues bueno, con todo lo que podemos, también ofrecen ellos, ¿no? Y lo tenemos ahí, somos vecinos, pues poder colaborar y trabajar juntos. Ellos, yaguts en este caso, han apostado por la actividad de remo para gente joven y bueno, pues qué mejor que aprovechar esta oportunidad y enfocar nosotros también esta actividad este año en las actividades.
5: També és la manera d'apropar una tradició, no? Que s'està perdent a poc, perquè al final la joventut se'n va cap a altres activitats, de recuperar-la a través del jovent i que participi activament en el rem, com dius, perquè també, com deies, doncs, els jaguts feien una crida a joves de 30 anys o menys, no? Que es posessin al rem. Però també, o sigui, parlem de lo que són els beneficis físics d'aquesta activitat, perquè es mou tot el cos.
6: Eso es. Trabajas todo el cuerpo y ya no es solo lo que te hace físico, sino también mental, ¿no? El trabajo en equipo, yo creo que es uno de los puntos importantes. Muchas actividades deportivas tienes que trabajar en equipo, en este caso también trabajas así. La disciplina. Tener fuerza, bueno, al final es un trabajo de muchas disciplinas, yo creo, y una actividad, como dices, que a lo mejor hay actividades que la juventud se van perdiendo y es una forma también de acoger y que conozcan estas actividades. Tanto pasa en juventud como en cultura, estamos intentando pues que estos jóvenes sigan con las actividades que llevamos haciendo pues desde siempre.
5: I també al Parc de la Sínia doncs, tenim el ioga, la bachata i el zumba. La bachata i el zumba més o menys és el mateix, encara que no sigui el mateix,
6: sí.
5: Però perquè és ball i després el ioga ja és una activitat que encara que també es treballa a lo físic, també es treballa la part mental.
6: Sí, desde el año pasado, creo, ahora no, lo dudo si llevamos un año o dos, estamos haciendo las actividades todas en el Parque de la Sínia, misma hora, mismo sitio. Creo que también es importante porque otros años las actividades las llevamos haciendo en diferentes puntos, a lo mejor eran puntos también donde la gente estaba como más expuesta y ahora en el Parque de la Sínia es como que es un sitio como más recogido y creemos que puede dar más intimidad también. Y sabemos que en este punto siempre a las 7:30 de la tarde tienes una actividad. Todo eso creo que es beneficioso. Y el tema de la bachata, el año pasado fue el primer año. Quiero decir que el tema del reggaetón, que está siempre ahí en todo lo que es la juventud, lleva pues un año o un poquito más, que está como también se está enfocando un poquito en el tema salsa. Y por eso yo creo que también la bachata se ha puesto como más de moda, porque va todo al final de la mano. Y apostamos por la bachata, el año pasado funcionó muy bien. El zumba es una actividad que funciona ya hace muchos años, que ya no está pensada solo para la juventud, sino para todas las edades, quien quiera puede hacer esta actividad. Y el yoga, pues es otra forma de trabajar también físicamente, pero volvemos a pensar en respirar, en sentirte, escucharte, ir un poquito más al interior, que bueno, esto nos va bien a todos y bueno, la juventud, como no voy a repetirme, están en ese momento un poco crítico. También es importante que tengan esto presente y puedan trabajar desde ese punto.
5: Aquestes activitats, cal dir-ho, que són obertes i gratuïtes per a tothom, no cal inscripció i és recomanable doncs, que portis roba esportiva i aigua per hidratar-te. En cas de la batxata és el dilluns de juliol i agost a 7:45 de la tarda, com deia la Júlia. En cas del ioga és dimecres de juliol i agost, també a la mateixa hora, i el dijous de juliol i agost en el cas del Zumba. Uh-huh. O sigui, pots anar directament, per tant, no hi ha aquesta incomoditat, no? Potser de dir, doncs, m'haig d'inscriure. No, pots anar directament i gaudir d'aquestes activitats. A més, sóc testimoni de que alguns joves van amb els seus pares, inclús, I es fa el treball en família. Parlàvem de Misteris de Calafell, però també hi ha per aquí, doncs, a part del REM, que també ja ho hem dit, hi ha un podcast que es fa aquí a Calafell Ràdio,
6: Sí.
5: Que és molt interessant, que ho porta al Casal Jove de Calafell també, i els joves podran fer el seu propi podcast, per aquest sí que m'imagino que és cal inscripció prèvia,
6: sí,
5: no?
6: Sí, inscripció, com sempre en Calafell, no, Joventut Calafell,
5: joventut.calafell.cat,
6: esto. Y bueno, las actividades cuando todas las que trabajamos durante el año siempre son con inscripción, pueden en el libro encontrarlo, sino por la página web. Si van al Casal también tienen allí la información y están a tiempo de apuntarse. Empezaron las inscripciones el 1 de junio también para todas las actividades de verano. I cualquier duda, pues, donde he dicho, pueden encontrar toda la información.
5: Tenim de tot, Laboratori del Sucre, Pintem un Mural, Festiu Platja, Master Chef, que no és el concurs de cuina, on el més important no és l'estrella Michelin, sinó també les rialles que es fan, no?, en el mateix. O sigui, passar-s'ho bé, en definitiva.
6: Sí.
5: Després també tenim doncs, tallers, cursos, etc. I, com sempre, doncs, el terror de cinema jove al juliol i agost a la fresca, que això també és un punt de trobada social, no? Perquè
6: sí,
5: no només en les activitats esportives es treballa al físic, sinó també hi ha la part social, com deies.
6: Sí, al final el verano es seguir haciendo las actividades que te gustan o hacer nuevas actividades. El cine pues, es una actividad que también funciona genial cada año. Y bueno, es para ir con tus amigos, conocer gente nueva y al final no perder una rutina de todo lo que vas haciendo durante todo el año, pero también está pues, esa parte divertida que hace falta.
5: Podeu consultar la informació, com deia la Júlia, joventut.calafell.cat, uh-huh, o també a les dependències municipals tenen disponible sí, aquest llibret, que jo crec que és molt més còmode d'agafar i mirar per veure quines activitats més els interessen, Júlia.
6: Sí.
5: Doncs convidem a tothom, no?, a participar-hi.
6: Todo el mundo que quiera ya sabe, ya puede apuntarse y les esperamos.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
7: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Els serveis.
0: Molt bon dia. Són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
0: Josep Miró, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta estable, amb sol i cel clar al matí, tot i que es pot formar algun nuvolet puntual, mentre que a la tarda sí que hi haurà algunes bandes de núvols alts o alguns núvols llunyans d'evolució, però que estaran del Prepirineu en amunt i només es veuran com amb núvols molt llunyans i amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà o baixarà unes dècimes, com a molt de dia, movent-se entre els 20 que hem tingut de mínima i els 29 de màxima o fregant els 30, que ahir sí que hi vam arribar en diferents punts del litoral de la comarca. I amb unes temperatures que hi ha una humitat que avui serà força baixa. Vent feble amb marinades de xaloc que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una miqueta de marejol a la tarda. Per demà, temps esplèndid i de ple estiu amb sol i cel clar tot el dia i pràcticament sense núvols, amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre 20 o 21 de mínima i prop dels 30 o fins i tot superant-los de màxima amb una humitat força baixa. Ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.

Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Arrenquem setmana. Avui és dilluns, dia 15 de juny. I comencem repassant les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia, que parla del conflicte a l'Orient Mitjà. Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. El sector iranià més radical també rebutja la via diplomàtica. Putin commou Trump felicitant-lo per haver fet 80 anys. Ara passem a la portada del periòdico. Els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per moltes persones per allunyar-se de Barcelona a la recerca del calma i el sol més barat, perden terreny en favor als blocs de pisos. El punt avui, créixer amb ansietat. Els especialistes en salut mental i infantojuvenil alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i temptatives de suïcidi. El rotatiu ara també parla en aquest cas de la guerra a l'Orient Mitjà, diu que el Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units per obrir Hormuz. Els iranians havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut. El president nord-americà torna a escridassar el líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. Veinte Minutos diu que desenes de persones moren ofegades a Espanya durant el cap de setmana. I ara els titulars esportius, El Mundo Deportivo. 50 Champions. Un gran Barça de balonmà doblega el partit davant de Colònia i aixeca la 13a Champions, la 50a del club. 37-34 ha estat el resultat. El Madrid arriba a un acord amb Cucurella per 60 milions. Saltem ara al diari Esport, Espanya, Cap Verd. Avui a les 6 de la tarda es podrà seguir per la primera i titula el diari Esport A per al Mundial. Títulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dilluns. Però ja sabeu que aquí a Calafell Ràdio fins les 9 del matí repassem i actualitzem totes les notícies de les últimes hores. Comencem per la política. El jutge Peinado cita avui Begoña Gómez l'últim pas abans d'enviar-la al judici amb jurat popular. La investigació per tràfic d'influències i altres delictes dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado va començar el 2024 arran d'una denúncia de l'organització Ultra Manos Limpias. De Begoña Gómez a Zapatero, la setmana judicial que amenaça Pedro Sánchez. Més titulars polítics. De la llei a la llei o la pressió social, que va fer canviar el franquisme fa 50 anys. Els dies 8 i 9 de juny del 1976, les Corts debatien la llei del dret a l'associació política.

Illa, convençut que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà la Fórmula 1 per molts anys. El president veu positiva la renovació del contracte per la presència del Gran Premi a Montmeló fins l'any 2032. El Partit Popular presenta una pàgina web amb la trama de corrupció del PSOE i diu que tot comença i acaba amb Pedro Sánchez. Feijóo promet una neteja total de la Moncloa després que Sánchez governi, diu, com una organització criminal. Belarra serà la candidata de Podemos a les pròximes eleccions a la Comunitat de Madrid.

Illa demana respecte a la presumpció d'innocència. El primer secretari socialista reivindica l'obra de govern de Pedro Sánchez i li agraï la feina. Espanya vota en contra de la reforma dels passatgers aeris perquè no inclou la gratuïtat a l'equipatge de mà. L'executiu estatal recorda que és un dret reconegut pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Esquerra Republicana de Catalunya espera que la sentència del Tribunal Justícia de la Unió Europea consolidi el criteri de l'advocat general, que va ser clar en avalar l'amnistia. De fet, el Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara sobre l'amnistia entre setembre i octubre. Fonts del Tribunal consideren pràcticament impossible que entri a l'ultimàtum del ple del curs el 20 de juliol. La taxació de les joies de Zapatero inclou una vuitantena de peces que oscil·len entre els 25 i els 278.000 euros. Illa posarà en marxa les pròximes setmanes un equip de treball per a 5 infraestructures ferroviàries clau. Estudiaran la R1, el desdoblament de la R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.

I tenim més titulars ara. Saltem a la plana social del dia. Temporada de platges, amb dutxes o sense, cal de construir la primera línia de mar. Les platges ja estan a punt per una nova temporada que torna amb el debat sobre alguns dels efectes de la crisi climàtica. L'augment de la violència vinculada al narcotràfic preocupa a la Unió Europea. Espanya és la principal porta d'entrada a la cocaïna a Europa i el país que produeix més marihuana, segons l'informe anual de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Cau una xarxa d'explotació sexual a València amb 5 detinguts i 9 víctimes alliberades. L'organització criminal s'especialitzava a explotar persones transsexuals i les forçava a prostituir-se i a consumir drogues. Polèmica l'examen d'euskera de les Pau. Denuncien una allau de zeros en centres concertats. Conviure amb gats no perjudica les criatures amb asma, segons un macroestudi suec. La investigació conclou que tenir gats a casa no provoca més crisis d'asma a la canalla ni empitjora els símptomes en contra de la creença habitual. Els docents mobilitzen milers de persones al carrer abans de decidir les protestes del curs vinent.

18 ferits, 9 menors d'edat en volcar al vagó d'un trenet turístic a Màlaga. Com apuntar-se als viatges de l'Imserso? Places, preus d'estada a la costa, interior i natura. S'ofereixen gairebé 880.000 places amb estades de 4 a 10 dies i amb una forquilla de preus entre els 224 i els 453 euros. Totes les persones interessades tindran temps fins al 10 de juliol per inscriure's al programa de viatges. Serà el dilluns 22 de juny quan s'obrirà el termini per optar a les places del programa de turisme de l'Imserso. Detingut per robar un veí peces de Lego de col·leccionista valorades en 10.000 euros. Ajuts de 4.000 euros per adaptar pisos de persones de més de 65 anys. Les ajudes cobreixen el 100% de les obres per adaptar un habitatge per una persona gran amb manca d'autonomia, amb un màxim de 4.000 euros. Encara més notícies d'àmbit social. Us posem al dia de tot el que passa des d'aquí, des del 107.9 de la FM. També ens pot seguir online a calafell.tv. Protecció Civil inicia el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges catalanes. Es demana màxima precaució, especialment amb la vigilància de menors per evitar ofegaments. Catalunya desplega el certificat mèdic de defunció electrònic amb almenys un hospital per regió sanitària. El sistema que s'implantarà a tots els hospitals des d'aquest any evita les famílies assumir gestions addicionals. Les famílies monoparentals gaudiran d'exempcions d'entre el 50 i el 100% en la matrícula de les universitats públiques. La mesura s'aplicarà al curs 2026-2027 i el govern reserva 12,5 milions als pressupostos. Tres morts al medi natural aquest dissabte a Catalunya.

Milers de persones protesten a Ginebra contra la cimera del G7 que comença a França. El govern francès no ha permès cap manifestació al seu territori i per això la marxa s'ha fet a Suïssa. Madrid, nova Miami europea o com els nous superrics han disparat el preu dels pisos. El metre quadrat s'encareix el doble que Barcelona, amb un còctel de desregulació i alta demanda, on l'arribada de fortunes llatinoamericanes ha posat la cirereta. Com protegir-se de la invasió del cotxe xinès? De frenar importacions a convidar-los a instal·lar-se. Els fabricants europeus intenten reduir la dependència industrial dels xinesos alhora que hi teixeixen aliances per avançar els vehicles elèctrics. Estiu crític per les aerolínies, preus més cars i cancel·lacions puntuals de vols. Amb el preu del jet fuel pels núvols, les aerolínies adverteixen que podrien retallar freqüències i cancel·lar destinacions a l'hivern. Els 1.000 milionaris de l'energia del G7 han guanyat 23.500 milions des de l'inici de la guerra a l'Iran, segons Oxfam. A escala global, la seva riquesa ha augmentat en 9,8 bilions, en B, de dòlars, des del 2020.

L'auge d'eros obliga milers d'empleats a començar de zero. Els sindicats consideren que els acomiadaments es deuen a decisions empresarials més que a l'impacte de la intel·ligència artificial. I ara donem un cop d'ull al món. La Unió Europea obre avui el primer bloc de converses per l'adhesió d'Ucraïna. El procés formal de negociació amb Kiev es podrà reprendre perquè Hongria hi va aixecar el veto a principis de mes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa el divendres 19 de juny, que és quan se sabran els detalls. Almenys 6 morts en un xoc entre dos helicòpters a Rio de Janeiro. El cantant Oliver i el youtuber Gaspar Prim figuraven al manifest del vol d'un dels aparells implicats. Suïssa rebutja un referèndum de limitar la població a la immigració amb el 54,8% dels vots. Una victòria del sí de la iniciativa promoguda per la dreta populista podia acabar amb l'acord de lliure circulació de Suïssa amb la Unió Europea. Soldats britànics aborden un patrulier fantasma rus al canal de la Mànega. La nova missió Artemis de la NASA esborra les dones de la carrera per l'espai. La NASA ha seleccionat 4 astronautes homes per fer les proves prèvies abans de tornar a la Lluna. Són titulars destacats pel que fa a la premsa internacional. Anem ara amb la cultura. Mor l'historiador Josep Maria Sans i Travé, director de l'Arxiu Nacional entre el 1992 i el 2015. Som creadors d'èxits. Els DJ es reivindiquen i defensen l'autoria de les seves sessions. L'Associació Espanyola de DJs i Productors s'ha reunit amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per traslladar-li les peticions del que consideren un sector maltractat. Baltasar Garzón diu que criminalitzar el procés va ser un error, no hi havia ni rebel·lió ni sedició. De fet, l'exjutge critica la judicialització del procés independentista i sosté que es va utilitzar el dret amb finalitats polítiques. El Museu Nacional d'Art de Catalunya té menys d'un any per donar els murals de Sixena després de perdre un nou recurs.

seguim a l'àmbit cultural. Marta Pessa Rodona publica Re, un recull de poemes íntims i retrospectius. Amb 84 anys, la poetessa treballa en tres llibres que preveu publicar en els pròxims mesos. La celebració de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia tanca amb 1.900 adhesions i més de 450 actuacions el 2025. Lluís Pasqual defensa que la reproducció de l'entrevista a Montserrat Cavaller tenia el permís de la família i del Liceu. Oques Grasses desferma l'eufòria al Cabró Rock a l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic. Reus estrena la nova sala immersiva del Gaudí Centre, que reivindica la influència dels orígens del geni en l'obra. L'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya es traslladarà temporalment a l'antiga Escola del Carme de Barcelona. La Diputació de Tarragona augmentarà el finançament al COPATE per aportar recursos estables a la reserva de la biosfera. El primer congrés conclou que cal enfortir la marca per millorar la projecció exterior de les Terres de l'Ebre. El Puntcat celebra 20 anys amb més de 118.000 dominis actius. Rosalía reprèn la gira americana amb un concert a Boston. La cantant va ajornar els concerts a Miami i Orlando per una emergència familiar. I de la cultura a la premsa esportiva. Comencem parlant del Mundial 2026. De la Fuente ha dit que es valorarà si Lamine Yamal jugarà o no, però estarà preparat, ha dit. El seleccionador espanyol, doncs, així ho ha assegurat. I avui es juga a Espanya contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda. El primer partit de la selecció espanyola d'aquest Mundial. Alemanya no té pietat de la debutant caribenya, 7-1. Països Baixos, Japó, empat a 2. Austràlia, Turquia, 2-0. Brasil, Marroc, empat a 1. Haití, Escòcia, 0-1. Qatar, Suïssa, empat a 1. Cucurella al Madrid, el rumor que sacseja la selecció espanyola abans de l'estrena del Mundial. Espanya ultima els detalls per enfrontar-se avui a Cap Verd, amb el focus esportiu compartit inevitablement amb els moviments del mercat. Cucurella centra totes les mirades pel seu possible fitxatge pel Madrid. En handbol, el Barça supera i torna a regnar a Europa. 37-34 al partit. L'equip blaugrana suma la 13a Copa d'Europa del seu palmarès, la quarta en els últims 6 anys. Unes vitrines cada cop més farcides. El Barça arriba a les 50 Copes d'Europa. Per tant, la Champions, guanyada a Colònia, la 13a de la selecció d'handbol, permet al club arribar a una xifra rodona. En hoquei patins, l'Igualada torna a estar desconegut contra el Liceo, 8-2. En Fórmula 1, Lewis Hamilton guanya a Barcelona la seva primera cursa en Ferrari. El pilot anglès trenca l'hegemonia del Mercedes mentre el líder del Mundial, Kimi Antonelli, abandona per primera vegada aquesta temporada.
Titulars destacats a la premsa esportiva, també parlem de ciclisme. Paula Blasi guanya i continua en estat de gràcia, conquereix el Tour dels Pirineus. I fins aquí el repàs esportiu. Pocs minuts, falten per arribar a les 9 del matí, moment en què arribarà el magazín Calafell Matí amb Ferran Boquer. Abans, però, us deixem amb un tema musical, en aquest cas d'un grup, es tracta del solista i guitarrista Novi Hoider. Avui compleix 79 anys, conegut per haver estat el guitarrista de veu solista del grup Slade. Molt bon dia.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: són les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Som a dilluns. Ha passat el cap de setmana. Engeguem setmana novament i aquí estem, des de Calafell Ràdio, des del Calafell Matí. Engeguem programa. Som a dilluns, avui dia 15 de juny de 2026. Atenció, perquè avui engeguem l'última setmana d'aquesta temporada regular 2025-2026 de Calafell Ràdio, també d'aquest programa magazine. El Calafell Matí, com sempre, al llarg de 4 hores fins la 1 en punt del migdia, estarem compartint l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb bona música i amb bons consells. Salutacions de qui us parla, el meu nom Ferran Boqué, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, a punt d'acabar aquesta temporada, com dèiem, última setmana del Calafell Matí d'aquesta temporada. Doncs vinga, engeguem com sempre el programa. I ho fem amb les dades del dia, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat dels diaris digitals comarcals. Així passarem aquest primer tram del programa per arribar al punt de 2:15 del matí. Moment que arribarà l'espai d'actualitat, avui us parlarem de trobades que s'han celebrat aquest cap de setmana. Per un costat, la trobada de bandes i timbals que s'ha celebrat, doncs, i ha organitzat la banda de timbals i graies de Calafell. També la trobada d'embarcacions de vela llatina. De tot plegat us parlarem a partir de 2:15 del matí. A les 10 arriba la Sabel Gámez amb altres ulls, l'espai d'opinió. Amb altres ulls, i també parlarem de disfàgia, l'espai vida saludable. Amb això arribem al punt de 2:15, moment d'ofertes laborals i de formació, l'espai de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. A les 11 ens actualitzem amb el temps i amb Josep Miró i tot seguit espècies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. A partir de 11:15, espai de salut. Parlarem de la vitamina D del sol amb la Lourdes Alonso. I a les 12, última edició de l'espai Spoiler amb la Elo. Avui parlarem de fumo. Aquesta ansietat o aquesta por constant de perdre experiències i esdeveniments socials ara que s'arriba l'estiu. Doncs parlarem del FOMO, d'aquest Fear of Missing Out, aquesta ansietat i por de perdre els esdeveniments. I abans d'arribar a la una, tram final per consells, per música, però també per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio fins la una. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boqué. Les dades del dia.
0: Som a dilluns, dia 15 de juny. Avui es celebra el Dia Global del Vent, una jornada internacional que vol donar a conèixer la importància d'aquest recurs natural i del seu potencial per generar energia neta. El vent ha estat utilitzat durant segles per navegar, per moldre cereals, però avui és també una de les principals fonts d'energia renovable del món. Els parcs eòlics permeten produir electricitat sense emissions directes de CO2 i contribueixen a reduir la dependència dels combustibles fòssils. Una diada impulsada pel sector eòlic europeu i també internacional que busca apropar la ciutadania a aquesta tecnologia i reflexionar sobre els reptes de la transició energètica. I avui també es celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran. Una jornada reconeguda per Nacions Unides per denunciar una realitat sovint invisible. L'objectiu és sensibilitzar la societat sobre les diferents formes de maltractament que poden patir les persones grans, maltractament físic, psicològic, econòmic o també per negligències. Segons estimacions internacionals, una de cada 6 persones majors de 60 anys ha patit algun tipus d'abús en l'àmbit comunitari. I avui també es celebra el Dia Internacional de la Dona a la Mineria, una data que reivindica el paper de les dones en un sector tradicionalment masculinitzat. L'objectiu és visibilitzar aquestes professionals que treballen a la indústria minera, promoure la igualtat d'oportunitats, però també combatre les barreres que encara dificulten l'accés a les dones a determinats càrrecs tècnics i directius. A moltes regions del món, la presència femenina en la mineria continua sent minoritària, però cada vegada hi ha més iniciatives per fomentar la diversitat i també la inclusió dins del sector. Doncs avui tenim aquestes celebracions. Avui és el Dia Global del Vent. el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran i el Dia de la Dona a la Mineria. Som a 15 de juny i tenim, com sempre, efemèrides musicals.
2: Stars shining bright above you.
0: I tal dia com avui, un 15 de juny, però del 1996, moria Ella Fitzgerald. Una de les grans llegendes de la història del jazz, nascuda en el 1917 als Estats Units, va destacar per la seva extraordinària qualitat vocal, la seva impecable afinació i la seva capacitat d'improvisació. Coneguda com la primera dama de la cançó, va desenvolupar una carrera de més de 50 anys i va deixar interpretacions memorables dels grans estàndards del jazz. La seva influència continua sent fonamental per entendre l'evolució de la música popular del segle XX. Avui recordem a Ella Fitzgerald, moria un 15 de juny com avui del 1996.

Una d'aquestes interpretacions memorables al costat de Louis Armstrong és aquest Dream, A Little Dream on Me, que hem volgut recordar d'aquesta gran veu. Ella Fitzgerald sonant aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Més efemèrides, marxem al 1941, perdó, un dia com avui, 15 de juny, naixia Harry Nilsson, cantautor nord-americà, considerat una de les figures més originals de la música popular, dotat amb una veu privilegiada i d'un estil molt personal, va assolir fama internacional amb cançons com Everybody's Talking o With You o Without You. Tot i evitar sovint el focus mediàtic, va ser un dels artistes molt respectats pels seus companys de professió i admirat pels grups influents com Beatles. Recordem avui a Harry Nilsson.

Morí als 52 anys, el 15 de gener del 1994. Avui, aquests 7 anys. Més efemèrides musicals. El 15 de juny del 1943 va néixer Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, volíem dir. Naixia a París, considerat el gran pioner del rock and roll francès. Al llarg de més de 50 anys de carrera, va enregistrar desenes de discos i va actuar davant de milions d'espectadors. La seva popularitat el va convertir en una autèntica icona nacional, amb una projecció que anava molt més enllà de la música. També va desenvolupar una destacada carrera cinematogràfica. Quan va morir l'any 2017, a França, va acomiadar una de les seves figures culturals més estimades. Doncs avui és, podríem dir, l'aniversari de naixement de Johnny Hallyday.

Avui portem diferents, efemèrides musicals. En tenim dos més encara. El 15 de juny del 1946 va néixer Demi Roussos, una de les veus més reconeixibles de la música internacional de les dècades dels 70 i 80. Després de formar part del grup Aphrodite's Child, va iniciar exitosa carrera en solitari que el va portar a vendre milions de discos arreu del món. El seu estil melòdic, la seva veu característica, el mantenen viu en la memòria de diverses generacions. Va morir el 25 de gener del 2015, quan tenia 68 anys. Va néixer un 15 de juny, com avui, del 46, del 1946, Demis Roussos.

I acabarem aquest repàs de les efemèrides el 15 de juny del 1976, dia que va néixer Gary Lightbody. Va néixer a Irlanda del Nord, líder i cantant principal, compositor de Snow Patrol, una de les bandes més destacades del rock alternatiu britànic. Sota la seva direcció, el grup ha signat alguns grans èxits del gènere durant les darreres dècades, cançons com Run o Chasing Cars. La seva sensibilitat compositiva i el seu estil emotiu han convertit el grup Snow Patrol en una de les formacions més influents del panorama musical actual. Doncs avui, Gary Lightbody, dels Snow Patrol, celebra 50 anys. I com no, ens quedarem amb la seva gran cançó, aquesta que es titula Chasing Cars. Amb això et diem bon dia. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: molt coneguda i molt recordada, cançó del 2006 i també per formar part de la sèrie de la tele Anatomia de Grey. Just forget the world. Chasing Cars, la cançó de Snow Patrol.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Així hem arribat a les 9 i 17 minuts al matí. Anem pel temps.
1: Calafell Matí. El temps.
0: La previsió amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, amb sol i cel clar al matí, tot i que es pot formar algun núvolet puntual, mentre que a la tarda sí que hi haurà algunes bandes de núvols alts o alguns núvols llunyans d'evolució, però que estaran del Prepirineu en amunt i només es veuran com amb núvols molt llunyans i amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà o baixarà unes dècimes, com a molt de dia, movent-se entre els 20 que hem tingut de mínima i els 29 de màxima o fregant els 30, que ahir sí que hi vam arribar en diferents punts del litoral de la comarca. I amb unes temperatures que, i amb una humitat que avui serà força baixa. Bé, fem-la amb marinades de xaló que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una miqueta de marejol a la tarda. Per demà, temps esplèndid i de ple estiu amb sol i cel clar tot el dia i pràcticament sense núvols, amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre 20 o 21 de mínima i prop dels 30 o fins i tot superant-los de màxima amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs avui dia esplèndid, llueix el sol i ja tenim a aquestes hores aquí a la plaça de a la platja de la zona de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, 25 graus centígrads. Després del temps, anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de donar un cop d'ull a les portades i continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. També durant el cap de setmana parlen a Diari de Tarragona, a la seva secció Costa, de Cunit, que augmenta els pilots de dron entre la plantilla municipal. A més de la policia local, amplia l'ús d'aquests aparells a altres àrees municipals. I és que Cunit ha format personal municipal en diverses àrees en el maneig de drons. Fins ara, l'ús d'aquests aparells estava circumscrit a la policia local per tasques d'investigació, vigilància i seguiment de fets delictius i conductes incíviques, control de rieres, abocadors il·legals i altres funcions, com ara la vigilància a les platges. Però ara l'Ajuntament vol ampliar la plantilla de pilots de dron, fer-los servir també en altres departaments, com Medi Ambient o l'Àrea Tècnica. Dels 16 alumnes que han completat la formació i l'han superat l'examen de pilotatge, 11 són agents de la policia local. I no ens movem de Cunit perquè amb mobilitat un carril bici unirà la C31 amb la platja de Cunit, passarà per sota de la via del tren i obligarà a eliminar places d'aparcament. I és que Cunit ha iniciat la construcció d'un carril bici als carrers de les Sorres des de la C31 fins al Passeig Marítim. Aquest nou traçat connectarà amb el tram del carril bici ja existent al costat de la carretera i arribarà fins la via ciclable de la platja. El nou carril bici recorrerà tot el carrer i travessarà el pas inferior de la via del tren que disposa d'una rampa. La construcció d'aquest carril bici era una demanda ciutadana sorgida dels pressupostos participatius de fa uns anys enrere. Anem a diarimés.com, a la seva secció comarcal. Baixen un 51% els delictes al Vendrell respecte al 2023. Són unes dades que mostren un repunt dels robatoris de vehicles a la zona de l'aparcament del Botafoc i de l'avinguda Palforiana. I és que la criminalitat al Vendrell s'ha reduït en un 51% respecte al 2023, segons un informe del Ministeri de l'Interior. Concretament, en el primer trimestre de 2026 hi va haver un total de 489 fets delictius enfront dels 1.001 registrats durant el mateix període del 2023. Segons l'informe, balanç de criminalitat, el primer trimestre del 2026, aquesta criminalitat al Vendrell s'ha reduït un 1,8% durant els tres primers primers mesos de l'any en comparació amb el mateix període del 2025. Una notícia que podem llegir a diarimés.com. Canviem de rotatiu. Anem ara a la ciutat del Penedès, la ciutat.cat. Parlen del nou servei de bus urbà de Calafell que amplia horaris i optimitza recorreguts des del setembre de 2025. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. El nou servei de bus urbà de Calafell va entrar en vigor al setembre de 2025 amb una ampliació d'horaris i una reorganització dels recorreguts amb l'objectiu de millorar la mobilitat i l'eficiència del transport públic. El servei ha passat de funcionar entre les 8 del matí a les 10 de la nit a fer-ho des de les 5 del matí fins la 1 de la matinada, cosa que suposa un increment de 6 hores diàries i un total de 20 hores de servei davant les 14 anteriors. A més de l'ampliació horària, s'han optimitzat els recorreguts de les 3 línies existents amb la finalitat de completar cada circuit en aproximadament una hora. Aquesta reorganització respon a les dificultats detectades per complir els horaris previstos, especialment a causa de l'augment del trànsit als carrers durant l'estiu i als caps de setmana, una situació que havia generat queixes per part dels usuaris del transport urbà. Hi ha mort un veí del Vendrell després de precipitar-se 100 metres en una zona d'alta muntanya al Pallars Sobirà. L'home va caure uns 100 metres en una zona d'alta muntanya propera a la frontera amb Andorra i va morir a causa de la gravetat de les ferides. Un home veí del Vendrell ha mort aquest dissabte després de precipitar-se, com dèiem, 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, al Pallars Sobirà, en una zona d'alta muntanya situada a tocar amb la frontera d'Andorra. L'accident es va produir en un entorn freqüentat per excursionistes i muntanyencs que recorren rutes pròximes al Principat. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre cap a les 3 de la tarda, amb 3 de la tarda un minut, quan es va alertar de la caiguda d'una persona en aquesta àrea de muntanya. I el Vendrell reparteix ulleres per veure amb seguretat l'eclipsi solar del mes d'agost. La campanya permet aconseguir ulleres de protecció presentant 3 tiquets de compra en establiments associats al CIT. Són notícies d'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 24 minuts del matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar. La foguera!

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
3: Dos minuts i arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Són les notícies que ens expliquen la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços i que ens ampliaran a partir de 9:45 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Endavant. Molt bon dia a totes dues.
0: Molt bon dia. Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multipliquen per 2,4 el nombre de viatgers. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu, repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus, s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
3: Dos quarts de 10 en punt del matí, dilluns dia 15 de juny de 2026, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv i també d'aquest magazín. En un moment, en actualitat, trobada de bandes i trobada de vela llatina aquest cap de setmana de Calafell. Abans, tenim més cançons, tenim més música.

I ara això que escoltes, que arriba a l'antena de Calafell Ràdio, són els Jonas Brothers amb Marshmallow. És el Live Before You Love Me. Bon dia, bona setmana, bon dilluns.

0: De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Aquest passat dissabte s'ha celebrat la setena trobada de bandes que organitza la banda de timbals i graies de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i també d'Osca. Durant aquesta trobada vàrem parlar amb el president de l'entitat, és el Ferran Cànovas. Escoltem l'entrevista.
2: Ferran, una valoració de com està anant aquesta trobada de bandes que heu organitzat.
3: Bueno, amb un principi de meravella. És a dir, havent començat allà a l'estany, havent arribat aquí a la confraria, cada banda està fent una petita exhibició, i és tot un èxit. És a dir, estem disfrutant, la gent que està veient disfruta i nosaltres pues, podem més.
2: A més, hi ha molta gent aquí al passeig i gent que us està veient aquí a la plaça del Manila.
3: Sí, sí, això jo crec que hi ha molta gent que queda sorpresa, perquè fins i tot es preguntaven què celebreu. Llavors hem explicat que la setena trobada de bandes, que la fem una vegada a l'any, i que, bueno, venen bandes de molts puestos de Catalunya i de fora de Catalunya, sobretot d'Osca, i la veritat és que estem passant una tarda de meravella, molt guapo.
2: Hi ha hagut alguna incidència amb alguna banda que no ha pogut participar al final?
3: No, ha hagut una incidència de la banda que venia d'Osca Capital, doncs se l'ha averiat el bus, l'autocar, i s'han quedat a Montblanc tirats. I han vingut els pobres com han pogut. A poc han pogut dinar, la canalla estava patint, però bueno, han arribat a temps i estan participant amb nosaltres.
2: Explica'ns una miqueta part d'aquesta exhibició que heu preparat pel dia d'avui des de primera hora i fins a última hora de la nit.
3: Vale, des de primera hora, bueno, ha sigut aquest matí, ha sigut preparar l'escenari on tindrem que fer el sopar, a la pista de hockey del castell, i han acabat, bueno, ja hem juntat totes les bandes, havent fet el que estem comentant, tota una cercavila des de l'estany fins a la confradia, l'exhibició que estem vivint en aquest moment. Després ara farem un toc conjunt, entregarem un record a totes les bandes i ens anirem a dalt allà a la pista del castell a sopar. I després, a les 12 de nit, trencarem l'hora. Totes les bandes, timbals i bombos, tocarem a la vegada.
2: Tocareu, però a més tot és vàlid en aquell moment perquè també es convida a la població, als ciutadans, a que també participin d'alguna manera, no?
3: Sí, tot aquell que tingui voluntat i tingui un bombo, un tambor i vulgui tocar, és benvingut. Que vingui, que tocarem i serem una bona colla tocant. No arribarem a la gent d'Aragó, de Calanda, que allà junten 4, 5, 10.000 tambors, però bueno, nosaltres comencem i poder ser 200, 250.
2: Es tracta de fer quan més soroll millor, no?
3: Sí, però tot un toc conjunt, perquè queda molt curiós. Tota la vegada toquem el mateix i queda molt guapo, molt maco.
2: Estem a la setena trobada, una miqueta l'evolució d'aquesta trobada. Explica'ns com va sorgir i com ha anat evolucionant.
3: Bueno, mira, això va ser una idea que vam tindre quan de la banda, quan va començar. Es van invitar a Montsó amb una trobada que fan ells, van pensar, ostres, aquesta idea perquè no la portem a Calafell. I bueno, van començar a treballar, l'Ajuntament es va posar també amb nosaltres, la Regidoria de Cultura, que havent tingut molta ajuda sempre, i bueno, pues, ja estem a la setena.
2: Content de tot plegat?
3: Molt contents, i ja estem pensant en la vuitena. Molt contents.
2: Molt bé, gràcies, Ferran.
3: Moltes gràcies a vosaltres per estar sempre amb nosaltres. Gràcies.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.

Més romàntic que mai. És Bruno Mars. Ho arriscaria tot per tu. Que bonic que et diguin això. I més a aquestes hores del matí i en un dilluns, que costa tot molt més, eh? Bruno Mars sonant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio en la nostra selecció musical. I com ens agrada tot el que fa en Bruno Mars.

0: amb Ferran Boquer. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han celebrat durant aquest passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina que organitza

0: I el que fem és que les diferents associacions d'aquesta manera es puguin trobar, puguem navegar junts i pugui crear una certa cohesió entre les associacions, que com ja saps, la seu, per exemple, de la federació està aquí a Calafell, i d'aquesta manera podem cohesionar més les entitats que ens dediquem a la conservació de la tradició de la vela llatina.
1: Com a representació d'aquestes associacions, quantes embarcacions finalment aquest cap de setmana estaran aquí al municipi de Calafell?
0: Pues aproximadament unes 20-21, en falten dos per arribar. I bueno, pues la veritat és que és una flota bastant important que cada any darrere d'any va creixent una mica. Són 20 barques, però resulta que avui al dinar hi ha 148 persones apuntades, és a dir, que és una quantitat important de gent que ve a conèixer el nostre municipi i a part dels nostres propis socis.
1: Sortiu a navegar o explica'ns una miqueta les activitats que heu programat?
0: No, l'activitat, per exemple, per avui consisteix en sortir a navegar. Hem ficat dos boies, una davant del trajo de l'Espineta i l'altra davant del carrer Monturiol, i el que consisteix en que les barques siguin visibles des de la platja amb les veles desplegades i puguem veure com evolucionen aquestes barques, no? A les 12:30 hem quedat amb el bot salvavides, que farem de teló de fons de la seva exhibició, i després a partir de les 2:30-3 tenim un dinar a la nostra seu, a la destileria, que ara també es dirà com Museu del Mar, on farem un dinar de germanor.
1: Al final és un punt de trobada, però també una exhibició de cara als ciutadans, no? També perquè puguin admirar aquestes embarcacions.
0: Sí, exacte. A mi hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, és que possiblement Calafell sigui un dels únics ports que puguem tindre un espai, que és el moll de les Llatines, que és on fiquem les nostres barques i que fiquen quan venen les invitades, no? I és tot un espectacle perquè habitualment s'acostumen a juntar en aquest cas bastantes embarcacions.
1: Parla'ns del patrimoni que tenim aquí a Calafell respecte a aquestes embarcacions.
0: Bueno, actualment la nostra entitat controla. Tenim actualment a l'aigua 10 barques, ni tenim dos o tres més a la destileria, en la qual s'estan reparant i ficant en forma, i suposo que l'any que ve ja podrem gaudir plenament d'una barca molt important, que és la Santa Espina, que és una cessió del Museu Marítim de Barcelona, que de moment, malauradament, aquesta trobada no pot sortir a navegar perquè tenim problemes amb la documentació, perquè per un tràmit administratiu no ha arribat a temps el certificat de navegabilitat. Però vaja, això suposem que se solucionarà en un parell o tres de setmanes.
1: Per la qual cosa anem incrementant el número d'embarcacions.
0: Sí, també, lògicament, la possibilitat de tindre més tripulants a les barques, perquè amb la nostra associació ja supera els 260 socis, que la majoria d'ells, evidentment, volen navegar, i tenim les barques que tenim, i tenim que anar fent per turnos. Però vaja, que lògicament, gràcies a aquestes incorporacions noves de les barques grans, aconseguim que més gent pugui practicar i gaudir de la vela llatina.
1: Et podríem dir que seria un dels pocs llegats del passat mariner de Calafell que ens queda, no?
0: Sí, malauradament, clar, jo reconec que als anys 40 o 50 la gent no estava per a massa punyetes i tampoc volien conservar aquest patrimoni, no? La gent se venia a les barques o les desballestava perquè al final sempre representava una despesa, i de barques del poble, me sembla que nosaltres només hi tenim dos, i les dues s'estan reparant, perquè lògicament són dels anys, se van deixar fer anar als anys 60-70, i amb el pas dels anys això pateix un deteriorament, no? El que està claríssim és que les barques, en aquest cas, tenen que estar a l'aigua i o en un museu ben conservades i no en una rotonda o a qualsevol lloc por ahí tirades, que veus cada cosa que lògicament és una llàstima, perquè veus com se van fent malbé les barques al lloc on estan.
1: Són propietat de l'entitat, aquestes embarcacions, ser de la Francisca, que també forma part del patrimoni municipal, no? De l'Ajuntament i de la ciutat.
0: Sí, no, la major part de les barques són propietat de l'associació. També és cert que aquí al moll de les Llatines n'hi ha tres que són propietat d'armadors de la nostra associació, que posen les seves barques, les seves embarcacions a disposició dels nostres socis. I després tenim dues sessions, com tu bé dius, la Francisca, que és una sessió de l'Ajuntament, i la Santa Espina, que és una sessió del Museu Marítim. Vull dir, per al reste de les barques sí que evidentment són nostres i bueno, són els responsables de mantenir-les i poder-les fer navegar.
1: En algun moment, els que no estem vinculats a l'entitat, a l'associació, i que potser volem conèixer aquestes embarcacions o fins i tot la possibilitat de navegar en elles, s'obre aquesta possibilitat?
0: Sí, nosaltres teníem, bueno, a través de l'Ajuntament l'any passat ja vam fer una campanya que...

0: un cap de setmana, un divendres, dissabte i diumenge, en el qual la gent s'apuntava a l'Ajuntament i podien navegar. L'any passat van ser 108 persones, aquest any ho tornarem a fer. Nosaltres també com a entitat, si alguna persona té interès en conèixer el món de la vela llatina i diu, hòstia, voldria provar abans, no sé, per veure l'ambient que teniu, etc, etc, nosaltres una vegada al mes el que acostumem a fer és, amb una de les embarcacions, que acostuma a ser la Peregrina, surten a navegar gent que no ha navegat mai, no? I no fa falta que siguin socis. Lògicament, si volen navegar de manera continuada, s'han de fer socis, perquè si no, no tindria massa sentit fer-se soci de l'entitat si pots navegar igual.
1: Ara comencem l'estiu, estem al juny, ara comença, diguem, els mesos forts de potser navegar, no? És quan més activitats i més presència teniu vosaltres a la mar?
0: Sí, el que passa és que jo particularment prefereixo navegar a l'hivern perquè fa menys calor. Perquè, clar, si la barca va tirant i tens vent, pots tindre vent aparent, és a dir, que vol dir que tu pots navegar, però tu no notes el vent perquè la mateixa barca te porta. Clar, amb aquest sol que fot, pots acabar una mica frigidet. Entonces, l'avantatge que té a l'estiu és que lògicament pots tirar-te al mar i banyar-te amb aigua pura, absolutament cristal·lina i sense ningú, no? És l'avantatge que té l'estiu. També és cert que l'estiu no acostuma bé tan ben com a l'hivern, amb la qual és més problemàtic poder navegar a vela. Però vagi, tot, evidentment, té els seus punts positius i els seus punts negatius.
1: Ara esteu a punt de sortir a navegar totes aquestes embarcacions?
0: Sí, sortim a les 10:30 ja a la reunió de patrons per explicar una mica el procediment que farem i suposo que allà a les 10:30, 11:45, sortirem totes les embarcacions direcció a Calafell.
1: Quin temps es preveu per avui? Fa un dia magnífic.
0: Sí, em sembla que avui ens torrarem una mica, caldrà ficar-se cremeta. Sí, la previsió de vent no és gaire alta, i nosaltres que hagi vent de 4 o 5 nusos ja ens anem apanyant, perquè tampoc hem que fer una gran distància. I poder navegar a vela és un plaer, perquè sentir el silenci del mar és impressionant.
1: D'aquestes embarcacions hi ha alguna que sigui especial, potser per l'antiguitat, o pel que representi, o de la història que hi ha al darrere?
0: Home, per mi, per motius, que em toquen directament és la Santa Espina, que malament avui no pot sortir a navegar, però és una barca que és de l'any 1928, és a dir, que dintre de 2 anys farem el centenari, que és la barca més antiga que tenim aquí. Després n'hi ha alguna, com la Patolla, algunes de la Torre d'Embarra, que també tenen unes característiques particulars, però que, ja et dic, la més antiga és la Santa Espina.
1: La següent trobada que fareu, després d'aquesta de Calafell, que dona el tret de sortida, quina serà, Josep?
0: Pues el cap de setmana que ve, el dissabte que ve, la trobada és a Torredembarra, i nosaltres el que farem serà portar totes les nostres barques cap a la torre. Suposo que el mateix dissabte, el dematí, a primera hora, navegarem tranquil·lament per arribar a l'hora de dinar, que realment allò que es fa és un dinar de germanor, també, dintre del port, i una navegada entre Calafell i la torre.
1: Quantes trobades al final feu anualment?
0: Trobades del sur de Catalunya n'hi ha 4, i després al nord n'hi ha bastantes més. El que passa és que, clar, nosaltres no ens podem dividir, encara que som molta gent, no ens podem dividir, el qual implica que aproximadament aquest any acabarem amb unes 10 o 12 trobades.
1: Doncs que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i bon cap de setmana, bona trobada.
0: Merci, igualment, gràcies.
2: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida

0: És el clàssic, és la gran cançó dels Maná, els mexicans. Un dels seus grans clàssics que hem volgut recuperar aquí, en la nostra selecció musical d'aquest dilluns, Rayando el Sol. Amb ells arribem a les 9:56 minuts del matí, moment d'una aturada, una pausa publicitària, i tornem de seguida. Estem junts fins la una, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment i sempre amb bona música en aquest dilluns, avui 15 de juny de 2026. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio, gràcies per escoltar-nos. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs...

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Escalfant motors per la festa. Festa Major de Calafell 2026 ja és aquí. Trepitjant fora i donant la benvinguda a tot un ventall de moments per viure. I ho fa amb una gran notícia. Ja tenim cartell guanyador. El 24 certamen de cartells de festes majors ha fet pública la seva proposta guanyadora i l'obra escollida és senzilla però alhora treballada. Parla de la vida sense cridar, amb entusiasme, és original i sobretot plena d'una energia que només Calafell sap transmetre quan arriba la festa grossa. El jurat, reunit el 21 de maig, va triar el cartell número 9 entre les 9 propostes presentades. I quan es va descobrir l'autoria, sorpresa, aquesta era col·lectiva. L'alumnat de primer de grau superior d'il·lustració de l'EASDE Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat. Una autoria jove, creativa i amb ganes de menjar-se el món. Els 600 euros del premi serviran per comprar material per a l'escola, així que la festa, a part de gaudir-la, també ajudarà a fer créixer el talent. El cartell destaca per la seva força visual, per contenir l'essència de la nostra festa major. La llum, la música, la tradició, la convivència, tot allò que ens empenya a sortir al carrer amb un somriure posat, ganes de celebrar i compartir. I aquesta imatge serà la que veurem a tot arreu. Als programes, a les xarxes, als carrers, als aparadors, a les diferents publicacions i ens acompanyaran uns dies que prometen ser únics. I parlant de dies únics, el programa d'actes ja és públic. Ja el podem consultar i començar a marcar aquests dies en el calendari i reservar-los, amb sorra de platja, amb fluorescent ben viu o simplement encerclar-los per no perdre's de vista. Cultura, música, espectacles, tradició, nits llargues, sortides en família, amb amics o en companyia d'un sol i d'una lluna amb el caliu de l'estiu. Per altra part, no em vull oblidar de felicitar els que contribueixen any darrere any a que la imatge de la festa sigui la carta de presentació d'aquesta festa grossa. Felicitats, en aquest cas, a l'alumnat guanyador i al seu professorat i un agraïment sincer a totes les persones que han participat en el certamen. Gràcies. Així que ja ho sabeu, prepareu-vos per ballar, riure, somriure, compartir, retrobar-vos amb vosaltres i amb la gent que estimeu i celebrar. Perquè la Festa Major de Calafell 2026 ja escalfa motors i nosaltres ja la mirem amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: és la Rosalind. I aquesta cançó que a través del país Armènia va portar el Festival d'Eurovisió ara fa alguns anys enrere, que no va fer res, però que després s'ha convertit en tot un èxit. Això que es diu Snap, amb la Rosalind a Calafell Ràdio.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: 10 i 8 minuts, espai de vida saludable. Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable en el Calafell Matí a la sintonia de Calafell Ràdio. Avui ens acompanya l'Esther Aragüete. Ella és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut. Molt bon dia, Esther.
2: Hola, bon dia.
0: Avui volem parlar de la disfàgia. Per començar aquesta xerrada, explica'ns què és la disfàgia.
2: Correcte, doncs mira, la disfàgia, si parlem de definició com a tal, podríem dir que és la dificultat o impossibilitat per empassar aliments, bé sigui sòlids o líquids, o inclús fins i tot la pròpia saliva, i que aquesta sigui de forma segura i eficaç. Aquest procés està coordinat per una sèrie d'activitats sensorials i motores i relativament complexes, i que en el que estan implicats inclús fins i tot 50 músculs diferents. Com es pot entendre, doncs, qualsevol alteració en qualsevol d'aquestes fases ens implicaria un trastorn, i és on apareixeria aquesta disfàgia.
0: Per què creus que és important parlar de la disfàgia?
2: Doncs perquè crec que a dia d'avui encara és un trastorn poc conegut, fora de l'àmbit sanitari, per suposat, i que moltes vegades passa molt desapercebuda. En canvi, és molt freqüent, ens implica complicacions relativament greus i té un fort impacte psicològic i social tant per la persona que la pateix com per l'entorn d'aquesta persona, i que està altament infradiagnosticada.
0: La podem qualificar com una malaltia, com un trastorn? Com la podem identificar?
2: És un trastorn, sí, sí.
0: I com és de freqüent doncs, que es pateixi aquesta disfàgia? Hi ha molts casos, es detecta molts casos?
2: Sí, com deien, és contradictori, perquè sabem que hi ha un infradiagnòstic, però en canvi les prevalències són relativament altes, sobretot si parlem de diferents patologies. És a dir, una cosa és la població general, en el que podem dir que aproximadament un de cada 17 persones al llarg de la seva vida ho podrà patir.
0: Un de cada 17?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: És un 5-10%, però si ja parlem de més de 65 anys, una població que està a casa seva, és a dir, població general que viu a la comunitat, parlem d'un 10-30%. En canvi, si ja estem parlant de gent que està en residències, centres sociosanitaris, superem ja el 50%, i si filem més prim i volem parlar per patologies associades, com podria ser un Alzheimer, és molt més massiu, i estem parlant d'un 84% de persones que ho patiran quan tinguin un Alzheimer. Ah. Si parlem d'un ictus, pot ser entre el 28% i el 74%. Aquesta diferència és perquè el diagnòstic d'ictus hi ha diferents tipus, d'extensions, a un Parkinson pot ser un 52%, si parlem de malalties de cara i coll, com per exemple un càncer, un tumor, laringe, etc., pot ser fins a un 55%. Aleshores, doncs, bueno, crec que és relativament freqüent, tot i que quan explotem dades, a vegades encara tenim infradiagnòstic.
0: Entenem llavors que és la conseqüència d'alguna altra malaltia, d'una patologia que es pot estar patint. En molts casos ho vinculem sobretot a malalties neurodegeneratives, també, no? Que llavors doncs, hi ha aquesta dificultat, que és la disfàgia. Així doncs, principalment, qui té més risc de patir aquesta disfàgia?
2: Doncs ho podem dividir en tres grups de pacients, en el que, com ja has comentat anteriorment, el primer grup seria les malalties neurodegeneratives, i aquí inclouríem doncs, des de la demència, l'Alzheimer, Parkinson, l'ictus, un ELA o una paràlisi cerebral infantil. Després tenim la gent gran, que l'envelliment com a tal no provocaria aquesta disfàgia, però tots aquests canvis associats a l'edat, com ara la pèrdua de peces dentals, una atrofia dels músculs o de la masticació, disminució de la producció de saliva, etc., sí que podria provocar aquesta disfàgia. I després tenim les persones que han patit lesions de cap i coll, o bé per seqüeles d'un propi tumor, o seqüeles d'una cirurgia, radioteràpia, etc.
0: Pot aparèixer de forma sobtada o és un trastorn que pot aparèixer progressivament?
2: Doncs, de nou, depèn de la causa. No és el mateix una persona que té una OBC, que seria un ictus, d'una manera molt abrupta, que els símptomes realment poden aparèixer d'un dia per un altre, però si parlem d'una demència o un Parkinson, evidentment aquesta evolució és molt més lenta i té canvis progressius, però que ja venen definits per el propi curs de la malaltia. Dic sobretot que la qualitat de la deglució, a més es pot veure afectada del moment del dia, de la medicació que pren la persona, de la condició física i de l'estat emocional del pacient que viu en aquell moment.
0: Esther, parlant una miqueta de la importància de detectar-la a temps i quines serien o quins serien aquells senyals d'alerta que ens haurien de fer consultar-ho amb un professional.
2: Doncs perquè es detecta, és important detectar-la, hauríem de parlar, com deien, d'aquestes complicacions que poden ser greus. Tindríem principalment la deshidratació, la desnutrició i els ennuegaments. I això ve definit perquè beuen menys aigua, els hi costa, si s'ennueguen, això significa que part del contingut que hem pres per la via per la boca no arriba a la part digestiva, sinó que se'n va a la part pulmonar, i això el que fa és que se'ns infecta i poden provocar pneumonies, etc. I desnutrició perquè moltes vegades menja molt lent, els hi costa menjar, es cansen, i això fa que a la llarga tingui una desnutrició. En quant a signes i símptomes així més rellevants que la gent es pugui tenir en compte, seria pues, una tos freqüent, ennuegar-se mentre mengem, necessitat d'empassar diverses vegades per una sola cullerada, a tenir canvis de veu com després de menjar o beure, que seria una veu humida, ronca, que és aquella veu que la persona necessita fer així, aclarir després dels àpats, baveig constant, dificultat per mantenir l'aliment a la boca, evitació de certs aliments i la pèrdua de peix inexplicable o febres recurrents sense causa.
0: Esther, la disfàgia té cura?
2: Té tractament i en molts casos es pot curar. El que passa és que l'èxit d'aquest tractament dependrà principalment de l'origen de la disfàgia. Aleshores, poder tenir un diagnòstic clar és vital per aquest pronòstic.
0: Parla'ns de les maneres que podem doncs, posar en marxa per prevenir complicacions o uns hàbits per menjar que ens puguin ajudar a passar millor, de la forma més segura.
2: Doncs mira, per prevenir i reduir aquests ennuegaments, el més important seria adaptar la postura, controlar la consistència d'aquests aliments que mengem i garantir una bona higiene bucal. Referent a la postura, hauríem de tenir una persona que està menjant amb el tronc recte. Idealment hauria d'estar sentada en una cadira. Si és una persona que no es pot aixecar i està en un llit, l'hauríem de tenir incorporada, amb coixins al voltant, és a dir, no pot estar menjant una persona que estigui allitada, estirada. Si l'estem donant de menjar a la persona perquè ella no és capaç de menjar per si sola, hauríem d'estar a la seva alçada. Si jo estic més alta, jo estic dreta, la persona està sentada, la seva tendència serà aixecar-me el cap i hi haurà una extensió del coll que ens facilitarà aquests ennuegaments. Després, en quant a la posició, com deien, seria ideal que la persona després de dinar estigui uns 30-40 minuts en la mateixa posició. Si vol anar a estirar-se perquè li agrada dormir després de dinar, hauríem d'esperar-nos una estona per poder llitar-nos. Pel que fa al tipus d'aliment, sobretot el que idealment et recomanaran si la persona necessita serien els espessidors. Dic que aquests espessidors estan financiats i que no és necessari que els comprin a la farmàcia, que si hi ha una valoració, acudeixen a nosaltres, hi haurà una prescripció i es dispensen de manera hospitalària.
0: A vegades aquesta opció que pot crear confusió perquè a vegades podem entendre que els líquids se'n passen molt millor que no pas els sòlids. Però en aquest cas és recomanable espessir aquests líquids. De fet, a molts d'aquests pacients, per exemple, doncs és un recurs molt habitual.
2: Això és. I la textura, hi ha diferents textures, el professional qui la té ja li recomanarà a la persona i a la família quina serà la textura més adient. No és la mateixa per tothom. Doncs a banda d'especir els líquids, dir sobretot que l'aigua gelificada seria l'ideal i que és molt diferent a la gelatina comercial que comprem als supermercats, que moltes vegades, sobretot ara que arriba la calor, l'estiu, volem hidratar aquesta gent gran, donem aigües gelificades i aquesta, quan la posem en contacte a la boca, es desfà i fa com una doble textura, que seria precisament el que volem evitar. La doble textura seria, pues, mastegar una síndria, jo mastego una síndria i quan la tinc a la boca tinc líquid, que no puc controlar, em costa més controlar, una taronja el mateix, sucar les galetes a la llet, tenir la llet i els trossos de galeta, tot això seria la doble textura, que precisament seria el que evitaríem amb una persona en disfàgia. Uh-huh. Després tenim aliments més perillosos, com el que dèiem, doncs galeta seca, que també els costa més perquè és molt sec, els fruits secs, en referència a la temperatura, els aliments massa tebis no estimulen prou la deglució, seria recomanable els més fred o calent, i altres estris que no s'aconsellen serien les xeringues i les canyetes. Les canyetes perquè agafen molta quantitat de líquid a la boca i els hi costa més controlar, vull dir, no són conscients de la quantitat de líquid que han agafat. Només estarien aconsellats si darrere hi ha una rehabilitació, un terapeuta o una logopeda, que hi ha un exercici i li han demanat. Però com a norma per la població en general, no.
0: Doncs està bé aclarir aquestes falses creences, que sí. Moltes vegades doncs, recorrim a aquests estris per facilitar la deglució i fem tot el contrari, Exacte. No són gaire recomanables. També és important l'entorn i el ritme de l'alimentació.
2: Exacte, haurien de menjar aquestes persones en un ambient tranquil, sense distraccions, sense la tele. Recordar també que si la persona està molt adormida no és el moment per dinar. Utilitzar cullerades petites, si la persona menja sola establirà aquest ritme, i si jo li estic donant de menjar a aquesta persona, sempre vigilar que aquella boca està buida abans de donar la següent cullerada. I la higiene bucal, sobretot, evidentment, és recomanable per tothom, però les persones que pateixen una disfàgia poden tenir refluxe, i si jo m'estiro i a més tinc la boca que no està neta, tinc restes d'aliments, el que aspiraré és aquest contingut que jo tinc a la boca.
0: Si algú ara mateix, escoltant aquestes xerrades, se sent identificat o sospita que pateix disfàgia o que algú del seu voltant ho pot estar patint, quin és el primer pas que hauria de fer, Esther?
2: Doncs el primer pas seria consultar amb el seu equip d'atenció primària, no?, per fer una primera valoració, sobretot si no està en contacte amb altres especialistes, i és un pacient que ja pues, el veu al neuròleg o per algun motiu, evidentment, pot consultar amb el seu especialista, però si no té en contacte, el primer seria amb la teva infermera, ja farà una entrevista, farà una anamnesi i derivarà a qui pertoqui. He de dir que la disfàgia requereix un abordatge multidisciplinar i que aquí inclouen molts professionals, des de logopedes, neuròlegs, otorrino, nutricionista, i que ja s'abordarà de la manera necessària.
0: Avui, en aquest temps de vida saludable, estem parlant de la disfàgia, d'aquesta dificultat en la deglució d'aliments sòlids, també líquids. Abans de tancar, Esther, un missatge que t'agradaria fer arribar a l'audiència d'aquest espai radiofònic.
2: Doncs per mi el més important, i que m'agradaria que s'emportessin avui a casa, és que menjar i beure mai hauria de ser un motiu de por o patiment, que la disfàgia no és només una molèstia al tragar, que és un problema de salut molt seriós i que pot... però que es pot tractar i gestionar molt bé, com dèiem, si ho detectem a temps, i que darrere d'una persona que tu sovint mentre menja o que triga molt en acabar el plat, hi pot haver una disfàgia invisible. No ho passarem per alt, aleshores que els equips de salut estem aquí per ajudar-los, per ensenyar-los a adaptar aquestes textures i per garantir que aquesta persona, no, pot continuar gaudint de la taula de manera segura. M'agrada dir això perquè no ens hem d'oblidar que som uns sers socials i que a dia d'avui ho celebrem tot al voltant d'una taula i que per aquestes persones perdre aquest plaer de menjar és molt important i provoca molt d'aïllament. Aleshores, no res, com a missatge clar, dir que la tos no és normal, que modificant aquestes textures a l'hora d'alimentar-nos salva vides i que la postura és part de la solució.
0: Almenys ho dèiem fa una estona al començar aquest espai, que gran part de la població podria en algun moment de la seva vida patir aquests problemes de disfàgia. Doncs ho deixem aquí. L'Esther Aragüete ens ha acompanyat, és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies, Esther, per venir aquí a la ràdio a explicar-nos i parlar-nos sobre la disfàgia. Fins la propera.
2: A vosaltres.
1: Fins demà!

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Dos minuts i arribem al punt de 2:15. L'actualitat del dia, sempre quan s'apropa el punt de 2:15 aquí, en el Calafell Matí de Calafell Ràdio a cada hora. Els titulars d'aquest dilluns, dia 15 de juny de 2026, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforç. Endavant. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multipliquen per 2,4 el nombre de viatgers. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la setena trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del quart congrés internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu, repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus, s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

Ara mateix, en punt, 11:15 del matí. Molt bon dia. Som a dilluns, avui dia 15 de juny de 2026, últim dilluns d'aquesta temporada radiofònica regular de Calafell Ràdio, calafell.tv 2025-2026. També últim dilluns d'aquesta temporada pel Calafell Matí. I els dilluns, a partir de 11:15 del matí, ja sabeu que tenim l'espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. És moment d'entrar en el web treball.calafell.cat i repassar junts totes les ofertes de feina, també les ofertes de formació en aquest espai. Així doncs, molta atenció a tots aquells, aquelles que esteu cercant feina o vulgueu millorar la que teniu. Avui, déu-n'hi-do, portem moltes ofertes noves de feina i moltes són força interessants. Vinga, anem per la primera d'aquestes ofertes de feina, completament nova, que ens porta fins al Vendrell. Aquí necessiten un tècnic tècnica comptable per realitzar la gestió comptable de proveïdors, tancaments comptables mensuals, conciliacions bancàries, la gestió de tresoreria i bancs, tramitació i presentació d'impostos, entre d'altres tasques. Per treballar de dilluns a dijous, pel matí de 8 a 2, per la tarda de 4 a 6 i els divendres de 8 a 2. En jornada laboral, per tant, complerta. El sou diu l'oferta entre 1.221 euros i 1.400 mensuals i demanen experiència mínima de 5 anys d'experiència, com dèiem. Es demanen formació, tenir com a mínim un títol tècnic superior o un grau superior de formació, que es domini el català i el castellà i es disposi de permís de conduir bé. Aquesta és la primera de les ofertes que ens ha portat fins al Vendrell. Anem per més, ens quedem ara a Calafell. Aquí necessiten personal per la recepció d'apartaments turístics. Dues places, dues persones per realitzar aquesta tasca. Per aquest període d'estiu, es cerquen recepcionistes amb habilitats d'atenció al públic i domini d'idiomes. Per realitzar l'atenció als clients, la gestió de reserves, la informació als clients i també per realitzar el check-in i el check-out en aquests apartaments turístics. I aquí al municipi de Calafell, en jornada laboral complerta, diuen que el sou orientatiu seria entre 1.221 i 1.400 euros mensuals. En formació demanen mínim un títol de batxillerat, que es domini l'anglès, el català i el castellà. També es valorarà si es tenen coneixements de francès. Deixem Calafell, anem per més ofertes, en aquest cas fins a Vilanova i la Geltrú, una oferta en la que es demana un auxiliar administratiu o administrativa amb contracte indefinit per realitzar atenció telefònica, presencial a usuaris, famílies, treballadors, gestió i arxiu de documentació administrativa i contractes, per realitzar la tramitació d'ofertes i inscripcions com a empresa de col·locació, realitzar la coordinació i seguiment del treballador o treballadors, treballadores, entre d'altres tasques. Per treballar en jornada laboral parcial, són 20 hores a la setmana i el sou seria entre 1.200 i 1.400 euros bruts multiplicat per 14 pagues, és el que diu aquesta oferta. Es demana experiència mínima de 6 mesos, es demana imprescindible el català de nivell C1, el castellà a nivell A, nivell art, en oral o escrit, i coneixements d'ofimàtica, experiència prèvia en tasques administratives i capacitat organitzativa. Demanen, com dèiem, un auxiliar administratiu o administrativa per treballar a Vilanova i la Geltrú. Tornem al Baix Penedès, anem a Cunit. Aquí es demana un recepcionista en màrqueting i xarxes socials per realitzar les següents funcions en una àrea de recepció i atenció al soci, atenció presencial i telefònica, organització de l'agenda de classes i entrenaments, quotes, inscripcions i serveis, recolzament a l'organització i esdeveniments esportius i també tasques d'administració. Doncs, com dèiem, necessiten per treballar a Cunit, en jornada completa, aquest recepcionista en màrqueting i xarxes socials. El sou entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals multiplicats per 14 pagues. Experiència d'un any, demanen. En formació, mínim un grau mitjà en administració o disseny gràfic, que es domini, que es
sigui coneixedor de castellà, català i anglès i es disposi de vehicle propi i permís de conduir bé. Deixem conit. Anem de nou a Calafell, a qui necessiten auxiliar de neteja a domicili. Una persona per realitzar tasques de neteja i desinfecció de terra, superfícies i mobiliari, per escombrar, fregar, aspirar i treure la pols, cuidatge de papereres i gestió dels residus, a posició de consumibles, entre d'altres tasques, per realitzar amb aquesta oferta de feina de treball. En jornada laboral parcial, és el 76% de la jornada en un contracte de duració determinada a temps parcial. Són substitucions de vacances, el sou seria entre uns 922 euros bruts multiplicat per 14 pagues. Més ofertes, anem a Segur de Calafell. Necessiten un cuidador o cuidadora per persones grans a domicili. La feina consisteix principalment en l'acompanyament diari, la preparació d'àpats, el dinar i sopar, la supervisió de medicació i vetllar per el benestar general. Inclou passejos, suport en les activitats quotidianes i tasques bàsiques de neteja de la llar. Una persona responsable, pacient i amb sensibilitat envers les persones grans. En jornada laboral completa per treballar entre les 9 i la 1 al matí i per la tarda entre les 6 i les 10 de la nit. El sou seria entre 1.400 i 1.600 euros. Es demana experiència mínima de 6 mesos, que parli el català i el castellà, i es valorarà experiència prèvia en la cura de persones grans. Buscant aquesta persona per treballar com a cuidador o cuidadora de persones grans a domicili, a Segur de Calafell. I també a Calafell necessiten un conductor o conductora de camió amb contracte indefinit. Conducció, maniobra, conducció de camió rígid o tràiler per rutes de proximitat o en àmbit comarcal. Per fer càrrega i descàrrega, maniobra en entorns d'obra, per realitzar les càrregues i descàrregues de runa o materials de màxima seguretat. També per realitzar la gestió documental. Responsabilitzar-se dels albarans, de lliurament o també documents de seguiment i acceptació de residus, també per fer el manteniment bàsic, la revisió diària de l'estat del vehicle. Per treballar de 8 del matí fins 5:45 de la tarda, amb 30 minuts per esmorzar i una hora per dinar. En jornada laboral completa, el sou seria entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues. Es demana experiència mínima de 2 anys. Busquen aquest conductor o conductora per un contracte indefinit per conduir un camió en base a Calafell. Tenim més ofertes de feina. De seguida us expliquem com podeu accedir a aquestes ofertes. Per treballar assegut a Calafell necessiten un ajudant o ajudanta de cuina. Per fer l'elaboració i cocció de productes a la planxa, el suport als cuiners durant el servei, el rentat de vaixella, estris i equipament de cuina, per netejar i fer el manteniment de zones de treball, la recepció i emmagatzematge, reposició de productes i el manteniment i l'ordre i la higiene de la cuina. Per treballar de 12 del migdia a 4 de la tarda i entre les 8 del vespre i les 12 de la mitjanit en jornada laboral completa. El sou entre 1.221 i 1.400 euros mensuals. La incorporació immediata. Experiència demanant com a mínim d'un any i en formació demanen com a mínim el certificat d'escolaritat. Demanen un ajudant o ajudanta de cuina per treballar assegut a Calafell. També necessiten un auxiliar de cambrer-cambrera per assegut a Calafell, per fer el servei de taules de terrassa, preparar i muntar taules abans del servei, col·locar coberts, gots, tovallons i altres elements necessaris, servir begudes, plats senzills quan sigui necessari, entre d'altres funcions, per treballar entre les 4 de la tarda i la mitjanit en jornada laboral completa. El sou entre 1.221 i 1.400 euros mensuals. Incorporació immediata, experiència mínima d'un any i en formació demana mínim el títol de graduat en escolar.
Seguim al nostre municipi a Calafell, aquí necessiten personal de neteja i manteniment de platges. 3 places per fer neteja de dutxes i banys públics, recollida manual de residus de la platja, recollida i substitució de bosses de papereres i altres tasques de manteniment bàsic en les instal·lacions de platja. Per treballar entre les 5 del matí i 1:15 del migdia, són 6 dies de feina i 3 dies de descans en jornada laboral completa. La incorporació immediata i els orientatius, si es tractés de 12 mesos de feina, serien 20.187 euros bruts a l'any multiplicat per 16 pagues. Entenem que aquest és els 20.187 euros seria la percepció anual, eh? La incorporació seria immediata. Encara en queden 2 ofertes més. Una seria per un ajudanta de sala de control en una planta química. A Castellet i la Gornal necessiten 2 persones per realitzar diferents funcions i en jornada laboral completa. El sou entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals. Demanen mínim el títol de graduat escolar, vehicle propi i permís de conduir bé. Com dèiem, 2 persones per treballar en aquest... en aquesta sala de control d'una planta química com a ajudant de sala. I per últim, necessiten un PO o peona d'obra amb contracte indefinit per fer neteja de llocs de treball, càrrega i descàrrega de material, eines de furgoneta

Anant un peó o peona d'obra. Vinga, anem per la formació. Formació presencial, últims cursos. El pròxim 3 de juliol engegarà una formació sobre facturació electrònica i Verifacto. En modalitat presencial, en català, es farà en el Centre Municipal de Cultura a la plaça Major de la Bisbal del Penedès. Serà el 3 de juliol, 3 hores, com dèiem, de formació. La preinscripció ja és oberta. Al igual que també pel curs de manipulació d'aliments, que engega el dia 13 de juliol i s'allargarà durant 3 dies. En modalitat presencial, en català, de fet, són matins entre les 9 del matí i les 2 del migdia, per obtenir el carnet de manipulador d'aliments i al·lèrgies alimentàries. Serà el dia 13 de juliol que engega. La preinscripció també ja és oberta. Doncs aquestes són les dues formacions que tenim, la preinscripció oberta i encara no s'han celebrat. Últims dies d'aquest curs, d'aquestes formacions que es fan i que també es col·labora des de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Com podeu accedir a aquestes ofertes de feina, també de formació? Doncs teniu diverses maneres. Tota la informació ja sabeu, a treball.calafell.cat, treball.calafell.cat. Podeu contactar amb la regidoria a través d'una trucada telefònica 977-69-90-09, 977-69-90-09. Heu de demanar per l'extensió 2679. Presencialment a la Masia El Vilarenc, passeig de la Unió sense número de Calafell, passeig de la Unió sense número de Calafell, a la Masia El Vilarenc, o a través d'un correu electrònic treball@calafell.cat, treball@calafell.cat. I tota la info al web treball.calafell.cat, treball.calafell.cat. És l'espai, és el web de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell.

Doncs no només ella no sap ballar, sinó jo també aixecaria la mà, perquè jo de ballar, ni idea, eh? La cançó de Naina amb la Fu.

0: Amiga, això es diu No sé ballar. Doncs hem arribat a les 10 i 48 minuts en directe a Calafell Ràdio i parlant de ballar. Hi ha una cançó que ens encanta de la Meghan Trainor a punt de sonar aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Better when I'm dancing. Millor quan estic ballant.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
0: Doncs vinga, qui sàpiga ballar, que segueixi ballant.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Dos minuts i menys, arribem a les 11 del matí. Com sempre a aquesta hora, és moment del temps, moment de saludar en Josep Miró, que ja el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
4: Doncs hem tingut un cap de setmana esplèndid, amb bon temps, amb temperatures d'estiu i una tendència que continua també en aquest inici de setmana, oi, Josep?
13: Sí, pràcticament tota aquesta setmana mantindrem la línia de temps molt estable i amb temperatures molt altes de ple estiu. Com molt bé deies, ja ho han estat el cap de setmana. El cap de setmana vam arribar el dissabte 29 graus i mig. Ahir, per primera vegada aquest any, vam superar els 30. I avui no creiem que hi arribem, però bueno, es quedarà poc. En un dia, doncs, estava dominat pel sol, en cel clar al matí. Hi ha hagut algun moment que hi havia algun núvol puntual que ara no el veiem, i la tendència és que el cel estigui pràcticament clar al matí, mentre que a la tarda poden aparèixer alguns núvols alts per un cantó i de manera llunyana cap a l'interior podem veure alguns núvols d'evolució. Poca cosa en conjunt. Hi ha unes temperatures que aquesta nit han pujat, s'han situat als 20 graus de mínima. Ara ja hem arribat fins als 29 de màxima, no en aquest moment, sinó entre les 9 i les 10 del matí, en què teníem una humitat baixa i s'ha disparat la temperatura. Molt probablement avui la màxima ja no superi aquests 29 graus, perquè ara en tenim 26. Ha baixat 3 graus en una hora la temperatura, però a la vegada ha pujat molt la humitat Això farà que avui la sensació de xafogor sigui més notable. Teníem tan sols un 35 o 40% d'humitat a les 10 del matí i ara tenim el 65%. Això fa que es comenci a notar una miqueta més de sensació de xafogor, ja que la humitat es mantindrà més moderada, amb vents febles i variables en domini de les marinades que aniran oscil·lant entre Xaloc i Garbí avui i faran que la marca esterrissada augmenti una mica de marejol durant la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid. Demà sí que amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que aquesta nit poden pujar una miqueta i estar entre els 20 i 21 graus de mínima i demà també pujar la màxima i tornarà a fregar o arribar als 30 amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles amb una miqueta de terrals a primera hora del matí i marinada sobretot de migjorn de Garbí la resta del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. I la resta de dies, pels canvis, fins i tot dimecres, podria pujar una miqueta més la temperatura i arribar als 31, i sempre amb un temps estable i calorós.
4: De moment les nits són suportables. Durant el dia ja s'enfilen més les temperatures, oi?
13: S'han anat mantenint amb petites oscil·lacions entre els 29 i els 31 graus de màxima i la tendència és que les mínimes cada cop s'acostin més o superin aquest llindar de nit tropical amb mínimes de 20 graus que per sobre dels 20 graus que començaran a ser ja cada cop més notables aquesta setmana.
4: Doncs gràcies, Josep. El temps, la meteorologia amb Josep Miró. Gràcies i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé. Bon dia.
13: A vosaltres. Fins demà. Adéu-siau.
4: Adéu-siau.

11 i un minut, en un moment, arriba l'espai Espècies i Paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. Abans tenim una cançó. La cançó Jerusalema amb Master KG, amb Noncebo Cicode.

0: Ben Matí.
1: Som a dilluns, dia 15 de juny de 2026, últim dilluns d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv, però també d'aquest magazín, el Calafell Matí. I els dilluns, a partir de les 11, tenim l'espai Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez, que fa ja doncs, més d'una setmana que la tenim fora, la tenim de viatge. La setmana passada recuperàvem l'espai que ens parlava del castor. Avui parlarem dels teixons, també recuperant un espai que vàrem emetre el passat mes de gener en aquests paisatges, aquestes espècies del nostre municipi. Vinga, anem a recordar aquest espai. Marxem cap al gener d'aquest 2026 per parlar de teixons. I ja sabeu que els dilluns a partir de les 11 del matí tenim aquest espai, Espècies i Paisatges de Calafell, i sempre és un espai que ve acompanyat de la seva responsable, és la Núria Martínez. Núria, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Què tal,
2: bon
1: com estàs? Com va aquest inici de setmana amb aquest vent, que no és gens agradable, eh?
2: Sí, aquesta nit jo estava espantada, perquè deies, caurà la teulada o jo què sé què.
1: Bueno, és que portem unes nits que està bufant fort el vent.
2: Però molt fort.
1: I estàs al llit, allò tapadet, calenturet, perquè fa temperatures baixes, i sents el bufar intens del vent i dius, a veure, què passarà? Com engevarem, no? Què trobarem quan engevem? Sí. Per sort, en principi, doncs, de moment no. Sense conseqüències importants.
2: Sí, sí.
1: Aquest és un espai dedicat a la natura, de casa nostra, del nostre territori, i més enllà també, i l'altre dia, dilluns passat, ens vas avançar que parlaríem d'un animal molt especial, tant des del punt de vista natural com personal per tu, Núria.
2: Doncs sí, Ferran. Avui parlarem del teixó, que és un animal molt especial per a mi, és l'emblema del meu logotip, i inclús abans de conèixer-lo personalment, ja m'atreia, perquè té això dels animals que tenen el color blanc i negre, com les orques, els ossos panda,
1: exacte,
2: les zebres de muntanya, i hi ha com un equilibri molt marcat en aquests animals, i no passa desapercebut.
1: Ja veig que és un animal molt especial per tu, el teixó.
2: I tant. Més endavant el vaig conèixer a prop, perquè ja et dic que de moment ja m'atreia quan no el coneixia. I a través d'una sèrie de trobades casuals i també d'un final tràgic, desgraciadament, va quedar gravat per sempre a la meva memòria. D'aquí un moment us explicaré aquesta història, però abans hauríem de conèixer les seves característiques.
1: Doncs explica'ns, Núria, com és físicament un teixó.
2: Doncs el teixó té un cos quasi més ample i llarg que alt. Pot fer entre 60 i 90 centímetres de llargada, inclosa la cua, que és relativament curta, d'uns 12 a 20 centímetres. El cap té una forma triangular, que segons diu el naturalista i amic Josep Carlos de la Fuente, és típic dels animals que viuen a madrigueres, són aquests animals que es caven i viuen dins de la terra. La cara i les orelles són blanques i està travessada per dues franges negres longitudinals que li cobreixen els ulls i s'allarguen fins a la part posterior del cap. És una cara que no deixa indiferent.
1: També destaquen pel seu pelatge, que és molt peculiar, oi?
2: Sí, la part superior del cos està coberta per un pelatge molt dens i relativament llarg. Cada pèl és blanc a l'arrel, negre al centre i blanc a la punta. I això en conjunt li dona com un to grisenc característic quan el veiem de lluny. En canvi, la part inferior del cos i les potes són completament negres. I el musell recorda molt el d'un gos, però proporcionalment és més gran.
1: També tenen alguna cosa especial en els seus ulls, eh? Sempre ho has recalcat, això.
2: Sí, sí, ja t'ho he dit, això. I sovint es diu que aquesta carona innocent que fa és perquè és curt de vista i potser té alguna cosa a veure, però per mi són els ulls en si. La seva forma, entre rodona i ametllada, amb unes parpelles molt marcades i despullades de pèl, que recorden una mica els ulls dels nadons, quan acaben de néixer. És una carona que no se t'oblida.
1: Has definit més o menys com són les seves característiques, però a quin grup d'animals pertany el teixó?
2: El teixó forma part de l'ordre dels carnívors. De fet, és el tercer carnívor més gran aquí a casa nostra. Bueno, a la península, perquè compta a l'os, al llop i després al teixó. Aquí només tenim teixó. Però, bueno, la península és el tercer carnívor més gran. Mm. És omnívor, com nosaltres, i com molts altres del seu ordre. La seva dieta és molt variada. Menja arrels, fongs subterranis, cucs de terra, mol·luscs i altres invertebrats, però també amfibis, rèptils i fins i tot carronya.
1: I dins dels carnívols, el teixó, a quin grup familiar pertany?
2: Doncs pertany a la família dels mustèlids, que a mi sempre m'ha sobtat molt això, perquè aquí trobem animals com la llúdriga, la marta, el turó, la mustela. Les característiques dels mustèlids, entre d'altres, és tenir un cos allargat i les potes curtes, sovint amb un aspecte esvelt i àgil. I el teixó no sembla en aquest sentit un mustèlid. Tot i tenir el cos llarg i les potes curtes, no és gens estilitzat. Té un cos ample i compacte. És capaç de plantar cara a animals més grans que ell, si es presenta l'ocasió. I també pot córrer sorprenentment ràpid, perquè normalment camina molt a poc a poc.
1: Ara que parlaves això de córrer sorprenentment de forma ràpida, també té una manera de caminar molt particular, el teixó.
2: Doncs sí. A diferència de molts mamífers que caminen sobre els dits, com els gossos o els gats, o gairebé només sobre les ungles, com els cavalls, el teixó recolza la planta del peu. O sigui, és plantígrad, com nosaltres i com els ossos. I això fa que les seves petjades siguin molt característiques. A més, té unes ungles molt llargues i fortes a les pates davanteres. I en terrenys una mica húmids o tous, les petjades es pot veure clarament la marca de la planta, dels cinc dits, i més endavant, gairebé coronant la petjada, la marca de les ungles, aquests uns foradets, no?, al terra, sorprenentment separats de la planta, i és per la seva llargària, no?, d'aquestes ungles. Les petjades d'un teixó i les d'un os petit es poden arribar a confondre.
1: Ara que feies referència a les ungles del teixó, tenen alguna funció específica?
2: Doncs sí, Ferran, li serveixen per desenterrar l'aliment, per excavar les latrines on fa les seves deposicions i sobretot per construir les seves famoses teixoneres. El teixó és un gran excavador, però necessita sòls sorrencs o argilosos relativament tous. Aquí, al nostre territori, predomina la roca calcària dura i no tenim aigua superficial terra endins. Per això els teixons solen viure a prop de les rieres o a les zones baixes de la muntanya. Són espais més rics en aliment i amb acumulacions de sorra o talussos on poden excavar les seves madrigueres.
1: Nori, en algun moment has comentat que el teixó està molt lligat al territori. Aquí a Calafell també ho està o ho ha estat en algun moment?
2: I tant que sí. De fet, antigament, el que avui coneixem com la Ciutadella Ibèrica s'anomenava les teixoneres. No en singular, com la teixonera, no, en plural. Només això ja ens permet imaginar què hi havia en aquell indret. Sols sorrencs per fer les seves construccions amb moltes càmeres, on podien viure diverses famílies, l'estany a prop, per tenir sempre aigua dolça, per poder beure, i a més aigua marina, on tot plegat podien trobar variats i saborosos recursos en aquests ecosistemes litorals. Per als teixons, aquell devia ser un lloc ideal, amb abundància d'aigua, aliments i un terreny perfecte per excavar els seus caus.
1: Deies, devia ser un lloc ideal perquè actualment no ho és, això. Això ha canviat molt.
2: Sí. Aquells espais propers al mar també han sigut desitjats per nosaltres i a mesura que els hem anat ocupant, els teixons s'han vist obligats a marxar a terra endins. El problema és que nosaltres també hem pujat i ocupem preferentment les zones planes al voltant de les rieres, just les mateixes que ells més necessiten per viure aquí. Els teixons van passar millors moments a Calafell, ja fa bastant temps. Fa anys vaig participar en un sondeig ibèric de teixoneres, cap al 2012-2013, no me'n recordo ben bé, però ja fa més de 10 anys, per valorar la presència del teixó a la península. Em vaig haver d'anar fins a prop del naixement del Gaià per trobar-ne teixoneres. Aquell any no trobava de fent ni petjades ni latrines a Calafell. Això no vol dir que no n'hi hagués cap tot això, però sí que si n'hi havia eren pocs.
1: I la teva primera... El teu primer contacte amb els teixons va ser abans de tot això, oi?
2: Sí, això va ser encara abans. Vaig tenir aquest encontre amb un teixó. Ja feia temps que hi era el Golf de la Grallera per això, perquè em sembla que va ser el 96 o més o menys. I als teixons els agraden molt les zones de bosc amb pastures, que normalment aquí no tenim pastures. I el golf, tot envoltat de bosc, semblava exactament això, bosc i pastures. Però hi havia un problema. Tot al voltant estava rodejat de tanques. Els animals, com el teixó i altres, havien d'aixecar-les per accedir a aquest nou territori ple de possibilitats. Els propietaris i treballadors del golf, en canvi, no volien que els animals entressin i fessin malbé l'herba buscant cucs i arrels, de manera que es va generar un conflicte d'interessos.
1: I enmig de tot aquell conflicte d'interessos vas i et trobes amb aquest teixó.
2: Doncs sí, Ferran. Jo passava cada dia cap a la feina quan encara era fosc i un dia les llums del cotxe van il·luminar algú que al principi em va semblar un porc espí. Em vaig quedar molt sorpresa i de seguida vaig pensar, no, impossible, aquí no n'hi ha. I llavors ho vaig tenir clar. No podia ser cap altre animal que un teixó. Només el vaig veure durant un microsegon i per l'esquena, però estava emocionada i entusiasmada per tenir constància de la seva presència aquí. Amb el temps el vaig tornar a veure més vegades i molt millor. Sempre el trobava per la mateixa zona, creuant la carretera baixant de Calafell Park, just per on passa la riera que s'encamina directament cap al golf. No el trobava cada dia, però sí amb una certa regularitat, gairebé sempre en direcció terra endins. O sigui, que vaig deduir que ja tornava de les seves sortides nocturnes a buscar menjar per la riera i el golf.
1: I Núria, com va continuar aquesta anècdota?
2: Doncs de sobte aquella regularitat es va trencar. Passaven els dies i no el veia. Una tarda, tornant de la feina, vaig tenir com un pressentiment i me'n vaig sortir de la carretera per aparcar la zona de la riera. Només vaig caminar uns quants metres i allà, estirat a terra, vaig trobar un teixó. Era mort i tenia restes d'escuma salivosa al voltant de la boca. Vaig sentir una punxada al pit i dues llàgrimes em van caure sense poder-ho evitar. Després, el meu instint naturalista va agafar el mòbil per fer-li fotos. Era tan interessant, inclús ja mort. Tot seguit va tornar la frustració. Vaig trucar als agents rurals. Tot feia pensar que era un enverinament, no tenia ferides, només aquella escuma i el gest aquest de dolor a la boca entreoberta. Van arribar de seguida, però em van explicar que no se l'endurien a analitzar. No era una espècie amenaçada i no destinarien recursos a investigar la seva mort. Jo vaig insistir, dient que si era verí podia afectar altres espècies, però em van dir que no depenia d'ells i no l'analitzarien. Finalment vaig entendre que no hi havia res a fer. Llavors el van agafar per les potes i el van llançar cap al bosc perquè tornés a formar part dels cicles de la vida i de la mort. Anys més tard vaig trobar petjades fresques de teixó a prop de Bonpeu que em van omplir d'alegria.
1: Doncs després de tot el que ens ha explicat d'aquesta història, d'aquesta anècdota, queda clar que el teixó no ho té molt fàcil per viure, per mantenir-se viu aquí, en el nostre territori.
2: Exacte, les tanques i les barreres extenses són un problema per a la fauna. Les que posen a les vies ràpides diuen que és perquè els animals no provoquin accidents. Però cal fer-nos una pregunta una mica incòmoda. Qui els provoca realment? No són els animals els que circulen a més de 120 km per hora dins d'una armadura metàl·lica. Quan posem tanques al voltant d'una muntanya, un bosc o una via de comunicació, hauríem de tenir en compte que aquell territori ja estava habitat, que hi ha altres éssers vius que necessiten passar d'un costat a l'altre per trobar recursos i sobreviure. Aquestes infraestructures fragmenten els territoris i amb ells els ecosistemes, reduint la biodiversitat.
1: Malauradament hi ha objectius més importants, no? Sobretot aquestes infraestructures, aquestes carreteres, que no pas la vida d'aquests animals, que ja estaven molt abans de que nosaltres poséssim aquestes carreteres.
2: Exacte.
1: Tenim alternatives, Núria?
2: Si hi ha voluntat, es troben solucions. respecte a les vies ràpides, fa poc vaig veure una cosa molt interessant, una proposta de detectors que alerten els conductors il·luminant la carretera quan un animal s'acosta. D'aquesta manera, els conductors saben que cal reduir la velocitat. És a dir, no es tracta d'impedir el pas als animals, sinó de que nosaltres els deixem passar sent respectuosos amb la vida que ens envolta.
1: Mm-hmm. Has parlat la història i la narrativa en passat. Jo no sé si en el present encara tenim aquests teixons en el nostre territori, a casa nostra.
2: Sí, Ferran, encara podem trobar.
1: Encara en tenim, eh?
2: Sí, sí, sí. De fet, com vaig avançar, la idea de fer aquest episodi me la va donar el José Carlos de la Fuente, que es va trobar fa poc un de mort entre les dues rotondes d'entrada i sortida a l'autopista. És una pena, però vol dir que n'hi ha. El teixó és aquí, a la major part de la península també, i a molts altres llocs d'Europa, inclús a les illes, inclús al Japó. Però trobar indicis de presència tampoc no és sinònim de poblacions nombroses i estables a tot arreu. Com amb altres animals, el repte és que puguem conviure.
1: El teixó, molt desconegut per moltes persones, fins i tot jo desconeixia que encara doncs, tinguessin presència d'aquest teixó aquí a la nostra comarca. Veritablement és que no se'n veuen. Aquí parlem sovint en el teu espai, també en l'espai del CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, però tampoc no n'havíem parlat de la presència del teixó. Alguna cosa més abans de finalitzar? No sé si ens vols avançar alguna cosa de cara a la setmana vinent.
2: Avui no tinc cap abans.
1: Ho deixarem amb una incògnita.
2: Sí, o sigui que, bueno... Ah, bueno, només dir-te això, sí, que és que també són nocturns, que no t'ho he dit, surten de nit, i clar, és molt difícil de veure'ls. Mm-hmm.
1: Però bueno, això, quan anaves amb el cotxe, és quan veies...
2: Clar, clar, i era just que abans de clarejar el dia.
1: Doncs aquestes són les espècies que podem veure en els nostres paisatges de Calafell. Veure, bueno, poquet, no? Perquè dius
2: sí,
1: que okay. Això, entre que hi ha poca... que no són nombrosos i que a més van de nit,
2: sí.
1: Doncs difícil veure els teixons.
2: Les seves petjades sí que les podem trobar, sobretot si hi ha algun sol tou després d'una pluja o alguna cosa així, i són molt característiques, però clar, aquí no les podem mostrar.
1: Núria, ho deixem aquí, avui parlant d'aquesta, la teva passió, no?, també, entre la natura,
2: doncs
1: els teixons.
2: I tant que sí.
1: Que vagi bé, bona setmana.
2: Gràcies, Ferran.
1: Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu, repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus, s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Les 11 del matí, ara mateix 31 minuts. Doncs vinga, som-hi, us seguim acompanyant en directe des de la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv, dilluns. I a les... sempre a partir de 11:45 tenim aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso, metgessa, jubilada, ja en els estudis de la ràdio. Molt bon dia, Lourdes.
5: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com estàs?
5: Bé,
0: molt
5: bé,
0: estiuenca, eh?
5: Sí.
0: Ja fa temperatura. Ja
5: avui he arribat una mica just i t'he fet patir, eh?
0: No, patir no, però sí que és veritat que a vegades doncs, va amb la previsió, va amb l'automàtic i llavors, doncs, bueno... Et veig una miqueta, doncs, allò ennuegada, eh? Què? Tos? Doncs res. Una miqueta d'aigua, potser, avui...
5: Bueno, mira.
0: Que no hem preparat, per cert. I el que dèiem, molt estiuenca, dies sí. De calor, dies de sol i dies de vitamina D, que és
5: exacte.
0: El que parlarem avui en aquest espai de salut.
5: Sí, sí.
0: Vitamina D. Sempre relacionem això. Parlem del sol, de vitamina D, eh?
5: Sí, sí, sí.
0: Parla'ns una miqueta de la vitamina D, perquè és important parlar d'això.
5: La vitamina D fa moltes coses, però sobretot té a veure amb els ossos. Si ens en falta, tenim més osteoporosis. Bàsicament és això. Els nens es diferenen. Els nens, a més, ara se'ls dona als nadons, tots els primers mesos se'ls dona vitamina D, per evitar que hi hagi raquitisme, que és una altra història. Tot té a veure amb els ossos, amb que es facin forts, amb que estiguin bé. Això és el bàsic de la vitamina D. Té altres coses i tal, però bàsicament és això. Llavors, què passa? Nosaltres amb l'alimentació trobem, no exactament vitamina D, sinó un precursor de la vitamina D. I llavors, quan nosaltres hem ingerit aquest precursor, això es posa a sota de la pell i quan dona el sol es converteix en vitamina D.
0: Ah, molt bé.
5: Clar, per
0: o sigui, també, evidentment, l'alimentació ens ajuda, sí. I quan prenem el sol o que ens toca, sí. Doncs allò, sí. Que un va passejant i li rep aquests rajos solars, doncs s'activa aquesta vitamina.
5: Sí, sí.
0: Doncs en quins aliments ho trobem, aquesta vitamina?
5: Mira, de vitamines, les vitamines són uns elements que nosaltres els necessitem i no els podem fabricar i els hem d'ingerir. Aquest és el tema de les vitamines. I aleshores hi ha vitamines que es desfan en aigua i que estan, per exemple, a la fruita, que estan, bàsicament, diem, a la fruita, no? És a dir, amb aigua. I, en canvi, n'hi ha unes que estan en greix. I aquest és l'exemple de la vitamina D. La E, la A, també ho són. Els metges diem, o els bioquímics, un palabro que és liposoluble, és igual, en aigua o en greix.
0: Molt bé, és més entenidor.
5: Exacte. Llavors, aquestes que estan en greix estan on, per exemple, el peix blau, que és on n'hi ha més. D'aquí ve allò de l'oli de fetge de bacallà. Els que sou més joves ja no l'heu conegut. Però quan
0: o els que són més joves,
5: Sí,
0: jo tinc una edat i això, home, això ressona molt.
5: Quan jo era petita encara ens en donaven, horrible, oli de fetge de bacallà. Però vaja, avui dia el pots amb el salmó, la tonyina, les sardines, el verat, el verat també en té. I llavors, a banda del peix blau, també n'hi ha els ous, especialment el rovell. Després, la llet i tots els làctics, però clar, que no siguin desnatats. Si els hem tret el greix,
0: clar.
5: La vitamina D se'n va també. Llavors, i especialment làctics, o sigui, llet sencera, i si és enriquida amb vitamina D encara més. I després hi ha opcions vegetals, però ja això costa molt més, cereals fortificats, begudes de soja, de cibada, bueno, però això costa molt més. I llavors qualsevol aliment que avui dia ja ho fan enriquit amb vitamina D. Però vaja, bàsicament és allò, el peix blau, els ous i els làctics sencers.
0: I el que dèiem, a part de l'alimentació, el sol.
5: Exacte. Mira, uns 10 minutets al dia, no tot el cos, amb els braços, per exemple, les cames, això ja n'hi ha prou, 10 minutets. Clar, aquí hi ha un tema. Nosaltres recomanem sempre no prendre el sol. Això, prendre el sol, no s'ha de fer. Una altra cosa, que a vegades estàs molt cansat i et ve de gust i t'hi adops, jo què sé, etcètera, no? Però no s'ha de fer. Llavors, es recomana portar filtre solar sempre. Clar, filtre solar i vitamina D, no. Aquest és el tema. Aleshores, filtre solar se n'ha de posar, sí, però 10 minutets al dia que passegis, si pot ser, sense el filtre solar, sí.
0: Perquè amb el filtre, doncs, el que fem és posar una barrera, no?
5: Exacte. Sí,
0: aquesta vitamina D perquè entri a través del sol a la nostra pell. Què passaria si no tinguéssim aquesta vitamina D?
5: Doncs mira, més risc de fractura dels ossos. I bàsicament és això, és que les vèrtebres s'aixafen, que llavors saps allò, les iaies a vegades que ens tornem més geperudetes, no? I és que les vèrtebres es van, diem, acunyant, que es van aixafant per la banda de davant i ens anem tornant. Això és perquè els ossos estan tovets, I aleshores, què fem? Doncs mesurem la vitamina D en una analítica de sang.
0: A través de l'analítica,
5: Sí. I llavors no sempre s'ha de fer aquest anàlisi, ni contínuament ni a tothom. Què va? Només cal fer-ho en aquelles persones que tenen algun factor, alguna situació que els fa que tinguin risc de que els falti vitamina D de forma greu.
0: Quins serien aquests casos?
5: Doncs mira, una insuficiència renal greu és un d'ells. Després la gent que té el fetge que no els funciona gens, com és el cas d'una cirrosi hepàtica. La persona que ja se sap que té osteoporosis. I després hi ha malalties intestinals que afecten l'absorció, com el Crohn, la fibrosi, la celiaquia, Després, persones que han fet cirurgia dels budells per aprimar-se, saps? Que la cirurgia de reducció de l'estómac sí. i tot uh-huh. això, també els pot faltar. Es poden faltar diverses vitamines, i una d'elles és la D. I després, a vegades hi ha persones que fa molt de temps que prenen medicaments que poden afectar la vitamina D. Per exemple, les persones que tenen... HIV, portadors d'HIV, i prenen antirretrovirals, doncs s'ha de vigilar la vitamina D. Les persones que prenen corticoides fa temps i alguns antiepilèptics. I després també a vegades es fa l'anàlisi no pel risc de que falti, sinó de que sobri, perquè aquesta és una vitamina que si sobra també fa mal. Uh-huh. Aquest és un dels temes. El que passa que... només amb persones que hagin pres dosis altíssimes de vitamina D durant 6 mesos almenys. Per tant, estem parlant de situacions molt concretes i molt difícils de veure.
0: Mm-hmm. Pot suposar un risc tenir massa vitamina D, al igual que si ens falta?
5: Sí. Només passa a vegades això per prendre dosis, suplements extremadament alts i durant temps, però... I a més és gairebé impossible, però també afecta el metabolisme dels ossos. També els fa estar malament els ossos. Mm. I... per prendre el sol, per menjar aliments rics en vitamina D, per prendre una mica de suplements, no passa res. El sol, el cos es regula i no cal això, pensar que pot passar això. I llavors això que em deies, si té algun risc, doncs a veure, absorbim un excés de calci i què passa? Doncs que el nostre cos no l'utilitzarà i que tindrem pedres al ronyó, bàsicament sempre. Sempre que els ossos deixen anar calci, el calci ha de sortir per algun lloc i acaba anant al ronyó, pedres al ronyó. Després que ens trobem més febles, que ens falti, que no tinguem gana, nàusees, restrenyiment, nerviosisme, arrítmies també pot donar.
0: Quin seria el control recomanat sobre aquesta vitamina D, Lourdes?
5: A veure, mira, les persones que reben suplements de vitamina D amb dosis normals, que normalment és un cop al mes, a vegades 2 cops al mes, es fa un únic anàlisi quan porten 4 mesos de tractament. Aquest anàlisi diu més o menys com anem i ja està, no cal tornar a fer més anàlisis. I en quins casos no haurem de fer? Doncs gairebé la resta. Les persones que no tenen situacions de risc, que hem dit, després, no, amb aquestes persones no cal fer un seguiment i no cal anar fent anàlisis de tant en tant. És a dir, allò, escolti, doctora, que no m'ha mirat la vitamina D. No cal, d'acord? Només es mira una vegada quan portes 4 mesos de tractament i no cal tornar-la a mirar.
0: Amb una analítica normal, sí. Aquest valor ja surt o s'ha de demanar expressament o...?
5: Dintre de l'anàlisi de sang es poden demanar diverses coses i una d'elles és la vitamina D, però ja et dic que no és una cosa que s'hagi d'anar demanant. Encara que em prengui sempre, no s'ha d'anar demanant.
0: Doncs molt vinculada al sol, però també a través de l'alimentació, Podem, sí. Hem de tenir aquesta vitamina D important, per la nostra salut.
5: Sí, sí, sí.
0: Tenim algun full de la Canfic que parli d'aquesta vitamina D?
5: Sí, sí, doncs mira, en tenim un que explica aquestes cosetes de quan es fan els anàlisis i dels aliments que l'aporten i tot això.
0: Doncs déu-n'hi-do, si mirem enrere en aquest any que acabem, ara aquesta setmana, aquesta temporada, hem parlat de moltes coses, Lourdes.
5: Sí.
0: Fins i tot a la vitamina D, que és el tema que ens ha ocupat avui en aquest dilluns.
5: Sí.
0: Doncs desitjar-te que tinguis molt bon estiu, que com sempre gràcies per la teva col·laboració i ens trobem molt aviat aquí a Calafell Ràdio. Lourdes, que vagi molt bé.
5: Igualment.
0: Bon estiu.
5: Bon estiu.
0: Adéu-siau.

0: Aquest és un dels èxits, un dels clàssics de la història de la música, imprescindible, amb el gran Elton John. Això que acabes d'escoltar és el Rocketman, cançó que publicaven l'any 1972 i que, a més, també li posa nom a una pel·lícula que parla de la història, de la trajectòria, de la vida d'aquest gran músic, Sir Elton John.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
0: I del cantant britànic a una cançó de l'actualitat, Sienna Spiro. Té una cançó increïble, que és aquesta que ara mateix arriba a l'antena de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també en emissió online. Fins la una amb el Calafell Matí, compartint cançons de l'actualitat, força recents i també grans clàssics. Material Lover és com es titula aquesta cançó, amb la Sienna Spiro, que estem coneixent gràcies a aquesta genialitat de cançó.

Anem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs vinga, som a dilluns, avui dia 22 de juny de 2026. Ja hem començat, hem iniciat, hem donat el tret de sortida a l'estiu. I avui, en l'últim spoiler d'aquesta temporada, ens acompanya un dia més la Elo. Elo, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com
2: Una
1: estàs?
2: Il·lusió, m'encanta.
1: Sí? T'agrada sí. L'estiu? Ets d'estiu, tu?
2: Soc d'estiu.
1: Jo no soc de calor.
2: De primavera també, però l'estiu m'encanta.
1: Jo soc més de primavera.
2: Sí?
1: Sí, soc molt floreta, jo.
2: Jo és que soc de festes majors, no? D'anar a la platja,
1: a la muntanya. T'agrada que comporta l'estiu, però és que a mi la calor...
2: Aquest caliu de...
1: Mira, aquí la ràdio s'està molt bé treballant, perquè, sí, evidentment, si no treballes a l'exterior, doncs, qui més o qui menys pot una miqueta, doncs això, resguardar-se de la calor. Però és que sortir fora
2: ja ho sé.
1: Sí, no, mare, tenim la platgeta aquí a 100 metres,
2: exacte,
1: també, de la ràdio, que tenim un mal moment. Corrents cap a la platja.
2: Les nits d'estiu també són el que
1: també
2: més m'agraden.
1: Sí, sí.
2: No? Amb aquesta olor a placeta, no? A festa major. Això m'agrada molt. Però bueno... Així
1: doncs,
2: que...
1: A veure, sí, hem fet aquesta introducció perquè avui, en l'últim spoiler d'aquesta temporada, parlarem de l'estiu, oi?
2: Sí, exacte. Sí, no de l'estiu exactament,
1: no,
2: però parlarem de la FOMO que et dona això quan arriba l'estiu, sobretot quan arriba l'estiu. Parlarem del FOMO, que és el Fear of Missing Out.
1: I això en espanyol, en català, què és?
2: O sigui, això és la por a perdre't coses, vale? Llavors, ara arriba l'estiu, que dèiem, mi sembla que tothom doncs comença a viure la seva millor versió de la seva vida, no? Festivals, vacances, les postes de sol, viatges, els amors d'estiu, no? Que això...
1: Això és un clàssic.
2: És tot
1: això.
2: Ideal, no? Com el típic, no? Tot el que surt a l'anunci de l'Estrella d'Am, no? Que és tot com molt idíl·lic. M'encanta. Sí. I llavors entres a l'Instagram i tothom sembla que està superfeliç. Tothom està com molt més guapo i més guapa,
1: clar,
2: no?
1: Ensenyem sempre la millor de les nostres versions.
2: Exacte.
1: Clar, i te fas la selfie i a la cala superguai, supermítica.
2: Clar. Els grups de WhatsApp que treuen fum, no?
1: Sí.
2: Tothom al carrer, crits, o sigui, és com que de sobte vivim en un món així paral·lel, no? I sense adonar-nos de que apareix aquesta sensació que dèiem, que és aquesta sensació de que de sobte ens estem perdent com moltes coses, no? Que la vida dels altres està passant més intensament que la nostra, i llavors ho volem fer tot, no? I estar en tots llocs a l'hora. I sobretot això, ara quan arriba l'estiu, doncs a molta gent el que li passa és que incrementa aquest FOMO, que és aquesta por a quedar-nos fora de viure experiències, plans i moments inoblidables de l'estiu.
1: És que li posem etiquetes a tot, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: FOMO. Sí. Sona lleig, també, FOMO.
2: Sí, és una manera d'entendre aquesta por, que al final és una inseguretat.
1: Però has de comprendre que els de la meva generació, això de tantes etiquetes i aquests noms que li posem a tot, a vegades... Vull dir,
2: doncs mira, ja ho saps.
1: Sí.
3: Avui parlarem d'un fenomen que molts estudiants viuen, però molt poques vegades expliquen. El FOMO, o por a perdre's alguna cosa. Sovint, a les xarxes socials podem veure com la resta de persones sembla que estiguin vivint experiències increïbles o assolint èxits constantment. I això no és realista, ja que sovint només compartim aquells moments que ens semblen més ideals. Comparar-te constantment amb les altres persones pot afectar la teva autoestima i el teu benestar emocional. Com podem gestionar el FOMO? Recorda, ningú és perfecte ni tampoc ha de ser així. Valora el que tu fas, sense comparar-te amb els altres. Intenta viure el moment present i, per últim, practica la gratitud. És important buscar 3 moments del dia en el que haguem fet alguna cosa que ens aporti. Si notes que la por a perdre't alguna cosa t'angoixa, parlar-ne amb algú pot ajudar-te.
1: Doncs FOMO, què escoltàvem?
2: Doncs mira, això és un tros que el trobarem a l'Instagram de UBIC, de la Universitat de Vic, que el títol és FOMO, què és i com gestionar-lo. Llavors, el terme, com dèiem abans, Fear of Missing Out, doncs va ser estudiat pels investigadors Przybylski... Ojo, amb el nom. Sí. Murayama.
1: A veure, ojo, com es pronuncia, però també com m'has escrit. Ostres, tu, Déu meu. Ho has dit molt bé, eh? Jo no sé com ho has dit. Molt bé, felicitats.
2: Murayama, Dihan i Gladwell a l'article Motivational, Emotional and Behavioral Correctness of Fear Fear of Missing Out del 2013 i el teniu disponible a la web de Science Direct, i l'estudi defineix el FOMO com aquesta ansietat que apareix quan pensem que les altres persones estan vivint experiències més satisfactòries que nosaltres, i és el que diem, no? Les xarxes socials ho alimenten constantment, perquè abans comparàvem la nostra vida amb la gent del nostre entorn i ara doncs la comparem amb centenars de persones cada dia i que no coneixem. La comparació constant a les xarxes socials doncs, pot augmentar aquesta ansietat, frustració i aquesta sensació d'insuficiència, especialment en la gent jove. I això a l'estiu doncs, encara es multiplica més, perquè sembla que l'estiu s'hagi convertit en una competició invisible per veure qui aprofita més la vida, no? A veure qui fa més.
1: A veure com ens hem tornat,
2: també. A veure qui va a més festivals, sí, i viatja més.
1: I qui s'ho passa millor. Exacte. I qui es gasta més diners, també.
2: És una locura.
1: Déu-n'hi-do el FOMO aquest.
0: Chicas, el 69% de los jóvenes dice haber sufrido FOMO alguna vez, efectivamente, en su vida. ¿A vosotros os ha pasado?
4: Sufre de FOMO crónico.
0: ¿Cuándo es la última vez que sufriste FOMO?
4: Mis amigas el otro día se fueron las dos a un concierto de Billie Eilish en Londres.
0: Para, es que claro, también hay unas cosas.
4: FOMO muchísimo.
5: La gente que está todo el mundo en la playa y aquí estás en esa plaza muerto de calor. Es. Y a Bryce F todo el mundo tiene barco.
6: ¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco?
0: ¿Y te ha pasado alguna vez lo contrario? Que de repente digas, joder, pues no era para tanto.
5: Sí, también, también. Pero ahora estoy aprendiendo también a saber decir que no.
0: Oye, ¿crees que nuestra generación está sufriendo pues más FOMO efectivamente que la de nuestros padres?
7: Hombre, claro, pues no había redes sociales, no sabía lo que hacía el resto.
8: Lo que ves de la vida del resto son... las historias son highlights.
0: Amor, ¿qué se puede hacer para combatir el FOMO?
9: Yo creo que no ver Insta tanto.
0: Borrarte la app directamente.
9: Yo pienso en plan que ya llegará mi momento.
10: Personalmente, apago el móvil.
11: Buscarte un plan mejor para que ellos tengan el FOMO.
12: Ya te inventas otros planes
11: que te entretengan para no pensar en eso.
12: Trabajar, por ejemplo.
11: O emborracharse.
1: M'encanta aquest sentit de l'humor, eh?
2: Sí,
1: que li posen
2: sí.
1: També aquestes experiències de les persones.
2: Sí, m'ha fet gràcia el noi que deia això de la plaça, no? Mentre la gent està allí, jo estic a la plaça morta de calor. Que bo. Doncs això és un tros de, que teniu disponible al canal de YouTube de HuffPost, que es titula Cómo de atrapados están los jóvenes por el FOMO, de l'agost del 2025. Uh-huh. Llavors, el problema no és només voler fer plans, jo crec que el problema és sentir que descansar o quedar-te a casa i fer projectes personals que necessiten dedicació o no estar fent alguna cosa memorable significa que estàs desaprofitant la teva joventut i el temps. Llavors veiem que stories constants de concerts, platges, sopars, festivals o viatges, i acabem pensant que la nostra vida és menys interessant. Però hi ha una cosa molt important, i és que les xarxes socials no mostren la realitat completa. És el que deien, no? Alguns mostren els millors moments que normalment solen estar editats i seleccionats. Ningú penja l'avorriment o la inseguretat, moments de soledat, discussions o aquesta sensació de buit que sents quan arribes a casa i vius sol o vius sola. Això no es puja a les xarxes. Això, què passa? Que no genera res, però al final és la realitat, no? No tothom està constantment vivint un estat estiu d'Estrella d'Am o unes vacances de somni, no? Sinó que la vida no és un festival o una festa major d'estiu constant. De fet, hi ha gent que quan més treballa és a l'estiu, precisament.
1: T'ha marcat, l'anunci d'aquesta cervesa?
2: Sí, és que me marca sempre, cada estiu. És memorable aquest anunci, de fet.
1: Sí, sí, des de la caleta, allò sí. Amb la gent guapa.
2: Són superemocionals, els anuncis d'Estrella d'Am.
1: Sí, a més la gent s'ho passa a pipa,
2: Però a l'hivern haurien de fer un, també.
1: Sí, exacte.
13: FOMO, que es sí. Como el miedo a perderse algo. Sí, aquel resto cosa... se lo esté pasando bien y tú justo te
14: tú
13: estás perdiendo.
14: Piérdete algo un rato, no pasa nada.
13: Fíjate cuando son adolescentes que se están desarrollando la autoestima. Al final esto no es más que ansiedad, que te genera la posibilidad de no estar viviendo una experiencia que el resto sí. Creadores de contenido saben generar historias maravillosas. Todo es fantástico, todo es genial. Y aunque los chavales saben que no es real, no pueden evitar comparar. Entonces cuando lo comparan, pues vaya mierda de vida tengo yo. Se pasan el día interactuando, esto hace que estén más tiempo en redes sociales porque les da una falsa sensación de pertenencia. Yo interactúo con este que me encanta o con este personaje o con tal y siento como que es amigo mío. Tenemos una relación que no es real. Oye, es que me estoy perdiendo algo, no soy suficiente, no me quieren, no valgo nada. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a trabajar esa insatisfacción constante.
1: Pero la gente sabe que no es real, ¿eh? De ella.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: La gent
2: sí.
1: És conscient, però ho desitja, eh?
2: Exacte, és superconscient. Això és un tros de... El trobareu al perfil de Facebook de Atrévete, que és un programa de Cadena Dial, que es titula El miedo de perderse algo. ¿Cómo ayudamos a nuestros adolescentes a gestionar este tipo de ansiedad? I això és una entrevista a Rocío Ramos Paul. I és el que deia, la gent és conscient de que no és real el que està veient i tot i això ens pot arribar a afectar. Llavors, des del meu punt de vista, crec que el FOMO també parla d'una altra cosa més profunda. La por que la vida ens passi per davant, no? I és aquesta sensació que hi ha moments que no tornaran i llavors això incrementa més a l'estiu, perquè... Vull dir, no parem d'escoltar aquesta frase típica de l'estiu de la teva vida, no? O, sí, i dona la sensació... Sí. Sobretot els anuncis...
1: Com que tu has de passar el millor possible perquè, evidentment, allò no tornarà. Però ho hem de pensar cada dia del nostre, de la nostra vida.
2: Exacte.
1: Gaudeix del dia al 100%, fes tot el que puguis fer perquè potser demà no existeix.
2: Exacte, és que al final dona la sensació que hi ha estius que només passen una vegada, no? Amistats que canvien, aquests amors... fugaços, persones que desapareixen, nits, o sigui, és tot com aquesta aura de nostàlgia constant que es viu a l'estiu i llavors al final el problema no és pensar que el temps passa ràpid, sinó estar pensant constantment en el que no viurem i per això no parem de viure coses constantment, no? I a l'estiu es multiplica per mil i clar, jo crec que això, la vida, o sigui, els dies canvien i és igual, sigui estiu, la tardor, l'hivern, qualsevol estació, no? El que passa que a l'estiu incrementa encara més. I dius, ostres, que fort, no? Perquè o sigui, continuem vivint i només canvia l'estació, i el clima, llavors...
1: Sí. Però gent, això de l'estiu és com, per molta gent, és la millor època de l'any i, a més, coincideix amb les vacances i és moment de fer coses extraordinàries.
2: Però no tothom té vacances, és el que dèiem, no? Hi ha gent que quan més treballa és a l'estiu i fa vacances potser al novembre o en una altra època de l'any. Però, bueno, sembla que no, aquesta manipulació constant d'eslògans vitals de l'estiu...
1: Sí, és veritat, la publicitat a l'estiu és diferent, eh?
2: Cuidao.
1: I ja tenim l'Àliga aquí, el teu alter ego, i les recomanacions. I és que sobre la temàtica que cada dilluns, que tenim spoiler, la Elon ens proposa doncs, un tema, doncs tenim aquestes pel·lícules, aquestes recomanacions audiovisuals. I avui, sobre el FOMO, també...
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: Fiquem el tràiler de la primera.
1: Sí, directament ja. Espera que el preparo. Sí, vinga, ja el tenim a punt.
15: Buenos días, ganadora. Respira hondo. Visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti. Que jodan esos pringaos, que les den como si no hubiera un puto mañana.
16: ¿Vamos a clase o...?
17: No. What's two plus two?
16: Joder, último día de instituto. ¿Me estás vacilando, Samantha?
18: Habla con ella.
16: Tiene una sonrisa preciosa.
18: Amy, ¿sabes cuántas chicas irán detrás de tu vagina el año que viene? Cada vez que vaya a verte, estarás haciendo la tijera.
16: Tía, eso no mola nada.
18: No puedes descartarlo hasta haberlo probado, ¿vale?
16: ¡Au!
19: Es el último día.
20: Os habéis graduado.
18: Necesito que revisemos el presupuesto.
20: No podéis graduaros y piraros a la uni sin más.
18: ¡Insistiremos!
20: ¡No
18: os
20: oigo! ¡Cristal insonorizado!
18: Hoy vamos a ir a una fiesta.
1: Quines ganes de veure aquesta pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, és molt divertida.
1: El que acabem d'escoltar, evidentment, també es pot veure el tràiler d'aquesta pel·lícula, doncs dona ganes de veure-la.
2: Sí,
1: De què hem escoltat?
2: És una pel·li superdivertida que es titula Superempollones, de l'any 2019,
1: i
2: dirigida per Olivia Wilde, i la teniu disponible a Netflix.
1: A més,
2: a mi a l'estiu m'agrada veure també pel·lícules així divertides.
1: Aquest rotllo, sí. És un rotllo universitari.
2: Sí, és d'aquest estil, sí. La La història doncs, segueix a dues amigues que la nit abans de graduar-se doncs, entren una mica en crisi perquè senten que ha passat tota l'adolescència estudiant i sent responsables i mentre la resta de persones doncs, vivien. No? I aquí apareix doncs, tot el contrari. Dues persones que s'ho han perdut tot durant la seva joventut i tenen la sensació de que no han viscut experiències. Llavors, la pel·lícula parla molt bé d'aquesta doncs, pressió social, pressió estudiantil, no?, durant tot l'any, aquesta necessitat d'encaixar i la por de no estar vivint prou intensament i no haver aprofitat el temps lliure. Però al final també deixa una idea molt, molt xula, que és que no hi ha una manera correcta de viure la joventut ni l'estiu, no? És molt divertida i a més així per la gent... Bueno, a mi m'agraden molt aquestes pel·lícules així tipus adolescent i així, que són divertides.
1: Clar, jo sóc d'una altra generació i potser busco l'altre tipus de continguts, però a veure si estan ben fetes, si són divertides.
2: En un dia que fa molta calor, que et quedes a casa a la tarda,
1: sota el ventilador, l'aire condicionat, doncs aquesta seria. El títol, recorda'm el Superempollones, sí, del 2019, i que dius que està disponible a Netflix. Molt bé. Sí. Doncs sempre tenim una doble recomanació audiovisual. Anem per la segona?
2: Sí.
1: Vinga, som-hi.
3: Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs.
21: ¿Por qué?
3: Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
21: ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
3: 20.000.
22: Esta idea podría valer millones de dólares.
23: ¿Millones?
22: Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook.
3: Ya sé lo que dice.
22: ¿Y es verdad?
23: $1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000.
3: Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido.
22: ¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal.
23: Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque.
3: Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook.
22: ¿Hay algo que tengas que decirme?
3: Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando.
22: ¡Hemos estado trabajando!
3: ¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso? ¡Mark!
1: No sé quina vinculació té això amb el FOMO.
2: Doncs aquesta pel·lícula es titula The Social Network, sí, la red social, sí, de l'any 2010, dirigida per David Fincher i escrita per Aaron Sorkin, i ens parla dels inicis de la creació del Facebook, d'una de les primeres xarxes socials més potents, no?, al món, i explica això, la creació d'aquesta xarxa social i l'ascens del Mark Zuckerberg, que és el fundador, interpretada per Jesse Eisenberg, i aquesta pel·lícula va guanyar 3 Oscars, millor guió, muntatge i banda sonora, i la tenia disponible a HBO. I llavors, més enllà de parlar de l'origen de la xarxa social de Facebook, doncs la pel·lícula parla d'aquesta generació obsessionada amb l'èxit, la validació, la popularitat i aquesta necessitat de sentir-te acceptada constantment, no? I Facebook neix precisament d'aquesta necessitat humana de no quedar-te fora, saber que fan els altres, sentir-te com connectada constantment i formar part de tot el que està passant tota l'estona, no? La pel·lícula doncs, mostra molt bé aquesta contradicció, que com més connectades estem digitalment, més soles i més comparacions viurem en el nostre dia a dia. I és curiós perquè al final la pel·lícula doncs, acaba deixant una idea com una mica trista, no? De crear aquesta xarxa per connectar les persones, que al final no garanteix que una persona se senti menys sol o menys sola, sinó tot el contrari, no? Com genera aquest FOMO del que parlàvem abans, que al final es van crear aquestes xarxes doncs, per connectar la gent, no? amb una altra idea, i actualment ens trobem en un moment en el que al final ens està acabant desconnectant de més de nosaltres mateixes, inclús de les persones, no? Perquè ja com que no passes tant de temps físicament amb la gent, sinó que et passes més temps pensant en el que estan fent els altres amb aquest FOMO, en el que tu no pots estar, més que tu estant tranquil, tranquil·la i visquent la teva vida, no? Que et doni igual el que faci la gent.
1: Quina pèrdua de temps, eh?
2: Exacte. Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: El mar. T'agrada el mar? Som de mar, nosaltres som de la Mediterrània, com l'anunci de l'estrella.
2: Sí.
1: I aquesta cançó dels Manel, per anar tancant aquest spoiler, perquè aquesta cançó...
2: Doncs perquè m'encanta aquesta cançó i parla del mar. Jo sóc molt de mar, també de muntanya, però sóc molt de mediterrani, i ara que arriba l'estiu, doncs el que parlàvem abans, m'agrada anar a la platja. Intento anar a llocs que no siguin molt massificats. Reconeix.
1: I fer-te la fotito?
2: No,
1: sí, la selfie? No cal. Restregar-li a ningú, no, que estàs allà, no, passant-ho bé.
2: M'agrada més estar desconnectada del món.
1: I centrar-te en allò.
2: Exacte.
1: Clar,
2: sí,
1: que sí.
2: Fer una miqueta de snorkel.
1: Sí, mira-la.
2: I llavors aquesta cançó, doncs,
1: ja veig, ja
2: m'inspira això, no? Quan arriba l'estiu, no? Aquesta sensació d'estar bé, de no estar amb aquesta obsessió del FOMO. Aquesta cançó em dona com pau.
1: He tornat a posar al principi,
2: sí,
1: perquè així la podrem escoltar i gaudir-la més. Doncs que tinguis moltes estones de platgeta, de relax i de passar una miqueta del que facin els altres i viure intensament tu i els que estiguin amb tu.
2: Sí, intentaré viure l'estiu sense FOMO.
1: Exacte. Doncs bon estiu, que vagi molt bé.
2: Igualment, Ferran.
1: Fins aviat, Elo. Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
5: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 12:31. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dilluns, avui 15 de juny de 2026, i que ens explicaran d'aquí una horeta, a partir de 13:45, a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports endavant. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multipliquen per 2,4 el nombre de viatgers. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu, repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus, s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Així sona la nova cançó dels Calafellencs Búhos al costat de la Leire Martínez, que a més diria jo que per primera vegada la sentim, l'escoltem cantant en català. La cançó, la nova dels Calafellencs, No hi ha pla B, el que acabes d'escoltar.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 12 del migdia, 36 minuts, anem per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del quart Congrés Internacional Carlos Barral, que aquest any està dedicat al boom de les escriptores, amb diferents activitats, tant a la URB, però també aquí en el nostre municipi. Organitza la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Atenció a l'activitat que es farà aquest divendres 19 de juny, entre les 10 del matí i les 7 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris, amb diferents xerrades, però concretament oberta a tots els públics. La sessió de tarda des de les 4. Hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Doncs recordeu que celebra aquesta setmana aquest Congrés Internacional, la quarta edició del Congrés, dedicat a Carlos Barral, i el boom de les escriptores, que són les protagonistes d'aquesta edició, amb activitats aquest divendres en el Centre Cívic Cinema Iris Far la Tarda. Parlem ara de l'activitat La Nit Blanca de Marromeu 2026. Es farà aquest dissabte dia 20 de juny a partir de 8:45 del vespre. Activitat gratuïta. Porta el teu sopar, accepta la beguda i acomoda't en una taula. A les 11 de la nit es farà el tradicional rom cremat al ritme de vaneres i a continuació seguirà la música, copa de cava i coca gratis per als socis. Nit Blanca de Marromeu 2026, aquest dissabte dia 20 de juny, a partir de 8:45 del vespre, en el recinte de la piscina. L'entrada és lliure i el requisit indispensable és anar-hi vestit de blanc, no us ho perdeu. I ja us avancem que el dilluns dia 22 de juny, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà sessió solidària de ioga i de breathwork al castell. El dia 22 de juny, a partir de les 7 de la tarda, es farà una sessió de ioga i de breathwork al castell de Calafell en ocasió del Dia Internacional del Ioga i amb finalitat solidària. És una iniciativa de la Fundació que organitza aquesta activitat, que vetlla per totes les persones que pateixen la duplicació del cromosoma 15. És un síndrome minoritari que pateix la Laia, és una nena de 7 anys, veïna del poble. Aquest és el tercer any que celebra a Calafell aquesta iniciativa amb la col·laboració i direcció de l'Espai Sauca i de Nanda Yoga Studios. Els beneficis aniran destinats a la Fundació INB DUP. Les places són limitades. Per més informació i inscripcions, contacteu amb l'Espai Sauca al telèfon 607-488-907, 607-488-907. Recordeu, dilluns vinent, dia 22 de juny, a les 7 de la tarda i fins les 9, sessió solidària de ioga i de breathwork al castell de Calafell. I també en aquest temps d'informació, aquest temps d'agenda cultural, us volem parlar de cursos de formació per adults. Cursos que es realitzaran durant el curs vinent a l'Escola de Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell, i els cursos es realitzen des del mes de setembre i fins al mes de juny. Comencen les inscripcions ja per diferents cursos, per exemple, el curs d'idioma. Són cursos de llengua castellana i de llengua anglesa de nivell A1 fins al B1 de llengua castellana, també des del A1 i A2 de llengua anglesa. També cursos de graduat d'educació secundària. Curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, l'ESO, per adults. També aquest mes de setembre es realitzaran cursos de grau per accés del grau superior. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. I també es durà a terme una preparació per les proves d'accés a la universitat. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys i majors de 45 anys. I també es farà un curs d'un trimestre de durada per preparar la prova d'aptitud personal. Molta atenció, perquè aquests cursos, com dèiem, es realitzaran des del mes de setembre d'aquest 2026 fins al juny del 2027 a l'escola ubicada a Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell. Però atenció, perquè el període d'inscripció de tots aquests cursos es fa presencialment a l'escola tots els matins entre el 19 de juny i el 26 de juny, excepte el dia 24, que és festiu per Sant Joan. La publicació de l'assignació definitiva de places es donarà a conèixer el 17 de juliol. Així doncs, si voleu participar, voleu realitzar alguns d'aquests cursos que us hem comentat. Atenció, perquè entre el 19 de juny i el 26 de juny serà el període de preinscripció a Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell. Aquestes són les activitats de l'agenda cultural i també d'aquests cursos formació per adults que engeguen el pròxim mes de setembre.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: el Dani Fernández, una de les veus importants del panorama musical espanyol, que també té un raconet de tant en tant en la nostra selecció musical. Aquest és el seu Disparos, amb el Dani Fernández. Arribem a 3:15 d'una del migdia, última pausa, última aturada del matí publicitària. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest dilluns. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 8:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Com ens agrada aquesta, la nova cançó de la Bibi Rexha, al costat de David Guetta, això que es diu Sad Girls. Per cert, la Bibi Rexha que publicava divendres el seu nou treball, noves cançons. I amb això hem arribat a les 12:52 minuts. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dilluns. Avui dilluns sempre costa, eh? Sempre ha costat una miqueta més. Esperem demà dimarts ja que la cosa vagi fluint una miqueta més i millor. Doncs vinga, salutacions dels que fem possible aquest programa. Salutacions en nom de tots ells. Soc el Ferran Boquer. Demà a les 9 tornem-hi aquí a la sintonia de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som Calafell.tv. I ara marxem, apropant-nos a la una amb els Amics de les Arts, la seva nova cançó, Segurament t'estimo, celebrant 20 anys de trajectòria i amb noves cançons. Gràcies per estar a l'altre costat, gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ara.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 15 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Són els titulars.

0: Aquest passat dissabte se celebra la setena trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. El quart Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores es celebrarà els dies 18 i 19 de juny d'aquesta setmana. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu ha estat repartit entre el Vendrell, Valls, Tarragona i Reus. S'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran a l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS publica una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. La compravenda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nou servei de bus urbà va entrar en vigor el setembre del 2025 a Calafell, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 del matí fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més durant el dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actuals. També es van optimitzar recorreguts en les 3 línies ja existents per a poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i als caps de setmana, feia més difícil de complir els horaris previstos. Això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i va optimitzar les línies, evitant passar per parades on pujaven poques persones a punta i cobrien zones poc poblades per passar el bus persones en major usuari potencial, més denses en habitants. Això permetia, a més, arribar a temps a l'estació de tren, als instituts i al CAP, a les hores de demandes dels usuaris. En el primer quadrimestre del 2026 es va detectar un increment molt important dels usuaris del transport urbà a Calafell, passant dels 76.310 viatgers en els primers 4 mesos del 2025 als 108.534 viatgers els primers 4 mesos d'aquest 2026. Això suposa un increment del 42,5% dels usuaris. Aquest augment de passatgers no es deu només a l'increment d'horari, sinó que hi ha molts més usuaris durant el dia. L'horari s'ha incrementat un 42% també, però són hores que no tenen l'afluència de viatgers que hi ha en hores punta, segons s'ha explicat des de l'Ajuntament. La línia que més s'ha incrementat és la L3, amb un augment del 140%, multiplicant per 2,4 el nombre d'usuaris del 2025. Concretament, ha passat de tenir 15.782 usuaris en el primer quadrimestre del 2025 a tenir 37.878 viatgers en els primers 4 mesos de 2026. El recorregut que fa la nova línia L3 a grans trets uneix Aguda Calafell amb els equipaments sanitaris i comercials. Aquestes dades apunten que la gent de Segur aposta pel nou traçat que no dona voltes per Calafell i va més directe al Mercadona, al CAP i als equipaments esportius i escolars. Pel que fa a la línia 1, s'ha incrementat en prop de 6.000 usuaris més respecte al mateix període de 2025. És la línia que té més usuaris i el seu traçat uneix urbanitzacions del nord de Segur i Segur de Calafell, amb l'estació de tren, l'Institut La Talaia i el Cap de Segur. La línia L2 s'ha incrementat en prop de 4.500 passatgers, arribant als 30.701. Aquesta línia porta els viatgers de Calafell Parc i Mar Romeu a l'estació de Calafell, passant pel nucli del poble. Tot i això, l'Ajuntament de Calafell apunta que seguiran analitzant les dades per continuar millorant el servei en el futur i estar atents a l'evolució que pot anar tenint en els propers mesos.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la setena trobada de bandes que organitza anualment la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. A les 7 de la tarda, des de l'Estany i fins a la plaça del Manila, al passeig marítim de Calafell, es va dur a terme una cercavila de les bandes que no van parar de tocar els seus instruments, sorprenent a totes les persones que passejaven o omplien les terrasses. Un cop totes les bandes van arribar a la plaça del Manila, van dur a terme una exhibició individual i, finalment, totes juntes. En Ferran Canovas, president de la banda de timbals i gralles de Calafell, ens feia satisfet una molt bona valoració. Escoltem-lo.
3: Bueno, en un principi de meravella. És a dir, havent començat allà a l'Estany, havent arribat aquí a la confraria, cada banda està fent una petita exhibició i és tot un èxit. És a dir, estem disfrutant, la gent que està veient disfruta i nosaltres pues, podem més. Molt contents i ja estem pensant-me a la Boirena. Sí, sí, això jo crec que hi ha molta gent que queda sorpresa, perquè fins i tot es preguntaven què celebreu. Llavors l'hem explicat que la setena trobada de bandes, que la fem una vegada a l'any, i que, bueno, venen bandes de molts puestos de Catalunya i de fora de Catalunya, sobretot d'Osca, i la veritat és que estem passant una tarda de meravella, molt guapo.
0: Després d'un sopar de germanor i, com ja és habitual, anualment en aquesta trobada, totes les bandes participants es van dirigir a la plaça Catalunya, al nucli del poble, on a les 12 en punt de la mitjanit van dur a terme la trencada de la nit.
3: I després, a les 12 de la nit, trencarem l'hora. Totes les bandes, timbals i bombos, tocarem a la vegada. Sí, tot aquell que tingui voluntat i tingui un bombo, un tambor i vulgui tocar, és benvingut. Que vingui, que tocarem i serem una bona colla tocant. No arribarem a la gent d'Aragó, de Calanda, que allà junten 4, 5, 10.000 tambors, però bueno, nosaltres comencem i poder serem 200, 250. Sí, però tot un tot conjunt, perquè queda molt curiós. Tota la vegada toquem el mateix i queda molt guapo, molt maco.
0: Com dèiem, aquesta ha estat la setena edició de la trobada de bandes que es du a terme anualment. Ferran Canovas ens ha parlat de l'origen d'aquesta festa.
3: Bueno, mira, això va ser una idea que vam tindre quan de la banda, quan va començar. Es van invitar a Montsó a una trobada que fan ells i van pensar, ostres, aquesta idea perquè no la portem a Calafell. I bueno, van començar a treballar, l'Ajuntament es va posar també amb nosaltres, la Regidoria de Cultura, que havien tingut molta ajuda sempre, i bueno, pues, ja estem a la setena.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I el quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny. Està organitzat conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Carlos Barral de Calafell. Aquest esdeveniment ofereix un espai de reflexió crítica sobre el paper de l'editor Carlos Barral i de segells com Seix Barral i Barral Editors en literatura de la segona meitat del segle XX. L'edició d'enguany se centra específicament en la presència, els silencis i les trajectòries de les dones escriptores vinculades al fenomen del boom llatinoamericà, així com de les autores emergents durant el tardofranquisme i la transició. El Congrés es divideix en dues jornades ubicades en diferents llocs. El dijous 18 de juny tindrà lloc a Tarragona. Les sessions acadèmiques i presentacions de ponències es faran a la Facultat de Lletres. I el divendres 19 de juny les activitats es traslladen al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell de 10 del matí a 7 de la tarda. De fet, si no estàs inscrit com a congressista, podràs participar en els actes a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà conferències al públic en general al Centre Cívic Cinema Aires.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu Canvai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus s'ha fet aquest passat divendres al vespre amb controls policials i presència intensiva d'agents als punts amb més incidència. Així, s'han interposat 45 denúncies, 36 de les quals pertinença de substàncies estupefaents i la resta pertinença d'armes prohibides. Alhora s'ha sumat la immobilització de 4 vehicles i 41 denúncies relacionades amb el trànsit, 6 de les quals per manca o retirada del permís de conduir. En el dispositiu han participat agents de la Policia Nacional, Policia Local i Guàrdia Urbana de les comarques del Tarragonès, Baix Penedès, El Camp i Baix Camp. Durant l'operatiu s'han comissat 2 eines de les quals les persones que les tenien no han pogut acreditar-ne l'origen, així com joies. També s'han fet 4 inspeccions de locals en què Inspecció de Treball ha detectat 2 treballadors sense contracte.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Amb més retard del previst, però les noves càmeres de videovigilància del Vendrell entren ja a la fase final de la seva instal·lació. S'ha explicat que ja s'han començat els treballs previs per poder posar les càmeres, que es preveu que entrin en funcionament durant l'estiu. Fa gairebé un any, la Comissió de Videovigilància de la Generalitat va validar la ubicació d'aquestes càmeres i es va obrir la licitació. Tot i que en primera instància es va anunciar que serien 45 les noves càmeres, finalment la xifra s'ha ampliat fins a 50. L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que s'han afegit 5 noves ubicacions en punts on hi ha aglomeracions de gent, com són al davant de la Biblioteca Pública Terra Baixa, al carrer de Mar, al carrer de la Carnisseria, als aparcaments del Puig, Pèlac i al carrer de Colom. La resta repartiran per diferents barris, nuclis marítims i urbanitzacions, especialment a les vies d'entrada i sortida. Un cop instal·lades, les càmeres estaran connectades les 24 hores del dia amb la sala de control operativa de la Policia Municipal, però també amb la plataforma dels Mossos d'Esquadra. Igualment, formaran part de la plataforma europea Eucaris, d'intercanvi d'informació sobre vehicles i matrícules. El cost de la instal·lació de les càmeres al Vendrell és de 260.000 euros, dels quals 200.000 es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona que s'ha hagut de prorrogar. De fet, s'ha explicat que l'objectiu d'aquests dispositius és detectar i identificar els responsables de possibles fets delictius. Passem a les notícies d'àmbit general. El sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb uns boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla, enguany cauen dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Escoltem a Josep Maria Vilardell, és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes

0: presenta una bona campanya de Sant Joan.
1: Aquesta campanya del 2026, encara, en principi, s'encara força bé. Hem començat amb bones vendes. El que ens afecta, la pirotècnia que afecta a tothom, és el tema de les pluges, de la sequera, dels incendis. Sembla que es presenta una bona campanya amb aquest tema. I bueno, tots molt animats, preparats per vendre. L'any passat ja va ser bona i aquest any espero que torni a ser bona aquesta campanya de Sant Joan. Aquest any la previsió, que sempre és una previsió, podríem estar en una forquilla entre 20 i 21 milions d'euros al sector. Estem parlant d'una pujada possiblement d'un 5%. Ja et dic que sempre explico el mateix, vull dir que depèn sempre dels últims dies. Ara podem fer una previsió i els últims dies o vendre més o vendre menys, perquè la gent sempre s'anima a última hora, sempre.
0: Vilardell explica que cada família es gastarà entre 30 i 50 euros aquesta campanya.
1: A veure, la família tipus, el tiquet mig podem estar entre 40 i 50 euros. Un lot d'aquests que hi ha una mica de variat, doncs estem parlant d'això. Entre 30 i 50 euros et diria que pot ser una mica de tot. I aquest seria la mitja. Aviam, hi ha gent que es gasta 10 euros, hi ha gent que es gasta 1.000 euros. Però bueno, la mitja que anem a buscar és aquesta.
0: Les empreses pirotècniques no s'han vist afectades per la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un fet que els permet mantenir una certa normalitat en els preus, només lleugerament a l'alça per l'encariment general del nivell de la vida.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: En els últims 4 anys, 200.000 persones a Europa han estat víctimes de les onades de calor. L'augment de la freqüència i un sistema sanitari poc preparat han disparat la mortalitat associada en aquestes onades al continent. I així s'ha assegurat per part de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, a Europa en el marc de la presentació de la nova guia. De fet, la nova guia té el seu origen en la Comissió Europea sobre Clima i Salut. Durant la presentació s'ha definit les morts per onades de calor com una tragèdia de dues dimensions. D'una banda, perquè moltes d'aquestes defuncions es podrien haver evitat amb mesures de prevenció i adaptació. De l'altra, perquè l'impacte de la calor extrema va molt més enllà de les víctimes mortals i a milions de persones afectades físicament i emocionalment. La segona edició de la Guia de l'OMS als plans d'acció de salut davant la calor proposa solucions pràctiques i assequibles perquè ciutadans i països puguin adaptar-se, prevenir i respondre de manera coordinada a aquest problema global. Ara, l'objectiu marcat per l'OMS és assolir 0 morts per causes relacionades amb la calor.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La compravenda d'habitatges a les comarques de Tarragona continua mostrant una evolució positiva. Les últimes dades examinades per la Cambra de Propietat Urbana de Tarragona reflecteixen un augment destacat tant en el nombre d'operacions com en el preu dels immobles. Un fet que consolida la fortalesa del mercat immobiliari i situa la demarcació tarragonina entre les zones amb un creixement més rellevant. Al llarg del 2025 es van formalitzar 18.175 compravendes a la província, en comparació a les 16.494 del 2024. Aquest increment del 10,19% supera el ritme de creixement observat tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat i referma el bon moment que travessa el sector immobiliari tarragoní. La tendència també es manté durant els primers mesos del 2026. Mentre que a Catalunya i el conjunt d'Espanya s'ha produït una reducció del nombre de compravendes respecte al mateix període de l'any anterior, la demarcació de Tarragona continua registrant increments tant en operacions com en preus. Pel que fa als municipis analitzats, Tarragona Ciutat concentra una part important d'aquesta activitat. L'increment de l'activitat ha anat acompanyat d'una pujada contínua també dels preus.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
3: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Juli.

0: Fernández.
1: Primer de tot, doncs, ens veiem el que són els misteris de Calafell, no? Aquestes activitats que es fan com un escape room.
2: Sí, hemos empezado este año con esta actividad y está funcionando genial. Es una actividad diferente y bueno, la semana pasada tuvimos esta última y bueno, el público está encantado y vamos yendo por diferentes zonas del municipio y está funcionando muy bien. Yo creo que es una de las actividades de estas que se quedan seguro que para el curso que viene.
1: Ah, cal dir que són joves nascuts entre 2010 i 2014. Per què se centra les activitats en aquestes edats?
2: Bueno, al final es la época de adolescencia, ese momento que es difícil, es complicado esta edad y al final, bueno, tienen esa obligación que es ir al instituto y tener actividades donde puedan hacer ocio, pues es importante para ellos también.
1: ¿Per què s'aposta també? Perquè a mi m'agradaria centralitzar el tema també en les activitats esportives, molt important, perquè a l'estiu ens hem de seguir movent, no ens podem quedar parats. Hi ha una oferta de rem, que és molt interessant, no sé si abans s'havia ja fet, zumba, bachata. És una manera també de combinar exercici físic amb música. En aquest cas. Bueno, primer parlem del rem,
2: sí.
1: Perquè aquesta activitat.
2: Es una actividad que este año la hacemos nueva. Sí que es verdad que hemos tocado actividades de agua en otros casales de verano. Y este año, bueno, ya sabemos que tenemos la escuela de vela y entonces tenemos también jaguts y bugados ahí en el mismo puerto, que uno de los casales, el casal de juventud, el que está en Segur, también se encuentra en el puerto. Y al final intentamos hacer actividades, pues bueno, con todo lo que podemos, también ofrecen ellos, ¿no? Y lo tenemos ahí, somos vecinos, pues poder colaborar y trabajar juntos. Ellos, Yaguts, en este caso, han apostado por la actividad de remo para gente joven y, bueno, pues qué mejor que aprovechar esta oportunidad y enfocar nosotros también esta actividad este año en las actividades.
1: També és la manera d'apropar una tradició, no? Que s'està perdent a poc, perquè al final la joventut se'n va cap a altres activitats, de recuperar-la a través del jovent i que participi activament en el rem, com dius, perquè també, com deies, doncs, els jaguts feien una crida a joves de 30 anys o menys, no? Que es posessin al rem. Però també, o sigui, parlem de lo que són els beneficis físics d'aquesta activitat, perquè es mou tot el cos.
2: Eso es, trabajas todo el cuerpo y ya no es solo lo que te hace físico, sino también mental, ¿no? El trabajo en equipo, yo creo que es uno de los puntos importantes. Muchas actividades deportivas tienes que trabajar en equipo, en este caso también trabajas así. La disciplina. Tener fuerza, bueno, al final es un trabajo de muchas disciplinas, yo creo, y una actividad, como dices, que a lo mejor hay actividades que la juventud se van perdiendo y es una forma también de acoger y que conozcan estas actividades. Tanto pasa en juventud como en cultura, estamos intentando pues, que estos jóvenes sigan con las actividades que llevamos haciendo pues, desde siempre.
1: I també al Parc de la Sínia doncs, tenim el ioga, la bachata i el zumba. La bachata i el zumba més o menys és el mateix, encara que no sigui el mateix,
2: sí.
1: Però perquè és ball i després el ioga ja és una activitat que encara que també es treballa a lo físic, també es treballa la part mental.
2: Sí, desde el año pasado creo, ahora no, lo dudo si llevamos un año o dos, estamos haciendo las actividades todas en el Parque de la Sínia, misma hora, mismo sitio, creo que también es importante porque otros años las actividades las llevamos haciendo en diferentes puntos, a lo mejor eran puntos también donde la gente estaba como más expuesta y ahora en el Parque de la Sínia es como que es un sitio como más recogido y creemos que puede dar más intimidad también. Y sabemos que en este punto siempre a las 7:30 de la tarde tienes una actividad. Todo eso creo que es beneficioso. Y el tema de la bachata, el año pasado fue el primer año. Quiero decir que el tema del reggaetón, que está siempre ahí en todo lo que es la juventud, lleva pues un año un poquito más, que está como también se está enfocando un poquito en el tema salsa. Y por eso yo creo que también la bachata se ha puesto como más de moda, porque va todo al final de la mano. y apostamos por la bachata. El año pasado funcionó muy bien. El zumba es una actividad que funciona ya hace muchos años, que ya no está pensada solo para la juventud, sino para todas las edades. Quien quiera puede hacer esta actividad. Y el yoga, pues es otra forma de trabajar también físicamente, pero volvemos a pensar en respirar, en sentirte, escucharte, ir un poquito más al interior, que bueno, esto nos va bien a todos y bueno, la juventud, como no voy a repetirme, están en ese momento un poco crítico. También es importante que tengan esto presente y puedan trabajar desde ese punto.
1: Aquestes activitats, cal dir-ho, que són obertes i gratuïtes per a tothom, no cal inscripció i és recomanable doncs, que portis roba esportiva i aigua per hidratar-te. En cas de la bachata és el dilluns de juliol i agost a 7:45 de la tarda, com deia la Júlia. En cas del ioga és dimecres de juliol i agost, també a la mateixa hora, i el dijous de juliol i agost en el cas del zumba. Uh-huh. Sí, pots anar directament, per tant no hi ha aquesta incomoditat, no, potser de dir, doncs m'haig d'inscriure. No, pots anar directament i gaudir d'aquestes activitats. A més, sóc testimoni de que alguns joves van amb els seus pares inclús,
2: Pues
1: i es fa el treball en família. Parlàvem de Misteris de Calafell, però també hi ha per aquí, doncs, a part del REM, que també ja ho hem dit, hi ha un podcast que es fa aquí a Calafell Ràdio,
2: Sí.
1: Que és molt interessant, que ho porta al casal jove de Calafell també, i els joves podran fer el seu propi podcast. Per aquest sí que m'imagino que és cal inscripció prèvia,
2: sí,
1: no?
2: Sí, inscripció, com sempre, en Calafell... No, Joventut Calafell...
1: Joventut.calafell.cat,
2: esto. Y bueno, las actividades, cuando todas las que trabajamos durante el año siempre son con inscripción, pueden en el libro encontrarlo, sino por la página web, si van al casal también tienen ahí la información y están a tiempo de apuntarse. Empezaron las inscripciones el 1 de junio también para todas las actividades de verano. I cualquier duda, pues, donde he dicho, pueden encontrar toda la información.
1: Tenim de tot, Laboratori del Sucre, Pintem un Mural, Festiu Platja, Master Chef, que no és el concurs de cuina, on el més important no és l'estrella Michelin, sinó també les rialles que es fan, no?, en el mateix. O sigui, passar-s'ho bé, en definitiva.
2: Sí.
1: Després també tenim doncs, tallers, cursos, etc. I, com sempre, doncs, el terror de cinema jove al juliol i agost a la fresca, que això també és un punt de trobada social, no? Perquè
2: sí.
1: No només en les activitats esportives es treballa al físic, sinó també hi ha la part social, com deies.
2: Sí, al final el verano es seguir haciendo las actividades que te gustan o hacer nuevas actividades. El cine, pues, es una actividad que también funciona genial cada año. Y bueno, es para ir con tus amigos, conocer gente nueva y al final no perder una rutina de todo lo que vas haciendo durante todo el año, pero también está pues esa parte divertida que hace falta.
1: Podeu consultar la informació, com deia la Júlia, joventut.calafell.cat, uh-huh. O també a les dependències municipals tenen disponible, sí, aquest llibret, que jo crec que és molt més còmode d'agafar i mirar per veure quines activitats més els interessen, Júlia.
2: Sí.
1: Doncs convidem a tothom, no?, a participar-hi.
2: Todo el mundo que quiera ya sabe, ya puede apuntarse y les esperamos.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Fins aquí l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos. Els ha acompanyat la Roser Ribas als esports i Mireia Romaguera a la resta de l'informatiu. Gràcies i fins la propera. Que tinguin un molt bon dilluns i bon inici de setmana.
4: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio.
5: Pols a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Israel no es retirarà del sud del Líban. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: El preu del petroli baixa a nivells de principis del mes de març, just a l'inici de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, i les borses pugen, en alguns casos, com l'IBEX 35, a màxims històrics, després que Donald Trump i els ayatolars iranians hagin confirmat un principi d'acord de pau, Joan Bota.
6: S'ha de firmar divendres, en el que totes les parts venen com una victòria. Els detalls concrets no se sabran fins llavors, però, entre altres, preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz, que és clau pel trànsit mundial de petroli. Això, si la duresa d'Israel al Líban no ho fa saltar abans tot pels aires.
5: Connectem amb Washington i amb Jerusalem, Oriol Serra i Jordi Brascó.
7: Sí, suposant que divendres s'assigni el memoràndum. Aleshores començarà una fase llarga i feixuga per negociar els detalls tècnics d'un acord final que podria fer-se esperar fins a mitjans d'agost, com a mínim.
8: El ministre de Defensa israelià ha anunciat que les seves tropes no pensen marxar del sud del Líban, que és precisament el que ha mantingut viu l'enfrontament armat amb Hezbollah. I avisen que si l'Iran decideix atacar Israel per culpa del que passa al Líban, respondran amb tota la força.
5: Així és, doncs, com tenim el món, de seguida ho ampliarem. Tot això el dia en què el Matí de Catalunya Ràdio ha emès en exclusiva això.
9: Ben, no te digui?
10: Hola. Necesito ayuda.
5: És Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic. Està trucant al 112 just després de la mort del seu pare en un barranc de Montserrat.
6: També al Matí de Catalunya Ràdio, el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco, ha explicat com consideren que amb aquests àudios apunta la defensa de Jonathan Andic.
11: Demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no?
5: En crònica política, la Guàrdia Civil acredita en un nou informe que l'exsecretari d'organització del PSOE va ordenar pagar amb diners del partit viatges de l'exmilitant Leire Díez, que es dedicava, suposadament, a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
6: És l'arrencada d'una setmana complicada pels socialistes als tribunals, amb Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, i José Luis Rodríguez Zapatero, altre cop de protagonistes.
5: Anem a Madrid amb Dani Sainz de Aja i amb Paula Brujats.
12: La Guàrdia Civil aporta a l'agenda personal de Cerdán i un document de Leire Díez per acreditar que l'ex número 3 del PSOE supervisava les maniobres de l'exmilitant contra jutges i fiscals. També recullen els pagaments que va fer la gerència del partit per ordre directe de Cerdán, factures dels viatges de Díez i també els despatxos d'advocats que els investigadors consideren que servien per pagar la trama.
13: I aquest informe policial és un nou front de desgast pels socialistes en una setmana molt crítica. Aquesta tarda Begoña Gómez estarà més a prop de judici. Demà passat Zapatero ha de declarar com imputat i el cas Leire es fa gran. El PSOE nega cap irregularitat mentre el Partit Popular implica Pedro Sánchez a la trama.
14: Hemos llegado a entregar tickets justificantes, algunos ya casi con la tinta borrada, porque no tenemos nada que esconder.
15: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
5: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la intenció del govern britànic de prohibir als menors de 16 anys accedir a plataformes com ara TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Corresponsal Quim Olivares.
16: El primer ministre britànic justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Reconeix que hi haurà dificultats pràctiques per aplicar la prohibició, però ho compara amb la venda d'alcohol als menors d'edat. Molts intenten saltar-se-la, però no per això es deixa de prohibir.
5: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
17: Bon dia.
5: Avui debuta el Mundial a Espanya i Lamine Yamal finalment jugarà aquest primer partit.
17: No ho farà de titular, però el seleccionador espanyol sí que ha confirmat que podrà sortir una estona a jugar contra Cap Verd. Aquesta nit també juga el Bèlgica-Egipte, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iran-Nova Zelanda. El Madrid ha fitxat Marc Cucurella, pagarà 55 milions al Chelsea. El Barça torna a Colònia amb un altre Champions en vol, ja són 50 Copes d'Europa, que en total té el club blaugrana, i en bàsquet el Barça jugarà a la final de la CB amb el València. La penya va quedar eliminada ahir.
5: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. Doncs el punt més complicat a aquesta hora és a l'A2 entre Esparreguera i Collbató en sentit Lleida. Per un accident només hi ha un carril obert. A la mateixa via l'A2 a Castellbisbal hi ha un carril tallat sentit Barcelona per una avaria. I a les carreteres de l'entorn de Barcelona Lentitud en punts habituals a aquesta hora. Una actualització a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell Sud, que estava tallada per un incendi a la zona de vies.
5: I ens falta el temps.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Francesc Mauri, bon dia.
20: Bon dia.
5: Calor?
20: Sí, ja està. Aquest és el titular dels propers 10 dies, amb una punta de calor entre diumenge i dilluns. No es veuen rècords, però sí que es veu una calor intensa, molt més intensa del que és habitual en aquesta època. Estem per sobre la mitjana climàtica de forma descarada i així continuarem tota la setmana. De moment, aquesta tarda, alguns ruixats o tempestes a prop del Pirineu, Prepirineu, sobretot Prepirineu, i sempre més sol a la línia costanera amb l'arribada d'alguns núvols prims.
5: Gràcies, Francesc. Bon dia.
20: Bon dia.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:06. Els Estats Units i l'Iran firmaran divendres a Ginebra un acord per començar a perfilar el final de la guerra a l'Orient Mitjà. El memoràndum d'entesa planteja la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz per part de Washington i de Teheran i l'inici de 2 mesos de negociacions per segellar el conflicte de manera definitiva. La primera resposta d'Israel, que no es planteja retirar el seu exèrcit del territori ocupat al Líban, fa extremar les precaucions sobre quines garanties té aquest acord. Tot i això, des dels Estats Units el convenciment és màxim. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia. Si bé Donald Trump ha arribat a afirmar gairebé 40 vegades en públic o bé que s'estava molt a prop d'un acord o bé que la guerra amb l'Iran estava a punt d'acabar-se, aquesta vegada hi ha elements per a ser optimistes, tot i que amb molta precaució. D'entrada, el primer ministre pakistanès ha confirmat que iranians i nord-americans estarien d'acord en signar el memoràndum. Trump ho ha fet coincidir amb el seu 80è aniversari i l'Iran ha marcat pit assegurant que han forçat els Estats Units. La qüestió és que si no hi ha ensurts, divendres, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, serà a Ginebra per assignar un acord que ha de servir per desbloquejar l'estret d'Hormuz i deixar que flueixi el petroli, com ha dit el mateix Trump. Vance també ha pensat en negocis quan s'ha referit a la transformació de l'Iran.
21: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys, posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
7: Les negociacions que començaran un cop signat el memoràndum es preveuen complicades perquè han de servir per a concretar detalls tècnics de l'acord final. L'Iran sosté que el descongelament dels milers de milions de dòlars que té embargats és una condició per a començar a negociar.
5: Aquests diners congelats arran de les sancions, però sobretot la fi dels atacs d'Israel al Líban i el desbloqueig de l'estret d'Hormuz, són les principals condicions de la República Islàmica per la firma de divendres a Ginebra. Ho subratlla el viceministre d'Exteriors, Kazem Girabadei.
22: Primer, la fi immediata i permanent de la guerra i de les operacions militars en diversos fronts, inclòs el Líban. I la segona cosa que s'ha de produir és l'aixecament i la fi del bloqueig naval que els Estats Units havien imposat a la República Islàmica de l'Iran.
5: Però el front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça d'aquí a divendres. Sobretot després de llegir el primer missatge oficial del govern de Netanyahu. No tenen cap intenció de retirar l'exèrcit de les zones ocupades al Líban amb tot el que això comporta. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. L'esperança que l'acord entre l'Iran i els Estats Units suposés el retorn de la pau i la normalitat al Líban ha quedat tallada d'arrel amb les paraules del ministre de Defensa israelià. Israel Katz ho ha deixat claríssim, que l'exèrcit israelià romandrà al sud del país, en el que ell denomina zona de seguretat, que els civils no hi podran tornar i que s'enderrocarà tota infraestructura que pugui ser utilitzada per Hezbollah en aquesta zona, cosa que significa, entre altres, habitatges. La presència d'Israel al sud del Líban és el principal motiu pel qual Hezbollah ha continuat atacant el nord d'Israel durant totes aquestes setmanes. Per tant, res convida a pensar que la situació canviarà sobre el terreny. És més, les autoritats libaneses han demanat als habitants que han hagut de marxar forçosament de casa que no hi tornin encara. Aquest mateix matí, Israel hauria atacat 2 pobles amb drons i artilleria, segons la premsa libanesa. I sobre si la decisió de mantenir-se al Líban podria suposar que no hi hagi acord entre l'Iran i els Estats Units, el govern israelià no s'ha pronunciat. L'única conseqüència que es contempla és que l'Iran actuï enviant míssils. Si és així, avisa Israel Katz, la resposta israeliana serà amb tota la força.
5: En tot cas, aquest anunci d'acord ha arribat hores abans de la cimera del G7, on els líders dels països més rics abordaran la situació i l'evolució del postconflicte. Donald Trump centrarà les mirades, però en les hores prèvies la Unió Europea i el Regne Unit han celebrat l'acord i han parlat de l'opció d'aixecar les sancions a l'Iran. Ara bé, esperen la reobertura incondicional de l'estret d'Hormuz i estabilitat a la regió. Enviat especial a Evian. Jordi Baró, bon dia.
1: Bon dia. La cimera del G7 arrenca finalment amb un acord per la fi de la guerra, celebrat pels líders dels quatre països europeus del grup, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, que reclamen la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz i estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi la crisi energètica, i que també deixen clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear, com assegurava l'anfitrió de la trobada, el president francès Emmanuel Macron, en declaracions a la cadena francesa TF1.
2: Nosaltres ho farem tot perquè aquest acord sigui una realitat i perquè Hormuz pugui reobrir de manera pacífica i que el tràfic es pugui reprendre. És important perquè és un quart del petroli del gas mundial que surten per aquest estret.
1: Macron ha organitzat la cimera del G7 per evitar la confrontació amb Trump, malgrat que els desacords continuen, amb una última amenaça avui mateix del president dels Estats Units d'imposar aranzels al 100% al vi francès si París no elimina els impostos als gegants tecnològics nord-americans. Ucraïna també està en l'agenda de la reunió, amb Zelensky a Evian des d'aquesta nit. Líders europeus han pressionat en les últimes hores per un alto al foc i miraran de convèncer Trump perquè mantingui el suport a Kiev i la pressió a Putin.
5: I en qualsevol cas, una conseqüència econòmica immediata de l'acord ha estat la caiguda del preu del petroli i les borses que operen en verd, Jordi Canal.
3: Sí, el barril de cru Brent de referència a Europa ha baixat més d'un 5%, cotitza al voltant dels $83. És el nivell més baix des de principis de març. Pocs dies després que comencés aquesta guerra o conflicte, en els seus moments més àlgids va arribar a situar aquest preu del petroli en els $120. A les borses els guanys són moderats perquè fa uns dies que ja confiaven en la fi de la guerra i ja van pujar, per exemple, dijous i divendres. Els principals mercats europeus avancen a aquesta hora al voltant de l'1,5%. El selectiu espanyol, l'IBEX 35, ha marcat un nou màxim històric. Per primera vegada ha superat els 19.000 punts. Les borses dels països asiàtics, que estan més afectats per aquest conflicte, sí que han pujat amb més força. Al Japó o Corea del Sud, els guanys han superat el 5%.
5: I ara que sembla, toquem fusta, que s'acaba aquesta guerra, també és moment de poder començar a fer balanç. Bé, doncs els magnats mundials de l'energia han tret un gran profit de la guerra a l'Orient Mitjà, segons Oxfam Intermón. L'ONG calcula que una quarantena de multimilionaris han augmentat la seva fortuna en $300 milions cada dia durant el conflicte. En total, 23.500 milions.
3: Les principals corporacions petrolieres i de gas, per exemple, han disparat els beneficis un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra, segons Oxfam Intermón. Susana Ruiz, responsable de justícia fiscal de l'entitat, denuncia que això passi de resultes d'un conflicte bèl·lic.
23: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo, los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
3: L'ONG demana precisament que hi hagi més ajudes i suspensions de deute per als països que ho necessitin i que s'apliquin més impostos a aquests beneficis extraordinaris de sectors com el de l'energia.
5: A la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem sobre aquest acord i sobretot amb les conseqüències econòmiques que pot tenir. Però mentrestant, Vladimir Putin s'acarnissa contra el patrimoni cultural ucraïnès. Aquesta matinada els russos han llançat un nou atac massiu a Ucraïna, més de 600 drons i 70 míssils, que ha provocat almenys 11 morts i ha incendiat un dels santuaris més importants del cristianisme ortodox, el monestir de les Coves de Kiev, a la llista de la UNESCO. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
24: Bon dia. Commoció a Ucraïna pel bombardeig contra la Catedral de la Dormició de Kiev, un dels seus temples més antics, data del segle XI. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ho ha qualificat com un dels crims més greus contra la cultura cristiana i ha tornat a demanar als aliats més ajuda en les defenses aèries. El bisbe Brami d'aquest monestir també ha exigit una condemna internacional.
25: Per tant, m'adreço a la comunitat mundial, a tots els que es preocupen pel destí futur del monestir de les Coves de Kiev, perquè prengui les mesures pertinents i ajudi a aturar l'agressor rus, que està destruint llocs sagrats, amb particular aquesta pedra angular del nostre món ortodox, el monestir de Kiev-Pechersk.
24: En canvi, Moscou contradiu la versió de Kiev i assegura que l'incendi l'ha provocat un míssil de defensa ucraïnès Patriot. També insisteixen que només ataquen objectius militars. Ara bé, analistes russos independents ho veuen com una represàlia per l'atac ucraïnès contra un museu de Sebastopol a la Crimea ocupada. L'exèrcit rus també ha atacat centres culturals a les ciutats de Dnipro i Kharkiv. Per això el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, ha comparat Rússia amb l'Estat Islàmic i la seva croada contra el patrimoni històric.
5: És un quart de tres de la tarda. Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre tots dos estaven d'excursió. A Jonathan Andic se l'investiga, recordeu, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. Per la defensa, és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació, Sara Canyeter.
0: Sí, el matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als registraments. El que ara sentim és una de les proves clau que la defensa aportarà a la causa.
4: Quan et digui?
6: Hola, necessito ayuda, necessito ayuda.
4: ¿Este tipo va a correr?
6: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
4: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
6: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
5: En total, el que hem pogut sentir al matí de Catalunya Ràdio són tres converses. Una amb el 112, una altra amb els bombers i una altra amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. En la tercera, Jonathan Andic es troba dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare.
0: Sí, en aquells moments qui el truca és el SEM, aquest equip d'emergències que es dirigeix cap al lloc dels fets. I aquí Jonathan Andic dona la seva versió, una conversa on cada vegada es mostra més alterat per la situació.
6: Sí.
9: Hola, bones, truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
6: Jonathan.
9: Jonathan, què ha passat?
6: Que no passa, que ha caigut.
9: Vale, ara venim a ajudar-lo.
6: Ja, però és que no el veig. No me responde.
9: Vale.
6: Que ha caigut per el barranco. Sí, el problema és que no sé on està.
0: La defensa de Jonathan Andic diu que els àudios amb les trucades que va fer el servei d'emergències després de la caiguda del seu pare a Collbató mostren la desesperació del fill i desmuntarien la teoria de la premeditació. Francisco Marco, director de Método 3 i pèrit contractat per la defensa, ho ha explicat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es una premeditación.
0: Però els Mossos diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la seva declaració davant la policia.
5: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida més coses amb tot l'embolic judicial que envolta el PSOE, especialment aquesta setmana.
11: Catalunya migdia.
26: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
27: Sí.
26: I després a la meva mare, Olot.
27: Mm-hmm.
26: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
27: Molt bé.
26: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
30: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
29: Però tu en saps d'anar amb moto?
30: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
29: I què?
30: Que em vaig trencar una cama.
29: Apa!
30: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
31: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
32: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
33: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé assilvestrat.
34: Les curses importants les guanyava totes.
2: era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
7: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
8: Pere Casacuberta.
12: Casacuberta. Ningú s'esperava que guanyés.
13: És una cosa totalment excepcional.
14: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
15: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Catalunya migdia.
5: Passant 20 minuts a les dues. Un nou informe de la Guàrdia Civil apunta com l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials i ordenava al partit pagar les despeses de Leire Díez. Els agents de la UCO han aportat factures del PSOE dels viatges que feia Díez o l'agenda del mateix Cerdán després dels escorcolls a la seu socialista del carrer Ferraz, a Madrid, i al mateix domicili de l'exsecretari d'Organització Socialista. Anem a Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
17: Hola, bon dia.
5: Quines novetats aporta aquest informe de la UCO que hem conegut avui?
17: Doncs inclouen documents que, segons els investigadors, apuntalen el lideratge de l'exnúmero 3 del partit en la suposada trama de Leire Díez i com l'exmilitant socialista rendia comptes de les seves maniobres davant de Cerdán. Hi ha un document trobat a casa de Cerdán on Díez repassa els casos on tractava d'influir i quins incompliments es feien per part de la fiscalia. També s'aporten anotacions de Cerdán a la seva agenda personal fent seguiment de casos com el que afecta el germà de Pedro Sánchez. Un cop més, Cerdán ha negat qualsevol il·legalitat en la seva visita quinzenal als jutjats de Tafalla, Navarra.
18: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
17: L'informe que hem conegut avui és el resultat dels escorcolls, com deies, Òscar, a Ferraz i al domicili de Santos Cerdán del mes passat. En els documents que la policia es va endur de la seu socialista s'apunta com Cerdán ordenava al personal del PSOE autoritzar viatges a 10 sense fer preguntes, fins a 9 en total a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. En un d'estos viatges, l'agència pregunta el motiu del desplaçament i una treballadora del PSOE respon, ras i curt, és una ordre directa del secretari d'organització. També es detalla en aquest informe que els pagaments que es feien als despatxos d'advocats i al de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, que la Guàrdia Civil sospita que servien per pagar 10, es van signar també per ordre directe de Cerdán.
5: Doncs justament aquest nou informe policial sobre la implicació de l'ex número 3 del PSOE en el cas Leire coincideix amb una setmana crítica per Pedro Sánchez. Aquesta tarda la seva dona ha de comparèixer davant del jutge Peinado abans d'enviar-la a judici. I demà passat està citat a declarar l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujans, bon dia.
19: Què tal, bon dia? Si és un moment de màxima debilitat i la setmana posarà a prova la resistència del PSOE i del govern espanyol, ja era de per si complicada i avui s'hi sumen aquestes noves revelacions policials del cas Leire. El Partit Socialista es desmarca dels pagaments a la trama, diuen que això és cosa del passat i que Santos Cerdán anava per lliure pagant els viatges a Leire Díaz. La número 3, Rebeca Torrón, acaba de desvincular Pedro Sánchez i també el partit.
20: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
19: Però, tot i l'escàndol, el PSOE descarta per ara querellar-se contra Santos Cerdán i Leire Díaz, i això demostra, segons el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, que el PSOE i Sánchez en van ser còmplices.
21: Es que un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no, por muchos motivos, tiene imputada la gerente y se acepta con normalidad.
19: La traca judicial arrenca aquesta mateixa tarda quan Begoña Gómez anirà davant del jutge Peinado perquè li comuniqui que l'envia a judici pels seus negocis privats. Demà compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil per les reunions amb Leire Díaz i el plat fort serà demà passat amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per partida doble, tot i que acaba de demanar al jutge que ajorni una part de la seva declaració, vol que li doni més dies per aportar documents sobre l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
5: Bé, doncs des de, davant d'aquest panorama, des de Catalunya, Junts avisa al PSOE que les cites judicials d'aquesta setmana poden deixar la legislatura tocada de mort i insisteixen que el govern espanyol ja està esgotat. Esquerra Republicana pressiona Pedro Sánchez perquè no s'esperi a la setmana que ve per donar explicacions al Congrés. Barcelona, Jordi Corbalán.
22: Junts i Esquerra redoblen la pressió sobre Pedro Sánchez. Els de Puigdemont demanant-li que convoqui eleccions i els de Junqueras demanant-li que vagi al Congrés a donar explicacions. El portaveu de Junts, Josep Rius, veu el PSOE acorralat judicialment i políticament i avisa que el que passi aquesta setmana pot complicar encara més la situació.
34: Diverses citacions judicials i doncs, possibles resolucions que poden deixar
0: la legislatura espanyola ferida de mort. Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
22: I des d'Esquerra, la secretària general, Elisenda Alemany, apressa Pedro Sánchez a donar la cara al Congrés.
1: Zapatero no era un noi que passava per allà. Si parlava en nom del govern espanyol, creiem que Sánchez ha de donar explicacions. No pot esperar la compareixença del senyor Zapatero i, com més aviat millor, ha de presentar-se en seu parlamentària a donar explicacions.
22: Junts creu que quan el president Illa defensa el PSOE, també es defensa a ell mateix i al PSC, perquè, segons diu, també estan sota la lupa de la corrupció. Esquerra, en canvi, dona per bones les explicacions que ha donat fins ara el president.
5: I per la seva banda, el govern de Salvador Illa reconeix que li preocupa la inestabilitat política que travessa l'executiu espanyol, però insisteix que el millor és que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, Albert Prat.
3: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'etapa de col·laboració entre la Generalitat i el govern espanyol per aconseguir fites com l'amnistia.
4: El que ens preocupa és una obvietat, no? Jo crec que, evidentment, doncs, vivim en preocupació la turbulència política que es viu a Espanya, però crec honestament que el govern d'Espanya avui és un aliat de que a Catalunya i els catalans les coses vagin bé.
3: Dalmau també s'ha referit al conflicte educatiu que el govern encara no ha aconseguit resoldre. El conseller ha insinuat que els representants dels mestres, liderats per l'USTEC, no tenen la legitimitat per seguir negociant amb la Generalitat.
4: S'ha produït una situació que és una mica paradoxal, que és que amb la gent amb la que has firmat un preacord no el puguin fer efectiu perquè l'han portat a consulta i les seves bases l'han tombat.
3: Dalmau també insisteix que els sindicats han de fer una reflexió interna i profunda i demana als que no l'han signat que no s'enroquin en el conflicte.
5: Les associacions de jutges i de fiscals veuen insuficient la convocatòria de 700 places que ha publicat avui el BOE. Des del govern espanyol defensen que és una convocatòria històrica, ja que permetrà ampliar la plantilla judicial més d'un 8%, Cristian Roldán.
6: Es tracta de 500 places de jutge i 200 de fiscal, xifres de rècord, ja que suposa el triple de places convocades respecte a l'any passat. Tot i això, Maria del Prado Escoda, de Jutges per la Democràcia, considera que els números es queden curts.
9: És necessari, sí, suficient, no, perquè ha d'anar acompanyat de tribunals i jutjats, funcionariats, i no està tot l'equip complet. La resposta serà una mica més ràpida, sí, però no lo suficientment ràpida com seria esperable.
6: Un punt de vista que també comparteixen des de l'Associació Professional de la Magistratura. L'entitat reclama un pla estratègic per als pròxims anys i no convocatòries puntuals.
10: Lo que necesitamos es un plan estratégico de ingreso en la carrera judicial y fiscal que sea un plan sostenido en el tiempo. No podemos hablar de una única convocatoria de 575 plazas y que a lo mejor en el año 2027 volvamos a una convocatoria de 100 plazas o inclusive de 50 plazas como ocurrió hace años.
6: Totes dues associacions apunten que manca inversió per part de l'Estat i alerten que en un període de 10 anys el sistema es pot veure completament desbordat a causa de les jubilacions previstes i l'augment de litigis que hi ha hagut en els darrers anys.
5: I encara en l'àmbit de la justícia, avui ha declarat com a investigat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés d'En Comú Podem, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès entre els anys 2011 i 2019. Davant del jutge ha defensat que els contractes eren legals. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. El diputat, que no ha parlat ni a l'entrada ni a la sortida, ha declarat 40 minuts i ha respost totes les parts. Un cas que va arrencar els jutjats al Vendrell, però que ha escalat al Suprem aquí perquè Alonso és diputat al Congrés. Se l'investiga per suposadament haver fragmentat diversos contractes d'assessorament jurídic perquè fossin menors i així poder adjudicar-los de manera directa i arbitrària. Segons el jutge, ho va fer conscient per evitar els requisits de publicitat i transparència. Uns contractes que es van allargar durant més d'un any amb encàrrecs al marge d'aquest contracte. El jutge investiga els pagaments al despatx de l'exconseller Salvador Milà d'Iniciativa, investigat al Vendrell, i posteriorment els encàrrecs al despatx de Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, els dos també investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui tots tres han declarat com a testimonis. Fonts jurídiques apunten que Alonso ha al·legat que faltava personal i que la llei Montoro no es deixava contractar ningú i que davant d'un moment de pressió urbanística i turística havien de buscar fora l'assessorament jurídic. Van escollir a partir de l'experiència i la confiança, diuen fons de la defensa, i neguen que fos per afinitat política. La seva defensa demanarà més endavant l'arxivament de la causa.
5: Més coses. El govern britànic fa un pas més en la regulació de l'entorn digital als menors. Londres vol impedir que els adolescents de menys de 16 anys accedeixin a les principals plataformes i ampliar els controls sobre l'activitat dels adolescents a internet. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
2: Hola, bon dia. El govern britànic prohibirà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, entre d'altres, als menors de 16 anys. El primer ministre justifica la prohibició perquè les xarxes socials fan que els nens siguin infeliços i faciliten l'assetjament i l'abús. Keir Starmer ha rebutjat l'argument que els nens i adolescents buscaran maneres d'eludir la prohibició i ho ha comparat amb la venda d'alcohol als menors d'edat.
7: No estic disposat a renunciar a la seguretat i a la felicitat dels nostres fills. I és per això que aquesta prohibició ha de tirar endavant i és per això que aquesta prohibició tirarà endavant.
2: Abans de final d'any arrencarà la tramitació de la legislació perquè la prohibició pugui entrar en vigor cap a la primavera de l'any que ve. Està previst que en quedi fora YouTube Kids o aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp o Telegram. Starmer ha deixat clar que no actuaran contra els adolescents, sinó contra les grans plataformes online.
7: No començarem a prendre mesures contra els joves de 13, 14 i 15 anys que intenten, com sempre fan, eludir les normes que els adults els posen al davant. Això va dirigit a aquells que proporcionen les circumstàncies, és a dir, la plataforma.
2: La presentació de la mesura arriba en un moment de debilitat política de Starmer amb la possibilitat que alguns companys de partit li disputin el lideratge.
5: Hem sentit del senyor els horaris de 2:45 PM. La regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 900.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000. Són dades molt diferents de les d'altres processos similars, Toni Fortesa.
7: Doncs sí, les peticions rebudes fins ara ja superen les registrades en l'última regularització extraordinària feta l'any 2005. En aquella data, les sol·licituds totals no van arribar a les 700.000. Ara l'administració ja n'ha rebut 900.000 i encara queden 15 dies. A més, des de finals de maig ha augmentat el ritme de presentació d'aquestes sol·licituds. Segons el govern, la mesura de permetre fer aflorar ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema. La majoria dels estrangers que viuen i treballen a l'estat espanyol sense papers i que s'han acollit al procés de regularització treballen en sectors com la construcció, l'hostaleria, l'agricultura o les cures. La regularització extraordinària era una reivindicació de centenars d'entitats socials que treballen amb immigrants. La iniciativa va arribar al Congrés avalada per prop de 700.000 signatures i va rebre el suport de sindicats, organitzacions empresarials i de l'Església Catòlica.
5: Més coses. Bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic aquesta revetlla de Sant Joan la setmana que ve. Després dels incendis d'aquest cap de setmana a Catalunya, el Departament d'Interior ha anunciat un reforç dels efectius i, en paral·lel, engega la campanya No petis la revetlla, amb consells de prevenció per tenir una festa més segura, Miquel Jarque.
16: Preveuen un increment de serveis per la revetlla de Sant Joan, sobretot per incendis urbans i vegetació. L'any passat, el 112 va rebre, per exemple, 1.300 avisos durant aquesta revetlla de Sant Joan relacionats amb la manipulació dels petards i incidents relacionats amb fogueres o petits incendis. És per això que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que hi ha molta vegetació al bosc i que el risc d'incendi els preocupa.
23: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
16: Davant aquest escenari, Bombers es reforça amb un 50% més d'efectius. Els agents rurals, de la seva banda, estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que aquests dies està recollint.
5: I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'estudi inclourà una cinquantena d'infants i adolescents i analitzarà la seguretat, l'eficàcia i l'impacte en la qualitat de vida, Mònica Mas.
24: Sí, és que la recerca i la investigació en oncologia pediàtrica és encara insuficient, segons reivindiquen els especialistes en càncer infantil. Els tractaments específics per infants són pocs i es fan servir fàrmacs pensats per adults, i això els provoca molts efectes secundaris. L'assaig amb el nou fàrmac, previst per l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no responen als tractaments disponibles. Segons Miquel Sagarra, del grup de càncer i malalties hematològiques de Vall d'Hebron i coordinador del projecte, aquest nou tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules tumorals.
8: En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes interns d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
24: El fàrmac l'ha desenvolupat una farmacèutica catalana i l'assaig compta amb un finançament de 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
5: Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
25: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
25: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.
15: Catalunya migdia.
5: Passant gairebé 6 minuts a 2:15. La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb dades del 2025, que s'ha centrat en aquesta tecnologia que està en plena expansió, Valèria Obreda.
26: L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que la utilitzen com a una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que es reguli. Sentim Salvador Casals, membre del plenari del CONCA.
27: Gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
26: I encara més dades i preocupacions relacionades amb la IA.
27: Un 78% creu que això fomenta la deshumanització de la creació i un 74% el preocupa de forma important el plagi i els drets d'autor, que segurament són les dues principals amenaces que hem identificat en aquesta enquesta.
26: Per tot plegat, la presidenta del CONCA, Margarida Truguet, ha fet aquesta petició.
28: Que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
26: Segons l'informe, cal evitar una fractura cultural perquè la intel·ligència artificial pot provocar que hi hagi una cultura massiva i barata amb dependència tecnològica. Un altre risc, afirma, és la invisibilització de llengües minoritàries.
5: I atenció, si teniu una edat i sou una mica nostàlgics. Anys després de la primera emissió al Super 3, Doraemon torna a parlar avui en català. 3Cat ofereix des d'avui a la seva plataforma 200 capítols de cop. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
29: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera ara les aventures del gat còsmic. A banda dels capítols clàssics, també estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió i a partir de dissabte també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Per la seva part, Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana més oblidada de la família protagonista. Netflix aposta aquesta setmana per les sèries de desaparicions i segrestos. Divendres, Oasis, una sèrie espanyola ambientada en un resort de luxe on res és el que sembla, i dijous la nord-americana T'encontraré. Completen les novetats d'aquests pròxims dies la docu-sèrie Ultras, Passión y Muerte, HBO Max, la segona part de Blossom Shanghai, la sèrie del cineasta Wong Kar-wai a Filmin, i la pel·lícula Culpa tuya, Londres, a Prime Video, la cinquena part d'aquesta arquetípica saga de la culpa.
5: I ja hem dit que estàvem nostàlgics, hem dit que Doraemon torna a 3CAT 30 anys després. Bé, doncs aquest estiu també es compleixen justament 30 anys del primer Doctor Music Festival a Escalarre, al Pallars Sobirà. El Doctor Music Festival és un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori, i per això hem volgut recordar-ho. Escalarre, Pau Rovira, bon dia.
0: Entre els anys 1996 i 1998, per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
1: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
3: I tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
4: Venien en helicòptero.
17: Bob Dylan.
4: Bob Dylan.
17: I cada dia els estàvem cuinant uns 400 pollastres.
4: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
0: Per als milers de joves que hi van assistir, el Doctor Music va ser una experiència difícil d'oblidar.
26: Recordo molt haver-nos d'escapar de la zona del lloc on dormíem per poder fer migdiades tranquils i a l'ombra.
18: I que no hi havia cap incident ni res.
0: Anys després es va intentar recuperar el projecte, però el retorn anunciat no es va acabar materialitzant.
1: Es va alegar que els prats són inundables, no ho són.
0: 30 anys després, el Doctor Music continua sent una de les grans fites contemporànies del Pallars. Va aconseguir portar icones mundials, combinant música, convivència i territori al cor del Pirineu.
15: Catalunya migdia.
5: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
5: Avui centrat en el debut d'Espanya al Mundial i en el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid.
19: Florentino pagarà 55 milions al Chelsea per endur-se el lateral català fins al 2032.

0: Avui debuta Espanya al Mundial i totes les mirades estan posades en Lamine Yamal per saber quants minuts podrà jugar, i ara en parlem amb la Sònia Germà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Però com dèiem ara, l'altre focus important d'informació del dia, de les últimes hores, el té Marc Cucurella, en ple Mundial. Cucurella també a poques hores de debutar en aquest Mundial. Ha fitxat pel Madrid per les pròximes 6 temporades. El lateral esquerre català ha estat una petició específica de José Mourinho, Marcos García.
1: El Real Madrid i el Chelsea han arribat a un acord pel traspàs del jugador Marc Cucurella. Això és el que diu el Real Madrid en un comunicat molt i molt breu. Cucurella serà blanc 6 temporades, com dius, fins al juny de l'any 2032. El Madrid pagarà 55 milions fixos al Chelsea i 5 més en variables. El fitxatge de Cucurella, de 27 anys i nascut a Alella, ha estat una operació de només 48 hores. Primera oferta divendres a la nit, posteriorment trucada de Mourinho al jugador durant el cap de setmana, dissabte, i validació de l'última proposta ahir mateix al matí. El primer fitxatge d'un futbolista que anuncia el Madrid de forma oficial, doncs, és un català. Cucurella és a la lateral esquerra que volia Mourinho. Falten per anunciar Bernardo, Dumfries i Konaté, i a Mourinho encara li falta un central, això segur, i potser un altre migcampista.
0: Doncs Marc Cucurella, que serà un dels catalans que debutaran aquesta tarda al Mundial, i ho farà al costat del gruix de jugadors del Barça que debuten en aquesta Copa del Món, perquè la selecció espanyola s'enfronta a les 6 de la tarda a Cap Verd, un rival a priori fàcil per al conjunt de Luis de la Fuente, i un partit on ja sabem que el més probable és que jugui uns minuts, finalment, Lamine Yamal, enviada especial al Mundial. Sònia Germà.
2: Ha estat la gran pregunta dels dies previs a aquest debut, i d'aquí unes hores resoldrem el dubte. Lamine Yamal, de principi, no serà a l'11 inicial, però sentint el seu seleccionador Luis de la Fuente, que a més diu que el d'avui és el partit més important del Mundial, queda clar que pot tenir minuts.
3: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos, indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
2: Sí que està previst que comencin d'inici Cubarsí, Pedri i Ferran, i amb el dubte d'Olmo, que podria entrar per la banda esquerra o esperar el seu torn a la banqueta. Al davant hi haurà una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, Cap Verd, un arxipèlag situat a 500 quilòmetres de les costes de Senegal, a l'extrem occidental de l'Àfrica, amb 500 milions d'habitants. Han buscat el talent fora de l'arxipèlag i, de fet, tenen alguna història curiosa, com la d'un dels capitans, Roberto López, que va néixer a Irlanda, juga la primera irlandesa, i aquí la Federació de Cap Verd va contactar ara fa uns anys a través de LinkedIn. De fet, li van enviar un missatge en portuguès, es va pensar que era spam, fins que al cap d'un temps el van tornar a escriure en anglès, i aquí sí, va respondre, va acceptar ser convocat, gràcies a que el seu pare és de Cap Verd i ara és, com dèiem, un dels capitans. Per cert, que el seleccionador, conegut com Bobista, va jugar als 90 al Badajoz. Bé, va entrenar més que va jugar un parell de partits.
0: Bé, doncs aquestes són algunes de les històries d'aquesta selecció de Cap Verd, debutant al Mundial, i el rival de la selecció espanyola, partit que juga a les 6 de la tarda, i avui, a més, Sònia, juguen 3 partits més, ho fa més tard, perquè ja seran de nit i de matinada.
2: A les 9 del vespre, Bèlgica-Egipte, amb el davanter del juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, que és el quart més jove d'aquest Mundial. A la mitjanit, Aràbia Saudita-Uruguai, a Miami, sense Araujo, que es va lesionar fa uns dies, diu Bielsa, que se senten responsables d'aquesta lesió. De moment, el central no pot participar. Aràbia Saudita i Uruguai són els altres dos rivals del grup de la selecció espanyola. I a les 3 de la matinada, Iran-Nova Zelanda-Los Angeles, un partit amb més atenció geopolítica que esportiva, especialment després de l'acord de pau anunciat aquest diumenge. La selecció d'Iran es troba concentrada durant tot el Mundial a Mèxic, només entre els Estats Units per jugar els partits. Ho va fer ahir nit, i ho va fer amb una delegació reduïdíssima, perquè els Estats Units restringeix l'entrada a qualsevol membre que no sigui jugador o staff.
0: Doncs seguim parlant d'aquest Mundial. Ahir va debutar la selecció més exòtica d'aquest Mundial.

0: cert, però va aconseguir marcar un gol que momentàniament empatava el partit davant Alemanya. És per això que el defensa Libano Comenencia, l'autor del gol, figurarà amb lletres d'or a la història esportiva d'aquest país. Comenencia, com la majoria dels seus companys de selecció, juga a Europa, ho fa al Zúrich de Suïssa, i a més és nascut als Països Baixos. De fet, només un de tots els jugadors que formen la selecció ha nascut a les Illes. La resta ho ha fet fora, però són d'ascendència d'aquest país. I només 135 jugadors en total són seleccionables per Curaçao. Diumenge els podrem tornar a veure jugant, en aquest cas, davant l'Equador. I una darrera curiositat, Curaçao té també l'entrenador més veterà que mai hagi dirigit un partit del Mundial. Parlem del neerlandès Dick Advocaat, que amb 78 anys ha establert un nou rècord en aquesta Copa del Món.
1: Ara deixem el Mundial, ja sabeu, a Catalunya Ràdio a partir de les 7 al Tot Costa, més informació al Mundial. Ja a partir de les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, el Mundial, també es viu cada dia a la nit al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. I ara us apropem una última hora al voltant del futbolista Rafa Mir, condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. Els acusats en aquest cas encara poden presentar recurs, Marcos.
2: Doncs sí, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per agressió sexual i també lesions. Un segon acusat, com dius, també futbolista i amic de Mir, ha estat condemnat en aquest cas a 2 anys de presó per delictes d'agressió sexual contra la integritat moral i també lesions lleus. La sentència ha estat notificada a les parts aquest matí, encara no és ferma, encara s'hi pot, doncs, presentar recurs, i també s'estableix una indemnització a la víctima per part dels dos acusats de 64.000 i 6.280 euros, respectivament.
3: L'espera Dicamem, aplaudeix i embarrufet. Dicamem, que li demana a Domen Makuch que l'acompanyi. Dica, que li diu al Domen, agafa-la tu. L'agafen tots dos. El cel de Colònia, ben amunt, que toqui el cel, que s'enlairi com la catedral, que el Barça és novament campió d'Europa.
1: Doncs el Barça ho ha tornat a fer, nova Champions a l'equip d'en Vol aquest cap de setmana. Ahir a la tarda, la 13a de la secció, que suposa el màxim títol continental, número 50 per al club blaugrana. Va ser una final i un títol especial per a alguns jugadors, sobretot en concret, perquè Ramon Salmurri, ho vas viure en directe i ara et sentíem, vas narrar aquest nou títol del Barça d'handbol, però és un final de temporada de força comiats, també.
4: Sí, sobretot dos, l'Ai, el d'Emil Nielsen, el millor porter del món, determinant en aquesta Final Four, sostenint l'equip quan calia, que marxarà a un vespre necessitat, l'equip de Xavi Pasqual, i també el de Domen Makuç, l'MVP de la Final Four, que marxa a Alemanya, marxa al Kiel, amb Gonzalo Pérez de Vargas. Dos jugadors molt importants que han estat super per convertir aquesta temporada en una temporada històrica. El Barça ha aconseguit, per tercer cop a la seva història, el ple de títols, 7 de 7, i això, insisteixo, és només la tercera vegada que passa a la història del club. Va passar amb Valero Rivera, va tornar a passar amb Xavi Pasqual, i ara amb Antonio Carlos Ortega. Una sola derrota de l'equip en tota aquesta temporada, d'un gol i amb un penal a l'últim segon per intentar empatar-la. Va ser la fase de grups contra el Magdeburg al Palau. Única derrota del Barça aquesta temporada. I per això, un dels càntics que se sentia ahir a la jardinera camí de l'avió per part dels jugadors, no d'Antonio Carlos Ortega, que no el sentiràs, era "Nosaltres som el nou Dream Team".
5: Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de fer, de jugar tan bé, de jugar i de guanyar tot, és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests, i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
4: Aquest és Carlos Ortega, un dels artífexs d'aquest èxit. 3 Champions en 5 anys, que acompanya un grup de jugadors també superlatius. 4 Champions en els últims 6 anys de l'equip d'en Vol. Ortega va passar ahir pel club de la mitjanit, va conversar amb el Xavi Campos i es va sincerar admetent que no ha estat sempre fàcil, que aquest equip sent que té el seu segell més que cap altre, i explicant quina és la clau del seu èxit.
5: Ha sigut una temporada molt, més que entrenaments, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, de jugadors que han tomat decisions, i han passat moments complicats i hem de tenir

0: gestionat això, jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
1: Aquí Ortega feia referència a aquestes sortides d'Emil Nielsen, també de Domen Makuch i fins i tot a la de Dikamem, que no serà aquesta temporada, serà la temporada vinent quan marxi el Fuchs de Berlín. Ahir la festa va ser grossa, tant al pavelló com dalt de l'avió. Avui és dia de dormir molt per l'equip i aquesta nit tenen un sopar de celebració.
2: De l'handbol al bàsquet, el Barça jugarà la final de l'ACB amb el València, que ahir va eliminar la penya, Ernest Macià.
3: Doncs sí, superioritat total del València, que va ser realment de principi a final un equip millor que el Joventut, tot i que el Joventut va deixar el marcador en 75-87. Festa Badalona perquè, atenció, la penya acaba tercera de Lliga, que és una cosa que des que ha començat el segle XXI només ha passat dues vegades abans. Per tant, es pot considerar una gran temporada amb l'únic punt negre que la penya no ha pogut jugar la Final Four de la competició europea de la Champions a casa tal com estava previst. I ara el futur de la penya. Ricky Rubio continuarà o no continuarà? Escoltem-lo.
4: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
3: Qui sembla que no continuarà és Michael Rusic, que se'n va al bàsquet universitari, Adam Hanga, que se'n tornarà al seu país, i aquesta setmana comencen negociacions per intentar arribar a un acord amb Guillem Vives, que podria ser jugador de la penya si les dues parts es posen d'acord. El partit entre València i Barça, el primer partit de la final, és una final a 5, serà dijous, el segon dissabte, els dos primers a València. I aprofito també per dir-te que avui hem conegut que una vegada més Tarragona acollirà la Lliga Catalana al voltant de l'11 de setembre, des del 9 fins al 13.
2: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Bogeria a Nova York amb el títol dels Knicks a l'NBA.
5: Catalunya migdia.
6: Vols estudiar una enginyeria?
7: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
6: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
7: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
8: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat. La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
9: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
10: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
11: Bon dia!
12: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
11: Tranquils, que no ens avorrirem.
12: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
13: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
2: Dèiem abans de la pausa, Bogeria a Nova York perquè els Knicks han guanyat el títol de l'NBA 53 anys després de l'última vegada, Marta García.
15: It's over! It's over! Nick
5: fans, this is not a dream. You're alone.
2: Doncs no és un somni, és una realitat. La franquícia i l'afició s'han hagut d'esperar poc més de mig segle per tornar a celebrar un anell de l'NBA. L'última vegada va ser en 1973. Enguany, la final els ha enfrontat al San Antonio Spurs, a qui han superat clarament per un global de 4-1, 90-94 en este últim partit, però malgrat ixe 4-1, la final ha sigut ajustada i, de fet, els novaiorquesos han hagut de tornar a remuntar per dir en este últim partit, en el segon quart, de fins a 16 punts, amb un estel·lar Jalen Brunson, el base que ha fet 45 punts i ha liderat els Knicks cap a este títol, el tercer de la seva història. I l'Atlètic Barcelonet ha guanyat aquest cap de setmana la Champions a Waterpolo. Els mariners sumen el segon títol a la màxima competició europea i ara toca celebrar-ho, David Ubach.
14: Els mariners ho van fer la tarda a l'aeroport del Prat en una càlida rebuda per part de familiars, amics i fins i tot alguns aficionats que s'hi van apropar. L'Atlètic Barcelonet ha de fet festejar aquesta tarda a les 6 a la seva seu, a la piscina de Sant Sebastià, aquest títol europeu. Serà en un acte festiu, com dèiem, a l'entitat marinera adreçat als esportistes de la base. En clau de mercat, el Barceloneta, per cert, ha fitxat precisament el capità del Prorreco Italia, Francesco Di Fulvio, que va ser l'equip rival dels mariners a la final de dissabte, un jugador sens dubte de jerarquia, i en canvi patiran la baixa de l'hongarès Gergo Burian. També hores després d'aquesta final a 4 de Malta, s'ha sabut que la capitana del Mataró, Clara Cambrai, penja el casquet als 30 anys. El seu palmarès, entre d'altres títols, hi figuren a les tres lligues de l'entitat maresmenca. Al seu torn, el Mataró reforçarà amb la internacional hongaresa Camila Farago, procedent de l'UPSA de Budapest. I sense deixar encara el waterpolo, el Sabadell femení ha comunicat 5 baixes de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'hongaresa Natasa Rybanska, la nord-americana Isa Williams, la grega Athina Giannopoulo, a més de Daniela Moreno i Helena Dalmases.
2: I en hoquei patins, el Vilassar ha aconseguit el seu primer títol de la Lliga Femenina. Ho ha fet Isaac Vilalta després de superar el Fraga a la final.
15: Doncs sí, per la via ràpida, després de guanyar ahir el segon partit de la sèrie final. Les del Pla d'Urgell ja s'havien imposat la setmana passada i ahir van repetir victòria amb un 1-3 amb tots els gols marcats a la primera meitat. És el primer títol de Lliga de la història del Vilassana, que arriba justament en l'últim partit de Maria Porta. La capitana es retira després de tota una vida lligada al club.
16: La veritat és que molt feliç per tot l'ho aconseguit i pel que ha fet aquest equip, perquè al final, bueno, aquest any ha sigut una mica dur el fet de perdre la Champions, que en teníem moltes ganes, i poder guanyar la Copa de la Reina i ara guanyar la Lliga, que al final la gent no li dona importància a la Lliga, però és un supertítol. Estem totes molt, molt, però que molt contentes.
15: El Vilassana tanca la temporada amb els títols de Lliga i Copa, però amb el repte pendent de la Champions. Ara fa pocs dies va perdre la final justament contra el Fraga.
2: I tenim temps encara de fer un repàs a altres qüestions del dia. Marta, sobretot parlant de fitxatges, comencem amb dues novetats de mercat a la Lliga F. En l'Espanyol, la central Júlia Guerra amplia la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2027 i el Badalona Women també renova, en este cas, la migcampista de Vegas, Maria Llompart. I parlem també ara de futbol sala. El Barça recupera Adolfo per a la final de la Lliga, que se jugarà a 5 partits a partir de demà contra l'Inter Movistar, però en canvi el tècnic Javi Rodríguez segueix tenint les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. Mentrestant, l'Indústria Santa Coloma ha presentat este migdia les dues primeres incorporacions per a la pròxima temporada, que són el porter Pau López i Eric Pérez. Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Recordem, avui a les 6 hi ha aquest partit d'Espanya-Cap Verde on hi debuta el gruix de jugadors del Barça i també jugadors catalans. A les 7 el Tot Costa i a les 11 de la nit també actualitat del Mundial amb el Club de la Mitjanit. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
17: Calafell Ràdio. Són les 3.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Recorda

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
11: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
14: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
16: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Eso.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 15 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Són els titulars.

0: Aquest passat dissabte se celebra la setena trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. El quart Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores es celebrarà els dies 18 i 19 de juny d'aquesta setmana. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu ha estat repartit entre el Vendrell, Valls, Tarragona i Reus. S'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran a l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS publica una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. La compravenda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nou servei de bus urbà va entrar en vigor al setembre del 2025 a Calafell, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 del matí fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més durant el dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actuals. També es van optimitzar recorreguts en les 3 línies ja existents per a poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i als caps de setmana, feia més difícil de complir els horaris previstos. Això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i va optimitzar les línies, evitant passar per parades on pujaven poques persones a punta i cobrien zones poc poblades per passar el bus persones en major usuari potencial, més denses en habitants. Això permetia, a més, arribar a temps a l'estació de tren, als instituts i al CAP, a les hores de demandes dels usuaris. En el primer quadrimestre del 2026 es va detectar un increment molt important dels usuaris del transport urbà a Calafell, passant dels 76.310 viatgers en els primers 4 mesos del 2025 als 108.534 viatgers els primers 4 mesos d'aquest 2026. Això suposa un increment del 42,5% dels usuaris. Aquest augment de passatgers no es deu només a l'increment d'horari, sinó a que hi ha molts més usuaris durant el dia. L'horari s'ha incrementat un 42% també, però són hores que no tenen l'afluència de viatgers que hi ha en hores punta, segons s'ha explicat des de l'Ajuntament. La línia que més s'ha incrementat és la L3, amb un augment del 140%, multiplicant per 2,4 el nombre d'usuaris del 2025. Concretament, ha passat de tenir 15.782 usuaris en el primer quadrimestre del 2025 a tenir 37.878 viatgers en els primers 4 mesos de 2026. El recorregut que fa la nova línia L3 a grans trets uneix segur de Calafell amb els equipaments sanitaris i comercials. Aquestes dades apunten que la gent de Segur aposta pel nou traçat que no dona voltes per Calafell i va més directe al Mercadona, al CAP i als equipaments esportius i escolars. Pel que fa a la línia 1, s'ha incrementat en prop de 6.000 usuaris més respecte al mateix període de 2025. És la línia que té més usuaris i el seu traçat uneix urbanitzacions del nord de Segur i Segur de Calafell, amb l'estació de tren, l'Institut La Talaia i el Cap de Segur. La línia L2 s'ha incrementat en prop de 4.500 passatgers, arribant als 30.701. Aquesta línia porta els viatgers de Calafell Parc i Marromeu a l'estació de Calafell, passant pel nucli del poble. Tot i això, l'Ajuntament de Calafell apunta que seguiran analitzant les dades per continuar millorant el servei en el futur i estar atents a l'evolució que pot anar tenint en els propers mesos.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la setena trobada de bandes que organitza anualment la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. A les 7 de la tarda, des de l'Estany fins a la plaça del Manila, al passeig marítim de Calafell, es va dur a terme una cercavila de les bandes que no van parar de tocar els seus instruments, sorprenent a totes les persones que passejaven o omplien les terrasses. Un cop totes les bandes van arribar a la plaça del Manila, van dur a terme una exhibició individual i, finalment, totes juntes. En Ferran Canovas, president de la banda de timbals i gralles de Calafell, ens feia satisfet una molt bona valoració. Escoltem-lo.
3: Bueno, amb un principi de meravella. És a dir, havent començat allà a l'Estany, havent arribat aquí a la confradia, cada banda està fent una petita exhibició i és tot un èxit. És a dir, estem disfrutant, la gent que està veient disfruta i nosaltres pues, podem més. Molt contents i ja estem pensant en la Boirena. Sí, sí, això jo crec que n'hi ha molta gent que queda sorpresa, perquè fins i tot es preguntaven què celebreu. Llavors l'hem explicat que la setena trobada de bandes, que la fem una vegada a l'any, i que, bueno, venen bandes de molts puestos de Catalunya i de fora de Catalunya, sobretot d'Osca, i la veritat és que és estem passant una tarda de meravella, molt guapo.
0: Després d'un sopar de germanor i, com ja és habitual anualment en aquesta trobada, totes les bandes participants es van dirigir a la plaça Catalunya, al nucli del poble, on a les 12 en punt de la mitjanit van dur a terme la trencada de la nit.
3: I després, a les 12 de la nit, trencarem l'hora. Totes les bandes, timbals i bombos, tocarem a la vegada. Sí, tot aquell que tingui voluntat i tingui un bombo, un tambor i vulgui tocar, és benvingut. Que vingui, que tocarem i serem una bona colla tocant. No arribarem a la gent d'Aragó, de Calanda, que allà junten 4 o 5 d'1.000 tambors, però bueno, nosaltres comencem i poder ser 200-250. Sí, però tot un tot conjunt, perquè queda molt curiós. Tota la vegada toquem el mateix i queda molt guapo, molt maco.
0: Com dèiem, aquesta ha estat la setena edició de la trobada de bandes que es du a terme anualment. Ferran Canovas ens ha parlat de l'origen d'aquesta festa.
3: Bueno, mira, això va ser una idea que vam tindre quan de la banda, quan va començar. Es van invitar a Montsó a una trobada que fan ells, van pensar, ostres, aquesta idea perquè no la portem a Calafell. I bueno, van començar a treballar, l'Ajuntament es va posar també amb nosaltres, la Regidoria de Cultura, que havent tingut molta ajuda sempre, i bueno, pues, ja estem a la setena.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I el quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny. Està organitzat conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Carlos Barral de Calafell. Aquest esdeveniment ofereix un espai de reflexió crítica sobre el paper de l'editor Carlos Barral i de segells com Seix Barral i Barral Editors en literatura de la segona meitat del segle XX. L'edició d'enguany se centra específicament en la presència, els silencis i les trajectòries de les dones escriptores vinculades al fenomen del boom llatinoamericà, així com de les autores emergents durant el tardofranquisme i la transició. El Congrés es divideix en dues jornades ubicades en diferents llocs. El dijous 18 de juny tindrà lloc a Tarragona. Les sessions acadèmiques i presentacions de ponències es faran a la Facultat de Lletres. I el divendres 19 de juny les activitats es traslladen al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell de 10 del matí a 7 de la tarda. De fet, si no estàs inscrit com a congressista, podràs participar en els actes a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà conferències al públic en general al Centre Cívic Cinema Aires.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu Canvai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus s'ha fet aquest passat divendres al vespre amb controls policials i presència intensiva d'agents als punts amb més incidència. Així, s'han interposat 45 denúncies, 36 de les quals pertinença de substàncies estupefaents i la resta pertinença d'armes prohibides. Alhora s'ha sumat la immobilització de 4 vehicles i 41 denúncies relacionades amb el trànsit, 6 de les quals per manca o retirada del permís de conduir. En el dispositiu han participat agents de la Policia Nacional, Policia Local i Guàrdia Urbana de les comarques del Tarragonès, Baix Penedès, El Camp i Baix Camp. Durant l'operatiu s'han comissat 2 eines de les quals les persones que les tenien no han pogut acreditar-ne l'origen, així com joies. També s'han fet 4 inspeccions de locals en què Inspecció de Treball ha detectat 2 treballadors sense contracte.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Amb més retard del previst, però les noves càmeres de videovigilància del Vendrell entren ja a la fase final de la seva instal·lació. S'ha explicat que ja s'han començat els treballs previs per poder posar les càmeres, que es preveu que entrin en funcionament durant l'estiu. Fa gairebé un any, la Comissió de Videovigilància de la Generalitat va validar la ubicació d'aquestes càmeres i es va obrir la licitació. Tot i que en primera instància es va anunciar que serien 45 les noves càmeres, finalment la xifra s'ha ampliat fins a 50. L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que s'han afegit 5 noves ubicacions en punts on hi ha aglomeracions de gent, com són al davant de la Biblioteca Pública Terra Baixa, al carrer de Mar, al carrer de la Carnisseria, als aparcaments del Puig Pèlag i al carrer de Colom. La resta repartiran per diferents barris, nuclis marítims i urbanitzacions, especialment a les vies d'entrada i sortida. Un cop instal·lades, les càmeres estaran connectades les 24 hores del dia amb la sala de control operativa de la Policia Municipal, però també amb la plataforma dels Mossos d'Esquadra. Igualment, formaran part de la plataforma europea Eucaris, d'intercanvi d'informació sobre vehicles i matrícules. El cost de la instal·lació de les càmeres al Vendrell és de 260.000 euros, dels quals 200.000 es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona que s'ha hagut de prorrogar. De fet, s'ha explicat que l'objectiu d'aquests dispositius és detectar i identificar els responsables de possibles fets delictius. Passem a les notícies d'àmbit general. El sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb uns boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla enguany cauen dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Escoltem a Josep Maria Vilardell, és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
4: Tenim una campanya aquest any d'un kit sensorial, que aquest kit sensorial doncs, està fet per una associació d'autista, que precisament és per autistes i per gent de dificultat de la oïda, que hi ha unes coses per posar les orelles, unes ulleres, un mastegador, en principi, perquè aquesta gent pugui disfrutar de la revetlla. Hi ha molta gent autista, tenim clients autistes que en principi els agrada la pirotècnia, també n'hi ha que no els agrada. I encara que no siguis autista, doncs hi ha gent que li perjudica el soroll i ens agrada, a la gent ens agrada la pirotècnia, ens agrada el soroll, però també hem de respectar a la gent que pateix per aquest tema.
0: Diu que es presenta una bona campanya de Sant Joan.
4: Aquesta campanya del 2026, encara, en principi, s'encara força bé. Hem començat amb bones vendes. El que ens afecta la pirotècnia, que afecta a tothom, és el tema de les pluges, de la sequera, dels incendis. Sembla que es presenta una bona campanya amb aquest tema. I bueno, tots molt animats, preparats per vendre. L'any passat ja va ser bona i aquest any espero que torni a ser bona aquesta campanya de Sant Joan. Aquest any la previsió, que sempre és una previsió, podríem estar en una forquilla entre 20 i 21 milions d'euros al sector. Estem parlant d'una pujada possiblement d'un 5%. Ja et dic que sempre explico el mateix, vull dir que depèn sempre dels últims dies. Ara podem fer una previsió i els últims dies o vendre més o vendre menys, perquè la gent sempre s'anima a última hora, sempre.
0: Vilardell explica que cada família es gastarà entre 30 i 50 euros aquesta campanya.
4: A veure, la família tipus, el tiquet mig podem estar entre 40 i 50 euros. Un lot d'aquests que hi ha una mica de variat, doncs estem parlant d'això. Entre 30 i 50 euros et diria que pot ser una mica de tot. I aquest seria la mitja. Aviam, hi ha gent que es gasta 10 euros i hi ha gent que es gasta 1.000 euros. Però, bueno, la mitja que anem a buscar és aquesta.
0: Les empreses pirotècniques no s'han vist afectades per la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un fet que els permet mantenir una certa normalitat en els preus, només lleugerament a l'alça per l'encariment general del nivell de la vida.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: En els últims 4 anys, 200.000 persones a Europa han estat víctimes de les onades de calor. L'augment de la freqüència i un sistema sanitari poc preparat han disparat la mortalitat associada en aquestes onades al continent. I així s'ha assegurat per part de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, a Europa en el marc de la presentació de la nova guia. De fet, la nova guia té el seu origen en la Comissió Europea sobre Clima i Salut. Durant la presentació s'ha definit les morts per onades de calor com una tragèdia de dues dimensions. D'una banda, perquè moltes d'aquestes defuncions es podrien haver evitat amb mesures de prevenció i adaptació. De l'altra, perquè l'impacte de la calor extrema va molt més enllà de les víctimes mortals i a milions de persones afectades físicament i emocionalment. La segona edició de la guia de l'OMS als plans d'acció de salut davant la calor proposa solucions pràctiques i assequibles perquè ciutadans i països puguin adaptar-se, prevenir i respondre de manera coordinada a aquest problema global. Ara, l'objectiu marcat per l'OMS és assolir 0 morts per causes relacionades amb la calor.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Hola, què tal? Us sona aquesta sintonia? Segurament que sí que la recordareu tots, no? Era la primera sintonia de Calafell Ràdio aquí fa ja més de 40 anys, no? Recordant la nostàlgia, no? Recordant temps que eren doncs, molt diferents els d'ara, no? I la música, doncs, ara recordem música que era en aquella època famosa, era la, com se deia, els 40 principals del moment, no? I ara, doncs, la recordem com els 40 ja més vells de la ràdio. Comencem aquí, Pep Cosidó, que us està parlant i preparant la música i recordant temes que, com dic sempre, que us portin bons records, temes una miqueta més mogudets, una mica més lents, però tot música romàntica, no? Recordeu? Va ser un conjunt, si mal no recordo, va ser un conjunt que abans de fer famosa aquesta cançó per la ràdio, que la demanaven molt, segurament que recordareu allò d'Espanya per les espanyoles, que la demanaven moltes vegades, no? Els senyors de los juniors d'Amposta. Recordeu que van venir un any, sembla que era una festa major, aquí tothom es queixava, una festa major, un conjunt d'allò, i ningú coneixia el conjunt de les juniors d'Amposta, i en canvi aquesta cançó es va fer famosíssima després, La perla preciosa.

per la Preciosa, eh? Els senyors dels els juniors d'Amposta, no? O sigui, eren un, segurament que, vaja, una vegada que van venir, no? Aquí a la Festa Major, sí, i recordo la gent criticant que sí, per una Festa Major en comptes d'una orquestra en conjunt, però després la gent va quedar contenta, eh? La gent, jo, a part d'aquesta, a part de, o sigui, perquè encara que fossin un conjunt, doncs, era, tocaven el que era la costum, no? Pas dobles, mambos, xa-xa-xas, coses així, no? Que passa és que després tocaven alguna cosa moderna, però, i a més això de la Perla Preciosa, com que era un pas doble, doncs va caure bé aquest conjunt a la final. Continuem amb un senyor, aquest era més conegut arreu del món, no? El senyor Roberto Carlos, aquest l'hem escoltat moltes vegades, perquè és un senyor, doncs, que té molts títols. Aquest també és un tema molt romàntic, aquest l'hem escoltat més d'una vegada, el tema que es diu Lady Laura.

Lady Laura, el senyor Roberto Carlos, un de tants èxits, doncs, que hem escoltat, no? Perquè en té una pila d'èxits, no? Amigo, mi querido, mi viejo, mi amigo, no? Sí, aquest gato que està triste i azul, no? Hi ha una infinitat de títols. El que passa és que n'hi ha uns que potser ens agrada escoltar els més que altres, no? Crec jo que a vegades, doncs, n'hi ha unes... Com en tots els grups, i en tots els conjunts, i totes les orquestres, i tots els cantants, no? Doncs hi ha unes cançons que ens agraden més que altres, no? A vegades n'hi ha... Hi ha cançons que les fan servir allò que es diu, no? Per com feien un LP, doncs n'hi havia dues o tres que eren les més conegudes o les més famoses, i després doncs ho posaven allà per acabar d'omplir l'LP, no? Doncs hi posaven temes doncs, que potser no s'escoltaven tant. I a vegades n'hi havien posat algunes xins que no d'allò gaire, i després es feia famosa. Segurament que recordareu totes aquestes cançons que estem escoltant, la senyora Rocío Dúrcal, una gran cantant també va començar molt joveneta, no? Aquí, tipus Marisol i aquestes cantants així, doncs, que van fer famoses. Als anys 70, doncs, llavors, Rocío Dúrcal cantava moltes ranxeres, no? Va derivar per les ranxeres. Aquesta era una que es deia Me gustas mucho.

Me gustes mucho, la cantant Rocío Dúrcal, segurament que tots l'heu recordat, no? Perquè aquesta també va ser, allò que em deien, una niña prodigil, que era com... Hi havia les, unes que s'han perdut de vista, no? Que també eren de l'època d'aquesta, la Pili Mili, no? Recordeu? També hi havia diverses noies així, que també com nois, no? Que van començar jovenet i que van ser famosos i ara, doncs, vaja, aquesta ja sabem que, doncs, que fa uns anys que ens va deixar, no? Va tenir la pega de tenir una enfermedad i va morir, però almenys tenim el seu record i la seva música. Continuem, ara anem a Itàlia, anem amb la senyora Iva Sanicchi, eh? Un dels temes potser que hem escoltat més també aquesta, dels anys 70 també, un tema que es deia Un riu amargo.

Un riu amargo, la cantant, la veu d'Aiva Zanicki, un tema doncs, que, com de tants d'ella, doncs, tenia temes també molt romàntics com aquest. I ara continuem. Un grup que segurament que el recordareu per aquesta cançó, és mitjans dels 70, o sigui que no era tant d'allò, recordareu el grup aquell que es deia Desmadre 75, recordeu? Aquell d'allò, sí, va ser una cançó d'aquelles en plan cachondeo, no en plan d'allò, que segurament que tots recordareu aquella que es deia Saca el whisky, Chelly,

Sac algo Schicchelli, segurament, segurament que aquesta també l'heu recordat. Eh? Aquest era un tema ara que s'acosten, no? Doncs ja els, les verbenes i d'allò, i festa majors de cara a l'estiu, no? Doncs més o menys, eh? Ja, doncs ja una miqueta de música una mica més mogudeta, no? Una mica per d'allò, com es deia abans, para desmelenar-se, no? Recordeu que aquesta dita que deien esto para desmelenar-se, no? Ballant així, música mogudeta. Ara, afluixem una miqueta i un tema més romàntic, més antic, perquè segurament que recordareu el cantant d'aquest grup, Los Mitos, encara amb el grup Si te acuerdas de mí.

si t'hi acuerdes de mi, Los Mitos, segurament que aquesta veu l'haureu reconegut, no? Perquè va ser després, en solitari, va ser el famós Tony Landa, ja, recordeu? Eren un grup d'aquí, Bilbao, em sembla que era que van començar, i eren, doncs, van tenir temes doncs, molt macos com aquest, és molt fàcil, que si t'hi acuerdes de mi, i d'altres temes, doncs, que escoltàvem a últims dels 60, començaments dels 70. I ara, doncs, un altre senyor, aquest l'hem escoltat doncs, fins no fa gaire, no? El senyor, em sembla que no fa gaire que va fer la despedida d'allò, senyor Diango, aquest senyor ja també... El que passa és que era d'aquells que em semblava que no hi fos mai, no? O sigui, era, i doncs, ha tingut també els seus, vaja, versions com aquesta que escoltarem avui, que es diu Nostàlgies...

Nostàlgies, aquesta és un tema doncs, que l'hem escoltat en diverses versions, no? També és un tema molt maco, molt romàntic, tristó, eh? Un tema doncs, que espero que, com dic sempre, bons records, bona música, bons moments, encara que siguin nostàlgies, no? Uns senyors que han sigut doncs, famosos i han escrit per infinitats de cantants, el senyor del Dúo Dinàmico, no? Un tema propi d'aquells de que bello és vivir junto a ti.

El duo dinàmico, que ja també hi ha falta un d'ells, no? O sigui que els anys van passant, encara que no en semblin, no? Doncs encara que potser veiem els que van davant, que van caient i diem, coi, però ja els pròxims són nosaltres, o sigui que som ja bastant vellets, no? Recordant temes com aquest del senyor de Duo Dinàmico, que bé és vivir junto a ti, que sí que és maco per cantar-li a la persona estimada. Continuem ara amb un tema una mica més mogudet, el senyor Joe Dolan, potser va ser el tema que el va fer famós, dedicat a una senyora en blau, no? Lady in Blue.

Lady in Blue, el senyor Joe Dolan, segurament que aquesta també l'haureu recordat, eh? L'haureu ballat, perquè aquesta era d'aquelles que invitava a sortir una mica a moure el cos, no? Encara que n'hi ha unes més tranquil·letes, com la que hem escoltat del senyor Diango. Una que també és així, mig mogudet a mig d'allò, senyors de Vigis, eh? Els senyors de Vigis als anys 60 ja triomfaven, i als 70, als 80, vaja. Han triomfat molts anys, més de 40 o 50 anys aquí, escoltant temes com aquest. Com puc arreglar un cor trencat?

com puc arreglar un cor trencat, no? Això era el que deien els senyors amb David Gis, el germà Guim, no? Doncs eren temes que, molt, molt romàntic aquest tema també, encara que tenien d'altres doncs, més moguts i més d'allò, que era una mica més romàntic, no? En versió, doncs, que els senyors que els hem escoltat aquí, doncs, moltes vegades i que espero que continuem recordant. Un senyor que també va ser famós, el senyor Luis Aguilé, segurament que el recordeu, Luis Aguilé, tenia temes una mica més romàntics, però després tenia temes molt pachangueros, com aquest que deia La vida passa feliçmente, Passa la vida feliçmente? O només ho deia ell, això?

És una lata al treballar, no? Però després ara ja no, ara ja la majoria no, que doncs ja no tenim que anar a treballar, no? O sigui que ara podem descansar tot el dia, si volem. El senyor que va ser també, va donar a conèixer amb aquesta cançó, no? Després no ha tret d'altres èxits, el senyor Emilio.

Soledad era la veu del senyor Emilio José, no? Recordeu aquest tema? També, sí, segurament que l'heu recordat. Tots els temes que poso jo són temes que espero que recordeu. Com aquest, un tema ara que avui en dia, doncs, és bastant... aquesta cançó és dels anys 60 encara, però és un tema que potser avui en dia encara estaria més d'actualitat que llavors, no? Perquè és un tema que es diu Comunicando. Recordeu el senyor Arturo Milán? O sigui, el cantant potser no el recordem gaire, però la cançó sí, Comunicando.

comunicat del senyor Arturo Milán, així que queda... Aquesta era ja a començaments encara dels anys 60, eh? O sigui, aquesta és potser la, de les més antigues que hem estat escoltant avui. I ara ja, doncs, ja es queda poc temps, eh? Ja hem de despedir d'allò. L'últim que es queda en un trosset de mans en l'aire, no? Un grup que es deia Otawan, i segurament que recordareu, Mans en l'aire.

Mans en l'aire, els senyors de Ottawa. Ja no n'hi ha per més, ho sento molt, però ja hem de dir adeu. Ja ha arribat el moment, doncs, de despedir aquest programa, de donar per acabada la programació de, vaja, d'allò del programa d'avui. Doncs Pep Cosidó, que us està parlant, ja sempre dient allò de que repetint, no? Doncs que hagi sigut una hora distreta, una hora de cançons que us hagin agradat, i que, doncs, que us hagi passat bé i que ens tornem a trobar la pròxima setmana. Molt bona setmana i molt bon estiu.

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts al programa de Música Romàntica. Moments per compartir tots plegats. Esperem, doncs, que gaudiu amb nosaltres al llarg d'aquests propers minuts de ràdio. Sempre t'acompanyem els dilluns i els dissabtes en repetició al Només tu i jo. Si tens ganes de relaxar-te i de passar una molt bona estona, ja ho saps, no perdis de vista aquest programa, perquè en el 107.9 de la FM et fa companyia. També online a calafell.tv ens pots escoltar des de qualsevol part. I avui hem escollit començar amb el tema musical que es titula Somsay, és Nia.

0: Day.
1: Teniu ganes d'escoltar un duet d'increïbles cantants? En recuperem el NEC i escoltem el Sergio Dalma amb aquest duet format per aquests dos cantants. Es diu La mitad de nada.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes, a Calafell Ràdio.
1: Un altre duet, ara amb Nelly Furtado i Juanes. Esperem que gaudiu d'aquest tema musical. Te busqué.

Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

0: Recuperant temes d'anys anteriors, temes més actuals, sona de tot aquí el Només tu i jo, però el més important és que volem que estiguis a gust, que et relaxis o que et puguis distreure amb els nostres temes musicals que hem seleccionat només per tu.
1: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
2: Quiero volver a ser...

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: I de Pablo Alborán a un altre Pablo, el Pablo López amb Paula Fernández, amb dos paraules.

Passem a temes més actuals. Escoltem a Camila Cabello i Ed Sheeran amb aquest tema de versió salser. Bam, bam. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Seguim endavant, encarem ja gairebé la recta final del programa, tot i que encara queden forces temes musicals per anar-te posant aquí a la teva ràdio, Calafell Ràdio. Jennifer López amb el On My Way.

Moment d'acomiadar-nos, de dir-te adéu i de fer-ho amb Marco Antonio Solís i David Bisbal. El tema que sonarà a continuació es diu Història d'un amor, segurament l'heu escoltat alguna vegada, i avui de nou volem que tornis a escoltar-lo aquí, a Calafell Ràdio.

0: Són les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Som a dilluns. Ha passat el cap de setmana. Engeguem setmana novament i aquí estem, des de Calafell Ràdio, des del Calafell Matí. Engeguem programa. Som a dilluns, avui dia 15 de juny de 2026. Atenció, perquè avui engeguem l'última setmana d'aquesta temporada regular 2025-2026 de Calafell Ràdio, també d'aquest programa magazine. El Calafell Matí, com sempre, al llarg de 4 hores, fins la 1 en punt del migdia, estarem compartint l'actualitat, l'entreteniment, sempre amb bona música i amb bons consells. Salutacions de qui us parla, el meu nom Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, a punt d'acabar aquesta temporada, com dèiem, última setmana del Calafell Matí d'aquesta temporada. Doncs vinga, engeguem com sempre el programa. I ho fem amb les dades del dia, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i l'actualitat dels diaris digitals comarcals. Així passarem aquest primer tram del programa per arribar al punt de 2:15 del matí. Moment que arribarà l'espai d'actualitat, avui us parlarem de trobades que s'han celebrat aquest cap de setmana. Per un costat, la trobada de bandes i timbals que s'ha celebrat, doncs, i organitzat la banda de timbals i graies de Calafell. També la trobada d'embarcacions de vela llatina. De tot plegat us parlarem a partir de 2:15 del matí. A les 10 arriba la Sabel Gámez amb altres ulls, l'espai d'opinió. Amb altres ulls, i també parlarem de disfàgia a l'espai Vida Saludable. Amb això arribem al punt de 2:15, moment d'ofertes laborals i de formació, espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. A les 11 ens actualitzem amb el temps i amb Josep Miró i tot seguit espècies i paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. A partir de 11:15, espai de salut. Parlarem de la vitamina D del sol amb la Lourdes Alonso. I a les 12, última edició de l'espai Spoiler amb la Elo. Avui parlarem de fumo. Aquesta ansietat o aquesta por constant de perdre experiències i esdeveniments socials ara que s'arriba l'estiu. Doncs parlarem del fumo, d'aquest fear of missing out, aquesta ansietat i por de perdre esdeveniments. I abans d'arribar a la una, tram final per consells, per música, però també per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Fins la una, gràcies com sempre per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dilluns, dia 15 de juny. Avui celebra el Dia Global del Vent, una jornada internacional que vol donar a conèixer la importància d'aquest recurs natural i del seu potencial per generar energia neta. El vent ha estat utilitzat durant segles per navegar, per moldre cereals, però avui és també una de les principals fonts d'energia renovable del món. Els parcs eòlics permeten produir electricitat sense emissions directes de CO2 i contribueixen a reduir la dependència dels combustibles fòssils. Una diada impulsada pel sector eòlic europeu i també internacional que busca apropar la ciutadania a aquesta tecnologia i reflexionar sobre els reptes de la transició energètica. I avui també es celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran. Una jornada reconeguda per Nacions Unides per denunciar una realitat sovint invisible. L'objectiu és sensibilitzar la societat sobre les diferents formes de maltractament que poden patir les persones grans, maltractament físic, psicològic, econòmics o també per negligències. Segons estimacions internacionals, una de cada 6 persones majors de 60 anys, ha patit algun tipus d'abús en l'àmbit comunitari. I avui també es celebra el Dia Internacional de la Dona a la Mineria, una data que reivindica el paper de les dones en un sector tradicionalment masculinitzat. L'objectiu és visibilitzar aquestes professionals que treballen a la indústria minera, promoure la igualtat d'oportunitats, però també combatre les barreres que encara dificulten l'accés a les dones a determinats càrrecs tècnics i directius. A moltes regions del món, la presència femenina en la mineria continua sent minoritària, però cada vegada hi ha més iniciatives per fomentar la diversitat i també la inclusió dins del sector. Doncs avui tenim aquestes celebracions. Avui és el Dia Global del Vent. el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran i el Dia de la Dona a la Mineria. Som a 15 de juny i tenim, com sempre, efemèrides musicals.
2: Stars shining bright above you.
0: I tal dia com avui, un 15 de juny, però del 1996, moria Ella Fitzgerald. Una de les grans llegendes de la història del jazz, nascuda en el 1917 als Estats Units, va destacar per la seva extraordinària qualitat vocal, la seva impecable afinació i la seva capacitat d'improvisació. Coneguda com la primera dama de la cançó, va desenvolupar una carrera de més de 50 anys i va deixar interpretacions memorables dels grans estàndards del jazz. La seva influència continua sent fonamental per entendre l'evolució de la música popular del segle XX. Avui recordem a Ella Fitzgerald, moria un 15 de juny com avui del 1996.

Una d'aquestes interpretacions memorables al costat de Louis Armstrong és aquest Dream, A Little Dream on Me, que hem volgut recordar d'aquesta gran veu. La Fitzgerald sonant aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Més efemèrides, marxem al 1941, un dia com avui, 15 de juny, naixia Harry Nilsson, cantautor nord-americà, considerat una de les figures més originals de la música popular, dotat amb una veu privilegiada i d'un estil molt personal, va assolir fama internacional amb cançons com Everybody's Talking o With You o Without You. Tot i evitar sovint el focus mediàtic, va ser un dels artistes molt respectats pels seus companys de professió i admirat pels grups influents com Beatles. Recordem avui a Harry Nilsson.

Morí als 52 anys, el 15 de gener del 1994. Avui, aquests 7 anys. Més efemèrides musicals. El 15 de juny del 1943 va néixer Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, volíem dir. Naixia a París, considerat el gran pioner del rock and roll francès. Al llarg de més de 50 anys de carrera, va enregistrar desenes de discos i va actuar davant de milions d'espectadors. La seva popularitat el va convertir en una autèntica icona nacional, amb una projecció que anava molt més enllà de la música. També va desenvolupar una destacada carrera cinematogràfica. Quan va morir l'any 2017, a França, va acomiadar una de les seves figures culturals més estimades. Doncs avui és, doncs podríem dir, l'aniversari de naixement de Johnny Hallyday.

Avui portem diferents, efemèrides musicals. En tenim dos més encara. El 15 de juny del 1946 va néixer Demi Roussos, una de les veus més reconeixibles de la música internacional de les dècades dels 70 i 80. Després de formar part del grup Aphrodite's Child, va iniciar exitosa carrera en solitari que el va portar a vendre milions de discos arreu del món. El seu estil melòdic, la seva veu característica, el mantenen viu en la memòria de diverses generacions. Va morir el 25 de gener del 2015, quan tenia 68 anys. Va néixer un 15 de juny com avui del 46, del 1946, Demi Roussos.

I acabarem aquest repàs de les efemèrides el 15 de juny del 1976, dia que va néixer Gary Lightbody. Va néixer a Irlanda del Nord, líder i cantant principal, compositor de Snow Patrol, una de les bandes més destacades del rock alternatiu britànic. Sota la seva direcció, el grup ha signat alguns grans èxits del gènere durant les darreres dècades, cançons com Run o Chasing Cars. La seva sensibilitat compositiva i el seu estil emotiu han convertit el grup Snow Patrol en una de les formacions més influents del panorama musical actual. Doncs avui, Gary Lightbody, dels Snow Patrol, celebra 50 anys. I com no, ens quedarem amb la seva gran cançó, aquesta que es titula Chasing Cars. Amb això et diem bon dia. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: molt coneguda i molt recordada, cançó del 2006 i també per formar part de la sèrie de la tele Anatomia de Grey. Just fuck at the world. Chasing Cars, la cançó de Snow Patrol.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Així hem arribat a les 9 i 17 minuts al matí. Anem pel temps.
1: Calafell Matí, el temps.
0: La previsió amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, amb sol i cel clar al matí, tot i que es pot formar algun núvolet puntual, mentre que a la tarda sí que hi haurà algunes bandes de núvols alts o alguns núvols llunyans d'evolució, però que estaran del Prepirineu en amunt i només es veuran com amb núvols molt llunyans i amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà o baixarà unes dècimes, com a molt de dia, movent-se entre els 20 que hem tingut de mínima i els 29 de màxima o fregant els 30, que ahir sí que hi vam arribar en diferents punts del litoral de la comarca. I amb unes temperatures que, i amb una humitat que avui serà força baixa. Ben feble, amb marinades de xaló que garbi la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una miqueta de marejol a la tarda. Per demà, temps esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i pràcticament sense núvols, amb una temperatura que es mantindrà o pujarà una mica tant de nit com de dia, situant-se entre 20 o 21 de mínima i prop dels 30 o fins i tot superant-los de màxima, amb una humitat força baixa, ben feble i variable, amb marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o amb una mica de marejó a primera hora de la tarda.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs avui dia esplèndid, llueix el sol i ja tenim a aquestes hores aquí a la plaça de a la platja de la zona de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, 25 graus centígrads. Després del temps, anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de donar un cop d'ull a les portades i continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. També durant el cap de setmana parlen a Diari de Tarragona, a la seva secció costa, de Cunit, que augmenta els pilots de dron entre la plantilla municipal. A més de la policia local, amplia l'ús d'aquests aparells a altres àrees municipals. I és que Cunit ha format personal municipal en diverses àrees en el maneig de drons. Fins ara, l'ús d'aquests aparells estava circumscrit a la policia local per tasques d'investigació, vigilància i seguiment de fets delictius i conductes incíviques, control de rieres, abocadors il·legals i altres funcions, com ara la vigilància a les platges. Però ara l'Ajuntament vol ampliar la plantilla de pilots de dron, fer-los servir també en altres departaments, com Medi Ambient o l'Àrea Tècnica. Dels 16 alumnes que han completat la formació i l'han superat l'examen de pilotatge, 11 són agents de la policia local. I no ens movem de Cunit, perquè amb mobilitat un carril bici unirà la C31 amb la platja de Cunit, passarà per sota de la via del tren i obligarà a eliminar places d'aparcament. I és que Cunit ha iniciat la construcció d'un carril bici als carrers de les Sorres des de la C31 fins al Passeig Marítim. Aquest nou traçat connectarà amb el tram del carril bici ja existent al costat de la carretera i arribarà fins la via ciclable de la platja. El nou carril bici recorrerà tot el carrer i travessarà el pas inferior de la via del tren, que disposa d'una rampa. La construcció d'aquest carril bici era una demanda ciutadana sorgida dels pressupostos participatius de fa uns anys enrere. Anem a diarimés.com, a la seva secció comarcal. Baixen un 51% els delictes al Vendrell respecte al 2023. Són unes dades que mostren un repunt dels robatoris de vehicles a la zona de l'aparcament del Botafoc i de l'avinguda Palfuriana. I és que la criminalitat al Vendrell s'ha reduït en un 51% respecte al 2023, segons un informe del Ministeri de l'Interior. Concretament, en el primer trimestre de 2026 hi va haver un total de 489 fets delictius enfront dels 1.001 registrats durant el mateix període del 2023. Segons l'informe, balanç de criminalitat, el primer trimestre del 2026, aquesta criminalitat al Vendrell s'ha reduït un 1,8% durant els tres primers primers mesos de l'any en comparació amb el mateix període del 2025. Una notícia que podem llegir a diarimés.com. Canviem de rotatiu, anem ara a la ciutat del Penedès, la ciutat.cat. Parlen del nou servei de bus urbà de Calafell que amplia horaris i optimitza recorreguts des del setembre de 2025. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. El nou servei de bus urbà de Calafell va entrar en vigor al setembre de 2025 amb una ampliació d'horaris i una reorganització dels recorreguts amb l'objectiu de millorar la mobilitat i l'eficiència del transport públic. El servei ha passat de funcionar entre les 8 del matí a les 10 de la nit a fer-ho des de les 5 del matí fins la 1 de la matinada, cosa que suposa un increment de 6 hores diàries i un total de 20 hores de servei davant les 14 anteriors. A més de l'ampliació horària, s'han optimitzat els recorreguts de les 3 línies existents amb la finalitat de completar cada circuit en aproximadament una hora. Aquesta reorganització respon a les dificultats detectades per complir els horaris previstos, especialment a causa de l'augment del trànsit als carrers durant l'estiu i als caps de setmana, una situació que havia generat queixes per part dels usuaris del transport urbà. Hi ha mort un veí del Vendrell després de precipitar-se 100 metres en una zona d'alta muntanya al Pallars Sobirà. L'home va caure uns 100 metres en una zona d'alta muntanya propera a la frontera amb Andorra i va morir a causa de la gravetat de les ferides. Un home veí del Vendrell ha mort aquest dissabte després de precipitar-se, com dèiem, 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, al Pallars Sobirà, en una zona d'alta muntanya situada a tocar amb la frontera d'Andorra. L'accident es va produir en un entorn freqüentat per excursionistes i muntanyencs que recorren rutes pròximes al Principat. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre cap a les 3 de la tarda, amb 3 de la tarda un minut, quan es va alertar de la caiguda d'una persona en aquesta àrea de muntanya. I el Vendrell reparteix ulleres per veure amb seguretat l'eclipsi solar del mes d'agost. La campanya permet aconseguir ulleres de protecció presentant 3 tiquets de compra en establiments associats al CIT. Són notícies d'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 24 minuts del matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos minuts i arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Són les notícies que ens expliquen la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços i que ens ampliaran a partir de 2:45 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Endavant. Molt bon dia a totes dues.
0: Molt bon dia. Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multipliquen per 2,4 el nombre de viatgers. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu, repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus, s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos quarts de deu en punt del matí, dilluns dia 15 de juny de 2026, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv i també d'aquest magazín. En un moment, en actualitat, trobada de bandes i trobada de vela llatina aquest cap de setmana de Calafell. Abans, tenim més cançons, tenim més música.

I ara això que escoltes, que arriba a l'antena de Calafell Ràdio, són els Jonas Brothers amb Marshmallow. És el Live Before You Love Me. Bon dia, bona setmana, bon dilluns.

0: de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Aquest passat dissabte s'ha celebrat la setena trobada de bandes que organitza la banda de timbals i graies de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i també d'Osca. Durant aquesta trobada vàrem parlar amb el president de l'entitat, és el Ferran Cànovas. Escoltem l'entrevista.
2: Ferran, una valoració de com està anant aquesta trobada de bandes que heu organitzat.
3: Bueno, en un principi de meravella. És a dir, havent començat allà a l'estany, havent arribat aquí a la confraria, cada banda està fent una petita exhibició, i és tot un èxit, és a dir, estem disfrutant, la gent que està veient disfruta i nosaltres pues, podem més.
2: A més, hi ha molta gent aquí al passeig i gent que us està veient aquí a la plaça del Manila.
3: Sí, això jo crec que hi ha molta gent que queda sorpresa, perquè fins i tot es preguntaven què celebreu. Llavors l'hem explicat que la setena trobada de bandes, que la fem una vegada a l'any, i que bueno, venen bandes de molts puestos de Catalunya i de fora de Catalunya, sobretot d'Osca, i la veritat és que estem passant una tarda de meravella, molt guapo.
2: Hi ha hagut alguna incidència amb alguna banda que no ha pogut participar al final?
3: No, ha hagut una incidència de la banda que venia d'Osca Capital, doncs se l'ha averiat el bus, l'autocar, i s'han quedat a Montblanc tirats. I han vingut els pobres com han pogut. A poc han pogut dinar, la canalla estava patint, però bueno, han arribat a temps i estan participant amb nosaltres.
2: Explica'ns una miqueta, a part d'aquesta exhibició que heu preparat pel dia d'avui, des de primera hora i fins a última hora de la nit.
3: Vale, des de primera hora, bueno, ha sigut aquest matí, ha sigut preparar l'escenari on tindrem que fer el sopar, a la pista de foc i del castell, i han acabat, bueno, ja hem juntat totes les bandes, havent fet el que estem comentant, tota una cercavila des de l'estany fins a la confradia, l'exhibició que estem vivint en aquest moment. Després ara farem un toc conjunt, entregarem un record a totes les bandes i ens anirem a dalt allà a la pista del castell a sopar. I després a les 12 de la nit trencarem l'hora, totes les bandes, timbals i bombos, tocarem a la vegada.
2: Tocareu, però a més tot és vàlid en aquell moment perquè també es convida a la població, als ciutadans, a que també participin d'alguna manera, no?
3: Sí, tot aquell que tingui voluntat i tingui un bombo, un tambor i vulgui tocar, és benvingut. Que vingui, que tocarem i serem una bona colla tocant. No arribarem a la gent d'Aragó, de Calanda, que allà junten 4, 5, 10.000 tambors, però bueno, nosaltres comencem i poder ser 200, 250.
2: Es tracta de fer quan més soroll millor, no?
3: Sí, però tot un toc conjunt, perquè queda molt curiós. Tota la vegada toquem el mateix i queda molt guapo, molt maco.
2: Estem a la setena trobada, una miqueta l'evolució d'aquesta trobada. Explica'ns com va sorgir i com ha anat evolucionant.
3: Bueno, mira, això va ser una idea que vam tindre quan de la banda, quan va començar. Ens van invitar a Montsó, amb una trobada que fan ells, vam pensar, ostres, aquesta idea perquè no la portem a Calafell. I bueno, vam començar a treballar, l'Ajuntament es va posar també amb nosaltres, la Regidoria de Cultura, que havent tingut molta ajuda sempre, i bueno, pues, ja estem a la setena.
2: Content de tot plegat?
3: Molt contents, i ja estem pensant en la vuitena. Molt contents.
2: Molt bé, gràcies, Ferran.
3: Moltes gràcies a vosaltres per estar sempre amb nosaltres. Gràcies.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.

més romàntic que mai. És Bruno Mars, ho arriscaria tot per tu. Que bonic que et diguin això. I més a aquestes hores del matí i en un dilluns que costa tot molt més, eh? Bruno Mars sonant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio en la nostra selecció musical. I com ens agrada tot el que fa en Bruno Mars.

0: amb Ferran Boquer. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell han celebrat durant aquest passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitzen anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones, vingudes de les diferents associacions del sud de Catalunya, que són les de Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Hem parlat en entrevista amb el Josep Sierra, el president de l'entitat. L'escoltem.
2: Josep, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, celebra aquesta trobada de vela llatina. Explica'ns una miqueta què és el que feu, en què consisteix.
3: Pues mira, realment és les associacions del sud de Catalunya. Comencem el que són les trobades. Primer comença a Calafell, després anirem a la Torre, o sigui a Torredembarra, a Cambrils, a la Cala, és a dir, a l'Ametlla. I el que fem és que les diferents associacions d'aquesta manera es puguin trobar, puguem navegar junts i pugui crear una certa cohesió entre les associacions, que com ja saps, la seu, per exemple, de la federació està aquí a Calafell, i d'aquesta manera podem cohesionar més les entitats que ens dediquem a la conservació de la tradició de la vela llatina.
2: Com a representació d'aquestes associacions, quantes embarcacions finalment aquest cap de setmana estaran aquí al municipi de Calafell?
3: Pues aproximadament unes 20-21, en falten dos per arribar. I bueno, pues la veritat és que és una flota bastant important que cada any rere d'any va creixent una mica. Són 20 barques, però resulta que avui al dinar hi ha 148 persones apuntades, és a dir, que és una quantitat important de gent que ve a conèixer el nostre municipi a part dels nostres propis socis.
2: Sortiu a navegar o explica'ns una miqueta les activitats que heu programat?
3: No, l'activitat, per exemple, per avui consisteix en sortir a navegar. Hem ficat dos boies, una davant del trajo de l'Espineta i l'altra davant del carrer Monturiol, i el que consisteix en que les barques siguin visibles des de la platja amb les veles desplegades i puguem veure com evolucionen aquestes barques, no? A les 12:30 hem quedat amb el bot salvavides, que farem de teló de fons de la seva exhibició, i després a partir de les 2:30-3 tenim un dinar a la nostra seu, a la destileria, que ara també es dirà com Museu del Mar, on farem un dinar de germanor.
2: Al final és un punt de trobada, però també una exhibició de cara, doncs, als ciutadans, no? També perquè puguin admirar, doncs, aquestes embarcacions.
3: Sí, exacte. A mi hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, és que possiblement Calafell sigui un dels únics ports que podem tindre, dic com a port, puguem tindre un espai, que és el moll de les Llatines, que és on fiquem les nostres barques i que fiquen quan venen les invitades, no? I és tot un espectacle, perquè habitualment s'acostumen a juntar, en aquest cas, bastantes embarcacions.
2: Parla'ns del patrimoni que tenim aquí a Calafell respecte a aquestes embarcacions.
3: Bueno, actualment la nostra entitat controla. Tenim actualment a l'aigua 10 barques, ni tenim dos o tres més a la destileria, en la qual s'estan reparant i ficant en forma, i suposo que l'any que ve ja podrem gaudir plenament d'una barca molt important, que és la Santa Espina, que és una cessió del Museu Marítim de Barcelona, que de moment, malauradament, aquesta trobada no pot sortir a navegar perquè tenim problemes amb la documentació, perquè per un tràmit administratiu no ha arribat a temps el certificat de navegabilitat. Però vaja, això suposem que se solucionarà en un parell o tres de setmanes.
2: Per la qual cosa anem incrementant el número d'embarcacions.
3: Sí, també, lògicament, la possibilitat de tindre més tripulants a les barques, perquè la nostra associació ja supera els 260 socis, que la majoria d'ells, evidentment, volen navegar, i tenim les barques que tenim, i tenim que anar fent per turnos. Però vagi, que lògicament, gràcies a aquestes incorporacions noves de les barques grans, aconseguim que més gent pugui practicar i gaudir de la vela llatina.
2: Aquest podríem dir que seria un dels pocs llegats del passat mariner de Calafell que ens queda, no?
3: Sí, malauradament, clar, jo reconec que als anys 40 o 50 la gent no estava per a massa punyetes i tampoc volien conservar aquest patrimoni, no? La gent se venia les barques o les desballestava perquè al final sempre representava una despesa, i de barques del poble, me sembla que nosaltres només hi tenim dos, i les dues s'estan reparant. perquè lògicament són dels anys, es van, se van deixar fer anar als anys 60-70, i amb el pas dels anys això pateix un deteriorament, no? El que està claríssim és que les barques, en aquest cas, tenen que estar a l'aigua o en un museu ben conservades i no en una rotonda o a qualsevol lloc por ahí tirades, que veus cada cosa que lògicament és una llàstima, perquè veus com se van fent malbé les barques al lloc on estan.
2: Són propietat de l'entitat, aquestes embarcacions. Sé de la Francisca, que també forma part del patrimoni municipal, no? De l'Ajuntament i de la ciutat.
3: Sí, no, la major part de les barques són propietat de l'associació. També és cert que aquí al Moll de les Llatines n'hi ha tres que són propietat d'armadors de la nostra associació, que posen les seves barques, les seves embarcacions a disposició dels nostres socis. I després tenim dues sessions, com tu bé dius, la Francisca, que és una sessió de l'Ajuntament, i la Santa Espina, que és una sessió del Museu Marítim. Vull dir, per al reste de les barques sí que evidentment són nostres i bueno, són els responsables de mantenir-les i poder-les fer navegar.
2: En algun moment, els que no estem vinculats a l'entitat, a l'associació, i que potser volem conèixer aquestes embarcacions o fins i tot la possibilitat de navegar en elles, s'obre aquesta possibilitat?
3: Sí, nosaltres teníem, bueno, a través de l'Ajuntament, l'any passat ja vam fer una campanya, que un cap de setmana, un divendres, dissabte i diumenge, en el qual la gent s'apuntava a l'Ajuntament i podien navegar. L'any passat van ser 108 persones, aquest any ho tornarem a fer. Nosaltres també com a entitat, si alguna persona té interès en conèixer el món de la vela llatina i diu, hòstia, voldria provar abans, no sé, per veure l'ambient que teniu, etcètera, etcètera, nosaltres una vegada al mes el que acostumem a fer és, amb una de les embarcacions, que acostuma a ser la Peregrina, surten a navegar gent que no ha navegat mai, no? I no fa falta que siguin socis. Lògicament, si volen navegar de manera continuada, s'han de fer socis, perquè si no, no tindria massa sentit fer-se soci de l'entitat si pots navegar igual.
2: Ara comencem l'estiu, estem al juny, ara comença, diguem, els mesos forts de potser navegar, no? És quan més activitats i més presència teniu vosaltres a la mar?
3: Sí, el que passa és que jo particularment prefereixo navegar a l'hivern perquè fa menys calor. Perquè, clar, si la barca va tirant i tens vent, pots tindre vent aparent, és a dir, que vol dir que tu pots navegar, però tu no notes el vent perquè la mateixa barca te porta. Clar, amb aquest sol que fot, pots acabar una mica frigidet. Entonces, l'avantatge que té a l'estiu és que lògicament pots tirar-te al mar i banyar-te amb aigua pura, absolutament cristal·lina i sense ningú, no? És l'avantatge que té l'estiu. També és cert que l'estiu no acostuma bé tan ben com a l'hivern, amb la qual és més problemàtic poder navegar a vela. Però vagi, tot, evidentment, té els seus punts positius i els seus punts negatius.
2: Ara esteu a punt de sortir a navegar totes aquestes embarcacions?
3: Sí, sortim a les 10:30 ja a la reunió de patrons per explicar una mica el procediment que farem, i suposo que allà a les 10:30, 11:15, sortirem totes les embarcacions direcció a Calafell.
2: Quin temps es preveu per avui? Fa un dia magnífic.
3: Sí, em sembla que avui ens torrarem una mica, caldrà ficar-se cremeta. Sí, la previsió de vent no és gaire alta, i nosaltres que hagi vent de 4 o 5 nusos ja ens anem apanyant, perquè tampoc tenim que fer una gran distància. I poder navegar a vela és un plaer, perquè sentir el silenci del mar és impressionant. Mm-hmm.
2: D'aquestes embarcacions, hi ha alguna que sigui especial, potser per l'antiguitat, o pel que representi, o de la història que hi ha al darrere?
3: Home, per mi, per motius, que em toquen directament és la Santa Espina, que malament avui no pot sortir a navegar, però és una barca que és de l'any 1928, és a dir, que dintre de dos anys farem el centenari, que és la barca més antiga que tenim aquí. Després n'hi ha alguna, com la Patolla, algunes de la Torre d'en Barra, que també tenen unes característiques particulars, però que, ja et dic, la més antiga és la Santa Espina.
2: La següent trobada que fareu, després d'aquesta de Calafell, que dona el tret de sortida, quina serà, Josep?
3: Pues el cap de setmana que ve, el dissabte que ve, la trobada és a Torredembarra, i...

0: 10 o 12 trobades.
1: Doncs que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i bon cap de setmana, bona trobada.
0: Merci, igualment, gràcies.
2: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.

És el clàssic, és la gran cançó dels Manà, els mexicans. Un dels seus grans clàssics que hem volgut recuperar aquí, en la nostra selecció musical d'aquest dilluns, Rayando el Sol. Amb ells arribem a les 9:56 minuts del matí, moment d'una aturada, una pausa publicitària, i tornem de seguida. Estem junts fins la una, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment i sempre amb bona música en aquest dilluns, avui 15 de juny de 2026. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Gràcies.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Ep, no badis, vine a Electrofrix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs...

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Escafant motors per la festa. Festa Major de Calafell 2026 ja és aquí. Trepitjant fora i donant la benvinguda a tot un ventall de moments per viure. I ho fa amb una gran notícia. Ja tenim cartell guanyador. El 24 certamen de cartells de festes majors ha fet pública la seva proposta guanyadora i l'obra escollida és senzilla però alhora treballada. Parla de la vida sense cridar, amb entusiasme. És original i sobretot plena d'una energia que només Calafell sap transmetre quan arriba la festa grossa. El jurat, reunit el 21 de maig, va triar el cartell número 9 entre les 9 propostes presentades. I quan es va descobrir l'autoria, sorpresa, aquesta era col·lectiva. L'alumnat de primer de grau superior d'il·lustració de l'EASDE Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat. Una autoria jove, creativa i amb ganes de menjar-se el món. Els 600 euros del premi serviran per comprar material per a l'escola, així que la festa, a part de gaudir-la, també ajudarà a fer créixer el talent. El cartell destaca per la seva força visual, per contenir l'essència de la nostra festa major. La llum, la música, la tradició, la convivència, tot allò que ens empenya a sortir al carrer amb un somriure posat, ganes de celebrar i compartir. I aquesta imatge serà la que veurem a tot arreu, als programes, a les xarxes, als carrers, als aparadors, a les diferents publicacions, i ens acompanyaran uns dies que prometen ser únics. I parlant de dies únics, el programa d'actes ja és públic. Ja el podem consultar i començar a marcar aquests dies en el calendari i reservar-los, amb sorra de platja, amb fluorescent ben viu, o simplement encerclar-los per no perdre's de vista. Cultura, música, espectacles, tradició, nits llargues, sortides en família, amb amics o en companyia d'un sol i d'una lluna amb el caliu de l'estiu. Per altra part, no em vull oblidar de felicitar els que contribueixen any darrere any a que la imatge de la festa sigui la carta de presentació d'aquesta festa grossa. Felicitats, en aquest cas, a l'alumnat guanyador i al seu professorat, i un agraïment sincer a totes les persones que han participat en el certamen. Gràcies. Així que ja ho sabeu, prepareu-vos per ballar, riure, somriure, compartir, retrobar-vos amb vosaltres i amb la gent que estimeu i celebrar. Perquè la Festa Major de Calafell 2026 ja escalfa motors i nosaltres ja la mirem amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: és la Rosalind. I aquesta cançó que a través del país Armènia va portar el Festival d'Eurovisió ara fa alguns anys enrere, que no va fer res, però que després s'ha convertit en tot un èxit. Això que es diu Snap, amb la Rosalind a Calafell Ràdio.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: 10 i 8 minuts, espai de vida saludable. Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable en el Calafell Matí a la sintonia de Calafell Ràdio. Avui ens acompanya l'Esther Araguete. Ella és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut. Molt bon dia, Esther.
2: Hola, bon dia.
0: Avui volem parlar de la disfàgia. Per començar aquesta xerrada, explica'ns què és la disfàgia.
2: Correcte, doncs mira, la disfàgia, si parlem de definició com a tal, podríem dir que és la dificultat o impossibilitat per empassar aliments, bé sigui sòlids o líquids, o inclús fins i tot la pròpia saliva, i que aquesta sigui de forma segura i eficaç. Aquest procés està coordinat per una sèrie d'activitats sensorials i motores i relativament complexes, i que en el que estan implicats inclús fins i tot 50 músculs diferents. Com es pot entendre, doncs, qualsevol alteració en qualsevol d'aquestes fases ens implicaria un trastorn, i és on apareixeria aquesta disfàgia.
0: Per què creus que és important parlar de la disfàgia?
2: Doncs perquè crec que a dia d'avui encara és un trastorn poc conegut, fora de l'àmbit sanitari, per suposat, i que moltes vegades passa molt desapercebuda. En canvi, és molt freqüent, ens implica complicacions relativament greus i té un fort impacte psicològic i social tant per la persona que la pateix com per l'entorn d'aquesta persona, i que està altament infradiagnosticada.
0: La podem qualificar com una malaltia, com un trastorn? Com la podem identificar?
2: És un trastorn, sí, sí.
0: I com és de freqüent doncs, que es pateixi aquesta disfàgia? Hi ha molts casos, es detecten molts casos?
2: Sí, com deien, és contradictori, perquè sabem que hi ha un infradiagnòstic, però en canvi les prevalències són relativament altes, sobretot si parlem de diferents patologies. És a dir, una cosa és la població general, en el que podem dir que aproximadament un de cada 17 persones al llarg de la seva vida ho podrà patir.
0: Un de cada 17?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: És un 5, un 10%, però si ja parlem de més de 65 anys, una població que està a casa seva, és a dir, població general que viu a la comunitat, parlem d'un 10-30%. En canvi, si ja estem parlant de gent que està en residències, centres sociosanitaris, superem ja el 50%, i si filem més prim i volem parlar per patologies associades, com podia ser un Alzheimer, és molt més massiu, i estem parlant d'un 84% de persones que ho patiran quan tinguin un Alzheimer. Ah. Si parlem d'un ictus, pot ser entre el 28% i el 74%. Aquesta diferència és perquè el diagnòstic d'ictus hi ha diferents tipus, extensions, un Parkinson pot ser un 52%, si parlem de malalties de cara i coll, com per exemple un càncer, un tumor, laringe, etc., pot ser fins un 55%. Aleshores, doncs, bueno, crec que és relativament freqüent, tot i que quan explotem dades, a vegades encara tenim infradiagnòstic.
0: Entenem llavors que és la conseqüència d'alguna altra malaltia, d'una patologia que es pot estar patint. En molts casos ho vinculem sobretot a malalties neurodegeneratives, també, no? Que llavors doncs, hi ha aquesta dificultat, que és la disfàgia. Així doncs, principalment, qui té més risc de patir aquesta disfàgia?
2: Doncs ho podem dividir en tres grups de pacients, en el que, com ja has comentat anteriorment, el primer grup seria les malalties neurodegeneratives, i aquí inclouríem doncs, des de la demència, l'Alzheimer, Parkinson, l'ictus, un ELA o una paràlisi cerebral infantil. Després tenim la gent gran, que l'envelliment com a tal no provocaria aquesta disfàgia, però tots aquests canvis associats a l'edat, com ara la pèrdua de peces dentals, una atrofia dels músculs o de la masticació, disminució en la producció de saliva, etc., sí que podria provocar aquesta disfàgia. I després tenim les persones que han patit lesions de cap i coll, o bé per seqüeles d'un propi tumor, o seqüeles d'una cirurgia, radioteràpia, etc.
0: Pot aparèixer de forma sobtada o és un trastorn que pot aparèixer progressivament?
2: Doncs, de nou, depèn de la causa. No és el mateix una persona que té una UVC, que seria un ictus, d'una manera molt abrupta, que els símptomes realment poden aparèixer d'un dia per un altre. Però si parlem d'una demència o un Parkinson, evidentment aquesta evolució és molt més lenta i té canvis progressius, però que ja venen definits per el propi curs de la malaltia. Dic sobretot que la qualitat de la deglució, a més es pot veure afectada del moment del dia, de la medicació que pren la persona, de la condició física i de l'estat emocional del pacient que viu en aquell moment.
0: Esther, parlant una miqueta de la importància de detectar-la a temps i quins serien aquells senyals d'alerta que ens haurien de fer consultar-ho amb un professional.
2: Doncs perquè és important detectar-la, hauríem de parlar, com deien, d'aquestes complicacions que poden ser greus. Tindríem principalment la deshidratació, la desnutrició i els ennuegaments. I això ve definit perquè beuen menys aigua, els hi costa, si s'ennueguen, això significa que part del contingut que hem pres per la via, per la boca, no arriba a la part digestiva, sinó que se'n va a la part pulmonar, i això el que fa és que se'ns infecta i poden provocar pneumonies, etc. I desnutrició perquè moltes vegades menja molt lent, els costa menjar, es cansen, i això fa que a la llarga tingui una desnutrició. En quant a signes i símptomes així més rellevants que la gent es pugui tenir en compte, seria pues, una tos freqüent, ennuegar-se mentre mengem, necessitat d'empassar diverses vegades per una sola cullerada, a tenir canvis de veu com després de menjar o beure, que seria una veu humida, ronca, que és aquella veu que la persona necessita fer així, aclarir després dels àpats, baveig constant, dificultat per mantenir l'aliment a la boca, evitació de certs aliments i la pèrdua de peix inexplicable o febres recurrents sense causa.
0: Esther, la disfàgia té cura?
2: Té tractament i en molts casos es pot curar. El que passa és que l'èxit d'aquest tractament dependrà principalment de l'origen de la disfàgia. Aleshores, poder tenir un diagnòstic clar és vital per aquest pronòstic.
0: Parla'ns de les maneres que podem posar en marxa per prevenir complicacions o uns hàbits per menjar que ens puguin ajudar a passar millor, de la forma més segura.
2: Doncs mira, per prevenir i reduir aquests ennuegaments, el més important seria adaptar la postura, controlar la consistència d'aquests aliments que mengem i garantir una bona higiene bucal. Referent a la postura, hauríem de tenir una persona que està menjant amb el tronc recte. Idealment hauria d'estar sentada en una cadira. Si és una persona que no es pot aixecar i està en un llit, l'hauríem de tenir incorporada, amb coixins al voltant, és a dir, no pot estar menjant una persona que estigui allitada, estirada. Si l'estem donant de menjar a la persona perquè ella no és capaç de menjar per si sola, hauríem d'estar a la seva alçada. Si jo estic més alta, jo estic dreta, la persona està sentada, la seva tendència serà aixecar-me el cap i hi haurà una extensió del coll que ens facilitarà aquests ennuegaments. Després, en quant a la posició, com deien, seria ideal que la persona després de dinar estigui uns 30-40 minuts en la mateixa posició. Si vol anar a estirar-se perquè li agrada dormir després de dinar, hauríem d'esperar-nos una estona per poder llitar-nos. Pel que fa al tipus d'aliment, sobretot el que idealment et recomanaran si la persona ho necessita serien els espessidors. Dir que aquests espessidors estan financiats i que no és necessari que els comprin a la farmàcia, que si hi ha una valoració, acudeixen a nosaltres, hi haurà una prescripció i es dispensen de manera hospitalària.
0: A vegades aquesta opció que pot crear confusió perquè a vegades podem entendre que els líquids se'n passen molt millor que no pas els sòlids. Però en aquest cas és recomanable espessir aquests líquids. De fet, a molts d'aquests pacients, per exemple, doncs és un recurs molt habitual.
2: Això és. I la textura, hi ha diferents textures, el professional qui l'atén ja li recomanarà a la persona i a la família quina serà la textura més adient. No és la mateixa per tothom. A banda d'espessir els líquids, dir sobretot que l'aigua gelificada seria l'ideal i que és molt diferent a la gelatina comercial que comprem als supermercats, que moltes vegades, sobretot ara que arriba la calor, l'estiu, volem hidratar aquesta gent gran, donem aigües gelificades i aquesta, quan la posem en contacte a la boca, es desfà i fa com una doble textura, que seria precisament el que volem evitar. La doble textura seria, pues, mastegar una síndria, jo mastego una síndria i quan la tinc a la boca tinc líquid, que no puc controlar, em costa més controlar, una taronja, el mateix, sucar les galetes a la llet, tenir la llet i els trossos de galeta, tot això seria la doble textura, que precisament seria el que evitaríem amb una persona amb disfàgia. Després tenim aliments més perillosos, com el que dèiem, doncs galeta seca, que també els costa més perquè és molt sec, els fruits secs, en referència a la temperatura, els aliments massa tebis no estimulen prou la deglució, seria recomanable els més freds o calents, I altres estris que no s'aconsellen serien les xeringues i les canyetes. Les canyetes perquè agafen molta quantitat de líquid a la boca i els hi costa més controlar, vull dir, no són conscients de la quantitat de líquid que han agafat. Només estarien aconsellats si darrere hi ha una rehabilitació, un terapeuta o una logopeda, que hi ha un exercici i li han demanat. Però com a norma per la població en general, no.
0: Doncs està bé aclarir aquestes falses creences, que sí. Moltes vegades doncs, recorrim a aquests estris per facilitar la deglució i fem tot el contrari, Exacte. No són gaire recomanables. També és important l'entorn i el ritme de l'alimentació.
2: Exacte, haurien de menjar aquestes persones en un ambient tranquil, sense distraccions, sense la tele. Recordar també que si la persona està molt adormida no és el moment per dinar. Utilitzar cullerades petites. Si la persona menja sola, establirà aquest ritme, i si jo li estic donant de menjar a aquesta persona, sempre vigilar que aquella boca està buida abans de donar la següent cullerada. I la higiene bucal, sobretot, evidentment, és recomanable per tothom, però les persones que pateixen una disfàgia poden tenir refluxe, i si jo m'estiro i a més a més tinc la boca que no està neta, tinc restes d'aliments, el que aspiraré és aquest contingut que jo tinc a la boca.
0: Si algú ara mateix escoltant aquesta xerrada se sent identificat o sospita que pateix disfàgia o que algú del seu voltant ho pot estar patint, quin és el primer pas que hauria de fer, Esther?
2: Doncs el primer pas seria consultar amb el seu equip d'atenció primària, no?, per fer una primera valoració, sobretot si no està en contacte amb altres especialistes, i és un pacient que ja pues, el veu al neuròleg per algun motiu, evidentment, pot consultar amb el seu especialista, però si no té en contacte, el primer seria amb la teva infermera, ja farà una entrevista, farà una anamnesi i derivarà a qui pertoqui. He de dir que la disfàgia requereix un abordatge multidisciplinar i que aquí inclouen molts professionals, des de logopedes, neuròlegs, otorrino, nutricionista, i que ja s'abordarà de la manera necessària.
0: Avui, en aquest temps de vida saludable, estem parlant de la disfàgia, d'aquesta dificultat en la deglució d'aliments sòlids, també líquids. Abans de tancar, Esther, un missatge que t'agradaria fer arribar a l'audiència d'aquest espai radiofònic.
2: Doncs per mi el més important, i que m'agradaria que s'emportessin avui a casa, és que menjar i beure mai hauria de ser motiu de por o patiment, que la disfàgia no és només una molèstia al tragar, que és un problema de salut molt seriós i que pot... però que es pot tractar i gestionar molt bé, com dèiem, si ho detectem a temps, i que darrere d'una persona que tu sovint mentre menja o que triga molt en acabar el plat, hi pot haver una disfàgia invisible. No ho passarem per alt, aleshores que els equips de salut estem aquí per ajudar-los, per ensenyar-los a adaptar aquestes textures i per garantir que aquesta persona, no, pot continuar gaudint de la taula de manera segura. M'agrada dir això perquè no ens hem d'oblidar que som uns sers socials i que a dia d'avui ho celebrem tot al voltant d'una taula i que per aquestes persones perdre aquest plaer de menjar és molt important i provoca molt d'aïllament. Aleshores, no res, com a missatge clar, dir que la tos no és normal, que modificant aquestes textures a l'hora d'alimentar-nos salva vides i que la postura és part de la solució.
0: A més, ho dèiem fa una estona al començar aquest espai, que gran part de la població podria, en algun moment de la seva vida, patir aquests problemes de disfàgia. Doncs ho deixem aquí. L'Esther Aragüete ens ha acompanyat, és infermera d'atenció primària del consultori de Segur de Calafell, de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies, Esther, per venir aquí a la ràdio a explicar-nos i parlar-nos sobre la disfàgia. Fins la propera.
2: A vosaltres.
1: Matí.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Dos minuts i arribem al punt de 2:15. L'actualitat del dia, sempre quan s'apropa el punt de 2:15 aquí, en el Calafell Matí de Calafell Ràdio a cada hora. Els titulars d'aquest dilluns, dia 15 de juny de 2026, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multipliquen per 2,4 el nombre de viatgers. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu, repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus, s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compravenda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

Ara mateix, en punt, 11:15 del matí. Molt bon dia. Som a dilluns, avui dia 15 de juny de 2026, últim dilluns d'aquesta temporada radiofònica regular de Calafell Ràdio, calafell.tv, 2025-2026. També últim dilluns d'aquesta temporada pel Calafell Matí. I els dilluns, a partir de 11:15 del matí, ja sabeu que tenim l'espai de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. És moment d'entrar en el web treball.calafell.cat i repassar junts totes les ofertes de feina, també les ofertes de formació en aquest espai. Així doncs, molta atenció a tots aquells, aquelles que esteu cercant feina o vulgueu millorar la que teniu. Avui, déu-n'hi-do, portem moltes ofertes noves de feina i moltes són força interessants. Vinga, anem per la primera d'aquestes ofertes de feina, completament nova, que ens porta fins al Vendrell. Aquí necessiten un tècnic tècnica comptable per realitzar la gestió comptable de proveïdors, tancaments comptables mensuals, conciliacions bancàries, la gestió de tresoreria i bancs, tramitació i presentació d'impostos, entre d'altres tasques. Per treballar de dilluns a dijous, pel matí de 8 a 2, per la tarda de 4 a 6 i els divendres de 8 a 2. En jornada laboral, per tant, complerta, el sou diu l'oferta entre 1.221 euros i 1.400 mensuals i demanen experiència mínima de 5 anys d'experiència, com dèiem. Es demanen formació, tenir com a mínim un títol tècnic superior o un grau superior de formació, que es domini el català i el castellà i es disposi de permís de conduir bé. Aquesta és la primera de les ofertes que ens ha portat fins al Vendrell. Anem per més, ens quedem ara a Calafell. Aquí necessitem personal per la recepció d'apartaments turístics. Dues places, dues persones per realitzar aquesta tasca. Per aquest període d'estiu, es cerquen recepcionistes amb habilitats d'atenció al públic i domini d'idiomes. Per realitzar l'atenció als clients, la gestió de reserves, la informació als clients i també per realitzar el check-in i el check-out en aquests apartaments turístics. I aquí al municipi de Calafell, en jornada laboral complerta, diuen que el sou orientatiu seria entre 1.221 i 1.400 euros mensuals. En formació demanen mínim un títol de batxillerat, que es domini l'anglès, el català i el castellà. També es valorarà si es tenen coneixements de francès. Deixem Calafell, anem per més ofertes, en aquest cas fins a Vilanova i la Geltrú, una oferta en la que es demana un auxiliar administratiu-administrativa amb contracte indefinit per realitzar atenció telefònica, presencial a usuaris, famílies, treballadors, gestió i arxiu de documentació administrativa i contractes, per realitzar la tramitació d'ofertes i inscripcions com a empresa de col·locació, realitzar la coordinació i seguiment del treballador o treballadors, treballadores, entre d'altres tasques. Per treballar en jornada laboral parcial, són 20 hores a la setmana i el sou seria entre 1.200 i 1.400 euros bruts multiplicat per 14 pagues, és el que diu aquesta oferta. Es demana experiència mínima de 6 mesos. Es demana imprescindible el català de nivell C1, el castellà a nivell A, nivell ART, en oral o escrit, i coneixements d'ofimàtica, experiència prèvia en tasques administratives i capacitat organitzativa. Demanen, com dèiem, un auxiliar administratiu o administrativa per treballar a Vilanova i la Geltrú. Tornem al Baix Penedès, anem a Cunit. Aquí es demana un recepcionista en màrqueting i xarxes socials per realitzar les següents funcions en una àrea de recepció i atenció al soci, atenció presencial i telefònica, organització de l'agenda de classes i entrenaments, quotes, inscripcions i serveis, recolzament a l'organització i esdeveniments esportius i també tasques d'administració. Doncs, com dèiem, necessiten per treballar a Cunit, en jornada complerta, aquest recepcionista en màrqueting i xarxes socials. El sou entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals multiplicats per 14 pagues. Experiència d'un any, demanen. En formació, mínim un grau mitjà en administració o disseny gràfic.
que es tingui, que es domini, que es sigui coneixedor de castellà, català i anglès i es disposi de vehicle propi i permís de conduir bé. Deixem conit. Anem de nou a Calafell, a qui necessiten auxiliar de neteja a domicili. Una persona per realitzar tasques de neteja i desinfecció de terra, superfícies i mobiliari, per escombrar, fregar, aspirar i treure la pols, cuidatge de papereres i gestió dels residus, a posició de consumibles, entre d'altres tasques, per realitzar amb aquesta oferta de feina de treball. En jornada laboral parcial, és el 76% de la jornada en un contracte de duració determinada a temps parcial. Són substitucions de vacances, el sou seria entre uns 922 euros bruts multiplicat per 14 pagues. Més ofertes, anem a Segur de Calafell. Necessiten un cuidador o cuidadora per persones grans a domicili. La feina consisteix principalment en l'acompanyament diari, la preparació d'àpats, el dinar i sopar, la supervisió de medicació i vetllar per el benestar general. Inclou passejos, suport en les activitats quotidianes i tasques bàsiques de neteja de la llar. Una persona responsable, pacient i amb sensibilitat envers les persones grans. En jornada laboral completa per treballar entre les 9 i la 1 al matí i per la tarda entre les 6 i les 10 de la nit. El sou seria entre 1.400 i 1.600 euros. Es demana experiència mínima de 6 mesos que parli el català i el castellà i es valorarà experiència prèvia en la cura de persones grans. Buscant aquesta persona per treballar com a cuidador o cuidadora de persones grans a domicili a Segur de Calafell. I també a Calafell necessiten un conductor o conductora de camió amb contracte indefinit. Conducció, maniobra, conducció de camió rígid o tràiler per rutes de proximitat o en àmbit comarcal. Per fer càrrega i descàrrega, maniobra en entorns d'obra, per realitzar les càrregues i descàrregues de runa o materials de màxima seguretat. També per realitzar la gestió documental. Responsabilitzar-se dels albarans, de lliurament o també documents de seguiment i acceptació de residus, també per fer el manteniment bàsic, la revisió diària de l'estat del vehicle. Per treballar de 8 del matí fins 5:45 de la tarda, amb 30 minuts per esmorzar i una hora per dinar. En jornada laboral completa, el sou seria entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues. Es demana experiència mínima de 2 anys. Busquen aquest conductor o conductora per un contracte indefinit per conduir un camió en base a Calafell. Tenim més ofertes de feina. De seguida us expliquem com podeu accedir a aquestes ofertes. Per treballar assegut a Calafell necessiten un ajudant o ajudanta de cuina. Per fer l'elaboració i cocció de productes a la planxa, el suport als cuiners durant el servei, el rentat de vaixella, estris i equipament de cuina per netejar i fer el manteniment de zones de treball, la recepció i emmagatzematge, reposició de productes i el manteniment i l'ordre i la higiene de la cuina. Per treballar de 12 del migdia a 4 de la tarda i entre les 8 del vespre i les 12 de la mitjanit en jornada laboral completa. El sou entre 1.221 i 1.400 euros mensuals. La incorporació immediata. Experiència demanant com a mínim d'un any i en formació demanen com a mínim el certificat d'escolaritat. Demanen un ajudant o ajudanta de cuina per treballar assegut a Calafell. També necessiten un auxiliar de cambrer cambrera per assegut a Calafell, per fer el servei de taules de terrassa, preparar i muntar taules abans del servei, col·locar coberts, gots, tovallons i altres elements necessaris, servir begudes, plats senzills quan sigui necessari, entre d'altres funcions per treballar entre les 4 de la tarda i la mitjanit en jornada laboral completa. El sou entre 1.221 i 1.400 euros mensuals. Incorporació immediata, experiència mínima d'un any i en formació demanen mínim el títol de graduat en escolar.
Seguim al nostre municipi a Calafell, aquí necessiten personal de neteja i manteniment de platges. 3 places per fer neteja de dutxes i banys públics, recollida manual de residus de la platja, recollida i substitució de bosses de papereres i altres tasques de manteniment bàsic en les instal·lacions de platja. Per treballar entre les 5 del matí i 1:15 del migdia, són 6 dies de feina i 3 dies de descans en jornada laboral completa. La incorporació immediata i els orientatius, si es tractés de 12 mesos de feina, serien 20.187 euros bruts a l'any multiplicat per 16 pagues. Entenem que aquest és els 20.187 euros seria la percepció anual, eh? La incorporació seria immediata. Encara en queden 2 ofertes més. Una seria per un ajudanta de sala de control en una planta química. A Castellet i la Gornal necessiten 2 persones per realitzar diferents funcions i en jornada laboral completa. El sou entre 1.600 i 1.800 euros bruts mensuals. Demanen mínim el títol de graduat escolar, vehicle propi i permís de conduir bé. Com dèiem, 2 persones per treballar en aquest... en aquesta sala de control d'una planta química com a ajudant de sala. I per últim, necessiten un PO o peona d'obra amb contracte indefinit per fer neteja de llocs de treball, càrrega i descàrrega de material, eines de furgoneta per fer el manteniment del magatzem, ajudar l'oficial o preparar morters, etc. També per aprendre a desenvolupar-se a l'obra. Entre les 8 del matí i 5:45 de la tarda, amb 30 minuts per esmorzar i una hora per dinar. En jornada laboral completa, el sou és entre 1.400 i 1.600 euros bruts mensuals, multiplicat per 14 pagues, demanen experiència d'un any, que domini el castellà i el català, i ha de ser una persona responsable, amb ganes d'aprendre i amb bona condició física. Es valorarà disposar del permís de conduir bé i també que disposi de vehicle propi. Doncs aquesta és l'última de les ofertes per treballar asseguda a Calafell. Demanen un PO o peona d'obra. Vinga, anem per la formació. Formació presencial, últims cursos. El pròxim 3 de juliol engegarà una formació sobre facturació electrònica i Verifacto. En modalitat presencial, en català, es farà en el Centre Municipal de Cultura a la plaça Major de la Bisbal del Penedès. Serà el 3 de juliol, 3 hores, com dèiem, de formació. La preinscripció ja és oberta. Al igual que també pel curs de manipulació d'aliments, que engega el dia 13 de juliol i s'allargarà durant 3 dies. En modalitat presencial, en català, de fet, són matins entre les 9 del matí i les 2 del migdia, per obtenir el carnet de manipulador d'aliments i al·lèrgies alimentàries. Serà el dia 13 de juliol que engega. La preinscripció també ja és oberta. Doncs aquestes són les 2 formacions que tenim la preinscripció oberta i encara no s'han celebrat. Últims dies d'aquest curs, d'aquestes formacions que es fan i que també es col·labora des de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Com podeu accedir a aquestes ofertes de feina, també de formació? Doncs teniu diverses maneres. Tota la informació ja sabeu, a treball.calafell.cat, treball.calafell.cat. Podeu contactar amb la regidoria a través d'una trucada telefònica 977-69-90-09. 977-69-90-09. Heu de demanar per l'extensió 2679. Presencialment a la Masia El Vilarenc, passeig de la Unió sense número de Calafell, passeig de la Unió sense número de Calafell, a la Masia El Vilarenc, o a través d'un correu electrònic treball@calafell.cat, treball@calafell.cat. I tota la info
al web treball.calafell.cat. Treball.calafell.cat és l'espai, és el web de la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell.

0: Doncs no només ella no sap ballar, sinó jo també aixecaria la mà, perquè jo de ballar, ni idea, eh? La cançó de Naina amb la fúmiga, això es diu No sé ballar. Doncs hem arribat a les 10:48 en directe a Calafell Ràdio i parlant de ballar. Hi ha una cançó que ens encanta, de la Meghan Trainor, a punt de sonar aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Better when I'm dancing. Millor quan estic ballant.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
0: Doncs vinga, qui sàpiga ballar, que segueixi ballant.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la té...

0: diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Benvinguts i benvinguts, arribem a les 11 del matí. Com sempre a aquesta hora, és moment del temps, moment de saludar en Josep Miró, que ja el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs hem tingut un cap de setmana esplèndid, amb bon temps, amb temperatures d'estiu i una tendència que continua també en aquest inici de setmana, oi, Josep?
3: Sí, pràcticament tota aquesta setmana mantindrem la línia de temps molt estable i amb temperatures molt altes de ple estiu. Com molt bé deies, ja ho han estat el cap de setmana. El cap de setmana vam arribar el dissabte 29 graus i mig. Ahir, per primera vegada aquest any, vam superar els 30 i avui no creiem que hi arribem, però bueno, es quedarà poc. Amb un dia, doncs, estava dominat pel sol, en cel clar al matí. Hi ha hagut algun moment que hi havia algun núvol puntual que ara no el veiem i la tendència és que el cel estigui pràcticament clar al matí, mentre que a la tarda poden aparèixer alguns núvols alts per un cantó i de manera llunyana cap a l'interior podem veure alguns núvols d'evolució. Poca cosa en conjunt. Hi ha unes temperatures que aquesta nit han pujat, s'han situat als 20 graus de mínima. Ara ja hem arribat fins als 29 de màxima, no en aquest moment, sinó entre les 9 i les 10 del matí, en què teníem una humitat baixa i s'ha disparat la temperatura. Molt probablement avui la màxima ja no superi aquests 29 graus, perquè ara en tenim 26. Ha baixat 3 graus en una hora la temperatura, però a la vegada ha pujat molt la humitat. Això farà que avui la sensació de xafogor sigui més notable. Teníem tan sols un 35 o 40% d'humitat a les 10 del matí, i ara tenim el 65. Això fa que es comenci a notar una miqueta més de sensació de xafogor, ja que la humitat es mantindrà més moderada, amb vents febles i variables en domini de les marinades que aniran oscil·lant entre Xaloc i Garbí avui i faran que la marca esterrissada augmenti una mica de marejol durant la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid. Demà sí que amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que aquesta nit poden pujar una miqueta i estar entre els 20 i 21 graus de mínima i demà també pujar la màxima i tornarà a fregar o arribar als 30 amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles amb una miqueta de terrals a primera hora del matí i marinada sobretot de migjorn de Garbí la resta del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. I la resta de dies pels canvis, fins i tot dimecres podria pujar una miqueta més la temperatura i arribar als 31. I sempre amb un temps estable i calorós.
2: De moment les nits són suportables. Durant el dia ja s'enfilen més les temperatures, oi?
3: S'han anat mantenint amb petites oscil·lacions entre els 29 i els 31 graus de màxima i la tendència és que les mínimes cada cop s'acostin més o superin aquest llindar de nit tropical amb mínimes de 20 graus que per sobre dels 20 graus que començaran a ser ja cada cop més notables aquesta setmana.
2: Doncs gràcies, Josep. El temps, la meteorologia, amb Josep Miró. Gràcies i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé. Bon dia.
3: A vosaltres. Fins demà.
2: Adéu-siau.

11 i un minut, en un moment, arriba l'espai Espècies i Paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. Abans tenim una cançó. La cançó Jerusalema amb Master KG, amb Noncebo Cicode.

0: Aquest matí. Som a dilluns, dia 15 de juny de 2026, últim dilluns d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv, però també d'aquest magazín, el Calafell Matí. I els dilluns, a partir de les 11, tenim l'espai Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez, que fa ja doncs, més d'una setmana que la tenim fora, la tenim de viatge. La setmana passada recuperàvem l'espai que ens parlava del castó. Avui parlarem dels teixons, també recuperant un espai que vàrem emetre el passat mes de gener en aquests paisatges, aquestes espècies del nostre municipi. Vinga, anem a recordar aquest espai. Marxem cap al gener d'aquest 2026 per parlar de teixons. I ja sabeu que els dilluns a partir de les 11 del matí tenim aquest espai, Espècies i Paisatges de Calafell, i sempre és un espai que ve acompanyat de la seva responsable, és la Núria Martínez. Núria, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal,
1: bon
0: com dia estàs? A tothom. Com va aquest inici de setmana amb aquest vent, que no és gens agradable, eh?
1: Sí, aquesta nit jo estava espantada, perquè deies, caurà la teulada o jo què sé què.
0: Bueno, és que portem unes nits que està bufant fort el vent.
1: Però molt fort.
0: I estàs al llit, allò, tapadet, calenturet, perquè fa temperatures baixes, i sents el bufar intens del vent i dius, a veure, què passarà? Com ens llevarem, no? Què trobarem quan llevem? Sí. Per sort, en principi, doncs, de moment no. Sense conseqüències importants.
1: Sí, sí.
0: Aquest és un espai dedicat a la natura, de casa nostra, del nostre territori, i més enllà també, i l'altre dia, dilluns passat, ens vas parlar, ens vas avançar, que parlaríem d'un animal molt especial, tant des del punt de vista natural com personal per tu, Núria.
1: Doncs sí, Ferran. Avui parlarem del teixó, que és un animal molt especial per a mi, és l'emblema del meu logotip, i inclús abans de conèixer-lo personalment, ja m'atreia, perquè té això dels animals que tenen el color blanc i negre, com les orques, els ossos panda, les zebres de muntanya, i hi ha com un equilibri molt marcat en aquests animals, i no passa desapercebut.
0: Ja veig que és un animal molt especial per tu, el teixó.
1: I tant. Més endavant el vaig conèixer a prop, perquè ja et dic que de moment ja m'atreia quan no el coneixia. I a través d'una sèrie de trobades casuals i també d'un final tràgic, desgraciadament, va quedar gravat per sempre a la meva memòria. D'aquí un moment us explicaré aquesta història, però abans hauríem de conèixer les seves característiques.
0: Doncs explica'ns, Núria, com és físicament un teixó.
1: Doncs el teixó té un cos quasi més ample i llarg que alt. Pot fer entre 60 i 90 centímetres de llargada, inclosa la cua, que és relativament curta, d'uns 12 a 20 centímetres. El cap té una forma triangular, que segons diu el naturalista i amic Josep Carlos de la Fuente, és típic dels animals que viuen a madrigueres. Són aquests animals que es caven i viuen dins de la terra. La cara i les orelles són blanques i està travessada per dues franges negres longitudinals que li cobreixen els ulls i s'allarguen fins a la part posterior del cap. És una cara que no deixa indiferent.
0: També destaquen pel seu pelatge, que és molt peculiar, oi?
1: Sí, la part superior del cos està coberta per un pelatge molt dens i relativament llarg. Cada pèl és blanc a l'arrel, negre al centre i blanc a la punta. I això en conjunt li dona com un to grisenc característic quan el veiem de lluny. En canvi, la part inferior del cos i les potes són completament negres. I el musell recorda molt el d'un gos, però proporcionalment és més gran.
0: També tenen alguna cosa especial en els seus ulls, eh? Sempre ho has recalcat, això.
1: Sí, sí, ja t'ho he dit, això. I sovint es diu que aquesta carona innocent que fa és perquè és curt de vista i potser té alguna cosa a veure, però per mi són els ulls en si. La seva forma, entre rodona i ametllada, amb unes parpelles molt marcades i despullades de pèl, que recorden una mica els ulls dels nadons, quan acaben de néixer. És una carona que no se t'oblida.
0: Has definit més o menys com són les seves característiques, però a quin grup d'animals pertany el teixó?
1: El teixó forma part de l'ordre dels carnívors. De fet, és el tercer carnívor més gran aquí a casa nostra. A la península, perquè compta a l'os, al llop i després el teixó. Aquí només tenim teixó. Però, la península és el tercer carnívor més gran. Mm-hmm. És omnívor, com nosaltres, i com molts altres del seu ordre. La seva dieta és molt variada. Menja arrels, fongs subterranis, cucs de terra, mol·luscs i altres invertebrats, però també amfibis, rèptils i fins i tot carronya.
0: Uh-huh. I dins dels carnívols, el teixó, a quin grup familiar pertany?
1: Doncs pertany a la família dels mustèlids, que a mi sempre m'ha sobtat molt això, perquè aquí trobem animals com la llúdriga, la marta, el turó, la mustela. Les característiques dels mustèlids, entre d'altres, és tenir un cos allargat i les potes curtes, sovint amb un aspecte esvelt i àgil. I el teixó no sembla en aquest sentit un mustèlid. Uh-huh. Tot i tenir el cos llarg i les potes curtes, no és gens estilitzat. Té un cos ample i compacte. És capaç de plantar cara a animals més grans que ell, si es presenta l'ocasió. Uh-huh. I també pot córrer sorprenentment ràpid, perquè uh-huh. normalment camina molt a poc a poc.
0: Ara que parlaves això de córrer sorprenentment de forma ràpida, també té una manera de caminar molt particular, el teixó.
1: Doncs sí, a diferència de molts mamífers que caminen sobre els dits, com els gossos o els gats, o gairebé només sobre les ungles, com els cavalls, el teixó recolza la planta del peu. O sigui, és plantígrad, com nosaltres i com els ossos. I això fa que les seves petjades siguin molt característiques. A més, té unes ungles molt llargues i fortes a les pates davanteres. I en terrenys una mica húmids o tous, les petjades es pot veure clarament la marca de la planta, dels 5 dits, i més endavant, gairebé coronant la petjada, la marca de les ungles, aquests uns foradets, no?, al terra, sorprenentment separats de la planta, i és per la seva llargària, no?, d'aquestes ungles. Mm-hmm. Les petjades d'un teixó i les d'un os petit es poden arribar a confondre.
0: Ara que feies referència a les ungles del teixó, tenen alguna funció específica?
1: Doncs sí, Ferran, li serveixen per desenterrar l'aliment, per excavar les latrines on fa les seves deposicions, mm-hmm. i sobretot per construir les seves famoses teixoneres. El teixó és un gran excavador, però necessita sòls sorrencs o argilosos relativament tous. Aquí, al nostre territori, predomina la roca calcària dura i no tenim aigua superficial terra endins. Per això els teixons solen viure a prop de les rieres o a les zones baixes de la muntanya. Uh-huh. Són espais més rics en aliment i amb acumulacions de sorra o talussos on poden excavar les seves madrigueres.
0: Uh-huh. Núria, en algun moment has comentat que el teixó està molt lligat al territori. Aquí a Calafell també ho està o ho ha estat en algun moment?
1: I tant que sí. De fet, antigament, el que avui coneixem com la Ciutadella Ibèrica s'anomenava les teixoneres. No en singular, com la teixonera, no, en plural. Només això ja ens permet imaginar què hi havia en aquell indret. Sols sorrencs per fer les seves construccions amb moltes càmeres, on podien viure diverses famílies, l'estany a prop, per tenir sempre aigua dolça, per poder beure, i a més aigua marina, on tot plegat podien trobar variats i saborosos recursos en aquests ecosistemes litorals. Per als teixons, aquell devia ser un lloc ideal, amb abundància d'aigua, aliments i un terreny perfecte per excavar els seus caus.
0: Mm-hmm. Deies, devia ser un lloc ideal perquè actualment no ho és, això. Això ha canviat molt.
1: Sí, aquells espais propers al mar també han sigut desitjats per nosaltres i a mesura que els hem anat ocupant, els teixons s'han vist obligats a marxar a terra endins. El problema és que nosaltres també hem pujat i ocupem preferentment les zones planes al voltant de les rieres, just les mateixes que ells més necessiten per viure aquí. Els teixons van passar millors moments a Calafell, ja fa bastant temps. Fa anys vaig participar en un sondeig ibèric de teixoneres, cap al 2012-2013, no me'n recordo ben bé, però ja fa més de 10 anys, per valorar la presència del teixó a la península. Vaig haver d'anar fins a prop del naixement del Gaià per trobar-ne teixoneres. Aquell any no trobava de fent ni petjades ni latrines a Calafell. Això no vol dir que no n'hi hagués cap tot això, però sí que si n'hi havia eren pocs.
0: I la teva primera... El teu primer contacte amb els teixons va ser abans de tot això, oi?
1: Sí, això va ser encara abans. Vaig tenir aquest encontre amb un teixó. Ja feia temps que hi era el Golf de la Graiera per això, perquè em sembla que va ser el 96 o més o menys. I als teixons els agraden molt les zones de bosc amb pastures, que normalment aquí no tenim pastures. I el golf, tot envoltat de bosc, semblava exactament això, bosc i pastures. Però hi havia un problema. Tot el voltant estava rodejat de tanques. Els animals, com el teixó i altres, havien d'aixecar-les per accedir a aquest nou territori ple de possibilitats. Els propietaris i treballadors del golf, en canvi, no volien que els animals entressin i fessin malbé l'herba buscant cucs i arrels, de manera que es va generar un conflicte d'interessos.
0: I enmig de tot aquell conflicte d'interessos, vas i et trobes amb aquest teixó.
1: Doncs sí, Ferran. Jo passava cada dia cap a la feina, quan encara era fosc, i un dia les llums del cotxe van il·luminar algú que al principi em va semblar un porc espí. Em vaig quedar molt sorpresa i de seguida vaig pensar, no, impossible, aquí no n'hi ha. I llavors ho vaig tenir clar. No podia ser cap altre animal que un teixó. Només el vaig veure durant un microsegon i per l'esquena, però estava emocionada i entusiasmada per tenir constància de la seva presència aquí. Amb el temps el vaig tornar a veure més vegades i molt millor. Sempre el trobava per la mateixa zona, creuant la carretera baixant de Calafell Park, just per on passa la riera que s'encamina directament cap al golf. No el trobava cada dia, però sí amb una certa regularitat, gairebé sempre en direcció terra endins. O sigui, que vaig deduir que ja tornava de les seves sortides nocturnes a buscar menjar per la riera i el golf.
0: I Núria, com va continuar aquesta anècdota?
1: Doncs de sobte aquella regularitat es va trencar. Passaven els dies i no el veia. Una tarda, tornant de la feina, vaig tenir com un pressentiment i me'n vaig sortir de la carretera per aparcar a la zona de la riera. Només vaig caminar uns quants metres i allà, estirat a terra, vaig trobar un teixó. Era mort i tenia restes d'escuma salivosa al voltant de la boca. Vaig sentir una punxada al pit i dues llàgrimes em van caure sense poder-ho evitar. Després, el meu instint naturalista va agafar el mòbil per fer-li fotos. Era tan interessant, inclús ja mort. Tot seguit va tornar la frustració. Vaig trucar als agents rurals. Tot feia pensar que era un enverinament, no tenia ferides, només aquella escuma i el gest aquest de dolor a la boca entreoberta. Van arribar de seguida, però em van explicar que no se l'endurien a analitzar. No era una espècie amenaçada i no destinarien recursos a investigar la seva mort. Jo vaig insistir, dient que si era verí podia afectar altres espècies, però em van dir que no depenia d'ells i no l'analitzarien. Finalment vaig entendre que no hi havia res a fer. Llavors el van agafar per les potes i el van llançar cap al bosc perquè tornés a formar part dels cicles de la vida i de la mort. Anys més tard vaig trobar petjades fresques de teixó a prop de Bonpeu que em van omplir d'alegria.
0: Doncs després de tot el que ens ha explicat d'aquesta història, d'aquesta anècdota, queda clar que el teixó no ho té molt fàcil per viure, per mantenir-se viu aquí en el nostre territori.
1: Exacte, les tanques i les barreres extenses són un problema per a la fauna. Les que posen a les vies ràpides diuen que és perquè els animals no provoquin accidents. Però cal fer-nos una pregunta una mica incòmoda. Qui els provoca realment? No són els animals els que circulen a més de 120 km per hora dins d'una armadura metàl·lica. Quan posem tanques al voltant d'una muntanya, un bosc o una via de comunicació, hauríem de tenir en compte que aquell territori ja estava habitat, que hi ha altres éssers vius que necessiten passar d'un costat a l'altre per trobar recursos i sobreviure. Aquestes infraestructures fragmenten els territoris i amb ells els ecosistemes, reduint la biodiversitat.
0: Malauradament hi ha objectius més importants, no? Sobretot aquestes infraestructures, aquestes carreteres, que no pas la vida d'aquests animals, que ja estaven molt abans de que nosaltres poséssim aquestes carreteres.
1: Exacte.
0: Tenim alternatives, Núria?
1: Si hi ha voluntat, es troben solucions. respecte a les vies ràpides, fa poc vaig veure una cosa molt interessant, una proposta de detectors que alerten els conductors il·luminant la carretera quan un animal s'acosta. D'aquesta manera, els conductors saben que cal reduir la velocitat. És a dir, no es tracta d'impedir el pas als animals, sinó de que nosaltres els deixem passar sent respectuosos amb la vida que ens envolta.
0: Has parlat la història i la narrativa en passat. Jo no sé si en el present encara tenim aquests teixons en el nostre territori, a casa nostra.
1: Sí, Ferran, encara podem trobar.
0: Encara en tenim, eh?
1: Sí, sí, sí. De fet, com vaig avançar, la idea de fer aquest episodi me la va donar el José Carlos de la Fuente, que es va trobar fa poc un de mort entre les dues rotondes d'entrada i sortida de l'autopista. És una pena, però vol dir que n'hi ha. El teixó és aquí, a la major part de la península també, i a molts altres llocs d'Europa, inclús a les illes, inclús al Japó. Però trobar indicis de presència tampoc no és sinònim de poblacions nombroses i estables a tot arreu. Com amb altres animals, el repte és que puguem conviure.
0: El teixó, molt desconegut per moltes persones, fins i tot jo desconeixia que encara doncs, tinguessin presència d'aquest teixó aquí a la nostra comarca. Veritablement, és que no se'n veuen. Aquí parlem sovint en el teu espai, també en l'espai del CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, però tampoc no n'havíem parlat de la presència del teixó. Alguna cosa més abans de finalitzar? No sé si ens vols avançar alguna cosa de cara a la setmana vinent.
1: Avui no tinc cap avanç.
0: Ho deixarem amb una incògnita.
1: Sí, o sigui que, bueno... només dir-te això, sí, que és que també són nocturns, que no t'ho he dit, surten de nit, i clar, és molt difícil de veure'ls.
0: Però bueno, això, Ferran, quan anaves amb el cotxe, és quan veies...
1: Clar, això. I era just que abans de clarejar el dia.
0: Doncs aquestes són les espècies que podem veure en els nostres paisatges de Calafell. Veure, poquet, no? Perquè dius
1: que
0: això, entre que hi ha poca... que no són nombrosos i que a més van de nit, sí, doncs difícil veure els teixons.
1: Les seves petjades sí que les podem trobar, sobretot si hi ha algun sol tou després d'una pluja o alguna cosa així, i són molt característiques, però clar, aquí no les podem mostrar.
0: Núria, ho deixem aquí, avui parlant d'aquesta, la teva passió, no?, també, entre la natura,
1: doncs sí.
0: Els teixons.
1: I tant que
0: sí. Que vagi bé, bona setmana.
1: Gràcies, Ferran.
0: Adéu.
2: Calafell Matí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari. Don't...

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multipliquen per 2,4 el nombre de viatgers. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
6: Les 11 del matí, ara mateix 31 minuts. Doncs vinga, som-hi, us seguim acompanyant en directe des de la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv, dilluns. I a les... sempre a partir de 11:45 tenim aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso, metgessa, jubilada, ja en els estudis de la ràdio. Molt bon dia, Lourdes.
7: Molt bon dia, Ferran.
6: Què tal? Com estàs?
7: Bé,
6: molt
7: bé,
6: estiuenca, eh?
7: Sí.
6: Ja fa temperatura. Ja
7: avui he arribat una mica just i t'he fet patir, eh?
6: No, patir no, però sí que és veritat que a vegades doncs, va amb la previsió, va amb l'automàtic i llavors, doncs, bueno... Et veig una miqueta, doncs, allò ennuegada, eh? Què? Tos? Doncs res. Una miqueta d'aigua, potser, avui...
7: Bueno, mira.
6: Que no hem preparat, per cert. I el que dèiem, molt estiuenca, dies de calor, dies de sol i dies de vitamina D, que és
7: exacte,
6: el que parlarem avui en aquest espai de salut.
7: Sí, sí. Sí.
6: Vitamina D. Sempre relacionem això. Parlem del sol, de vitamina D, eh?
7: Sí, sí, sí.
6: Parla'ns una miqueta de la vitamina D. Per què és important parlar d'això?
7: La vitamina D fa moltes coses, però sobretot té a veure amb els ossos. Si ens en falta, tenim més osteoporosi. Bàsicament és això. Mm. Els nens es diferenen. Els nens, a més, ara se'ls dona als nadons, tots els primers mesos se'ls dona vitamina D, per evitar que hi hagi raquitisme, que és una altra història. Tot té a veure amb els ossos, amb que es facin forts, amb que estiguin bé. Això és el bàsic de la vitamina D. Té altres coses i tal, però bàsicament és això. Llavors, què passa? Nosaltres amb l'alimentació trobem, no exactament vitamina D, sinó un precursor de la vitamina D. I llavors, quan nosaltres hem ingerit aquest precursor, això es posa a sota de la pell i quan dona el sol es converteix en vitamina D.
6: Ah, molt bé.
7: Clar, per
6: o sigui,
7: això...
6: també, evidentment, l'alimentació ens ajuda, sí. I quan prenem el sol o que ens toca, sí. Doncs allò, sí. Que un va passejant i li rep aquests rajos solars, doncs s'activa aquesta vitamina.
7: Sí, sí.
6: Doncs en quins aliments ho trobem, aquesta vitamina?
7: Mira, de vitamines, les vitamines són uns elements que nosaltres els necessitem i no els podem fabricar i els hem d'ingerir. Aquest és el tema de les vitamines. I aleshores hi ha vitamines que es desfan en aigua i que estan, per exemple, a la fruita, que estan, bàsicament, diem, a la fruita, no? És a dir, amb aigua. I, en canvi, n'hi ha unes que estan en greix. I aquest és l'exemple de la vitamina D. La E, la A també ho són. Els metges diem, els bioquímics, un palabro que és liposolubles, és igual, en aigua o en greix.
6: Molt bé, és més entenidor.
7: Exacte. Llavors, aquestes que estan en greix estan, on, per exemple, el peix blau, que és on n'hi ha més. D'aquí ve allò del oli de fetge de bacallà. Els que sou més joves ja no l'heu conegut. Però quan
6: o els que són més joves,
7: Sí,
6: jo ja tinc una edat i això, home, això ressona molt.
7: Quan jo era petita encara ens en donaven, horrible, oli de fetge de bacallà. Però vaja, avui dia el pots amb el salmó, la tonyina, les sardines, el verat, el verat també en té. I llavors, a banda del peix blau, també n'hi ha els ous, especialment el rovell. Després, la llet i tots els làctics, però clar, que no siguin desnatats. Si els hem tret el greix,
6: clar.
7: La vitamina D se'n va també. Llavors, i especialment làctics, o sigui, llet sencera, i si és enriquida amb vitamina D encara més. I després hi ha opcions vegetals, però ja això costa molt més, cereals fortificats, begudes de soja, de cibada, bueno, però això costa molt més. I llavors qualsevol aliment que avui dia ja ho fan enriquit amb vitamina D. Però vaja, bàsicament és allò, el peix blau, els ous i els làctics sencers.
6: I el que dèiem, a part de l'alimentació, el sol.
7: Exacte. Mira, uns 10 minutets al dia, no tot el cos, amb els braços, per exemple, les cames, això ja n'hi ha prou, 10 minutets. Clar, aquí hi ha un tema. Nosaltres recomanem sempre no prendre el sol. Això, prendre el sol, no s'ha de fer. Una altra cosa, que a vegades estàs molt cansat i et ve de gust i t'hi adorms, jo què sé, etcètera, no? Però no s'ha de fer. Llavors, es recomana portar filtre solar sempre. Clar, filtre solar i vitamina D, no. Aquest és el tema. Aleshores, filtre solar se n'ha de posar, sí, però 10 minutets al dia que passegis, si pot ser, sense el filtre solar, sí.
6: Perquè amb el filtre, doncs, el que fem és posar una barrera, no?
7: Exacte. Sí,
6: aquesta vitamina D perquè entri a través del sol a la nostra pell. Què passaria si no tinguéssim aquesta vitamina D?
7: Doncs mira, més risc de fractura dels ossos. I bàsicament és això, que és que les vèrtebres s'aixafen, que llavors saps allò, les iaies a vegades que ens tornem més geperudetes, no? I és que les vèrtebres es van, diem, acunyant, que es van aixafant per la banda de davant i ens anem tornant. Això és perquè els ossos estan tovets, I aleshores, què fem? Doncs mesurem la vitamina D en una analítica de sang.
6: A través de l'analítica,
7: Sí. I llavors no sempre s'ha de fer aquest anàlisi, ni contínuament ni a tothom. Què va? Només cal fer-ho en aquelles persones que tenen algun factor, alguna situació que els fa que tinguin risc de que els falti vitamina D de forma greu.
6: Quins serien aquests casos?
7: Doncs mira, una insuficiència renal greu és un d'ells. Després la gent que té el fetge que no els funciona gens, com és el cas d'una cirrosi hepàtica. La persona que ja se sap que té osteoporosis. I després hi ha malalties intestinals que afecten l'absorció, com el Crohn, la fibrosi, la celiaquia, Després, persones que han fet cirurgia dels budells per aprimar-se, saps que la cirurgia de reducció de l'estómac, sí, i tot, uh-huh, això, també els pot faltar, els poden faltar diverses vitamines, i una d'elles és la D. I després, a vegades hi ha persones que fa molt de temps que prenen medicaments que poden afectar la vitamina D. Per exemple, les persones que tenen HIV, portadors d'HIV, i prenen antirretrovirals, doncs s'ha de vigilar la vitamina D. Les persones que prenen corticoides fa temps, i alguns antiepilèptics. I després també a vegades es fa l'anàlisi no pel risc de que falti, sinó de que sobri, perquè aquesta és una vitamina que si sobra també fa mal. Uh-huh. I aquest és un dels temes. El que passa que només amb persones que hagin pres dosis altíssimes de vitamina D durant 6 mesos almenys. Per tant, estem parlant de situacions molt concretes i molt difícils de veure.
6: Mm-hmm. Pot suposar un risc tenir massa vitamina D, al igual que si ens falta?
7: Sí. Només passa a vegades això per prendre dosis, suplements extremadament alts i durant temps, però, i a més és gairebé impossible, però també afecta el metabolisme dels ossos, també els fa estar malament els ossos. Per prendre el sol, per menjar aliments rics en vitamina D, per prendre una mica de suplements, no passa res. El sol, el cos es regula i no cal això, pensar que pot passar això. I llavors això que em deies, si té algun risc, doncs a veure, absorbim un excés de calci, i què passa? Doncs que el nostre cos no l'utilitzarà, i que tindrem pedres al ronyó, bàsicament sempre. Sempre que els ossos deixen anar calci, el calci ha de sortir per algun lloc i acaba anant al ronyó, pedres al ronyó. Després que ens trobem més febles, que ens falti, que no tinguem gana, nàusees, restrenyiment, nerviosisme, arrítmies també pot donar.
6: Quin seria el control recomanat sobre aquesta vitamina D, Lourdes?
7: A veure, mira, les persones que reben suplements de vitamina D amb dosis normals, que normalment és un cop al mes, a vegades 2 cops al mes, es fa un únic anàlisi quan porten 4 mesos de tractament. Aquest anàlisi diu més o menys com anem i ja està, no cal tornar a fer més anàlisis. I en quins casos no haurem de fer? Doncs gairebé la resta. Les persones que no tenen situacions de risc, que hem dit, després, no, amb aquestes persones no cal fer un seguiment. I no cal anar fent anàlisis de tant en tant. És a dir, allò, escolti, doctora, que no m'ha mirat la vitamina D. No cal, d'acord? Només es mira una vegada quan portes 4 mesos de tractament i no cal tornar-la a mirar.
6: Amb una analítica normal, sí, aquest valor ja surt o s'ha de demanar expressament? O...
7: Dintre de l'anàlisi de sang es poden demanar diverses coses i una d'elles és la vitamina D, però ja et dic que no és una cosa que s'hagi d'anar demanant, encara que em prengui sempre, no s'ha d'anar demanant.
6: Doncs molt vinculada al sol, però també a través de l'alimentació, eh? Hem de tenir aquesta vitamina D important, per la nostra salut.
7: Sí, sí, sí.
6: Tenim algun full de la Canfic que parli d'aquesta vitamina D?
7: Sí, sí, doncs mira, en tenim un que explica aquestes cosetes de quan es fan els anàlisis i dels aliments que la porten i tot això.
6: Doncs déu-n'hi-do, si mirem enrere en aquest any que acabem, ara aquesta setmana, aquesta temporada, hem parlat de moltes coses, Lourdes.
7: Sí.
6: Fins i tot la vitamina D, que és el tema que ens ha ocupat avui en aquest dilluns.
7: Sí.
6: Doncs desitjar-te que tinguis molt bon estiu, que com sempre gràcies per la teva col·laboració i ens trobem molt aviat aquí a Calafell Ràdio. Lourdes, que vagi molt bé.
7: Igualment,
6: bon estiu.
7: Bon estiu.
6: Adéu-siau.

0: Aquest és un dels èxits, un dels clàssics de la història de la música, imprescindible, amb el gran Elton John. Això que acabes d'escoltar és el Rocketman, cançó que publicaven l'any 1972 i que, a més, també li posa nom a una pel·lícula que parla de la història, de la trajectòria, de la vida d'aquest gran músic, Sir Elton John.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
0: I del cantant britànic a una cançó de l'actualitat, Sienna Spiro. Té una cançó increïble, que és aquesta que ara mateix arriba a l'antena de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també en emissió online. Fins la una amb el Calafell Matí, compartint cançons de l'actualitat, força recents i també grans clàssics. Material Lover és com es titula aquesta cançó, amb la Sienna Spiro, que estem coneixent gràcies a aquesta genialitat de cançó.

t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Juan Ferran Buqué.
1: Doncs vinga, som-hi, som a dilluns, avui dia 22 de juny de 2026. Ja hem començat, hem iniciat, hem donat el tret de sortida a l'estiu. I avui, en l'últim spoiler d'aquesta temporada, ens acompanya un dia més la Elo. Elo, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com
2: Una
1: estàs?
2: Il·lusió, m'encanta.
1: Sí? T'agrada l'estiu? Ets d'estiu, tu?
2: Soc d'estiu, soc d'estiu.
1: Jo no soc de calor.
2: De primavera també, però l'estiu m'encanta.
1: Jo soc més de primavera.
2: Sí?
1: Sí, soc molt floreta, jo.
2: Jo és que soc de festes majors, no? D'anar a la platja,
1: ah, mira,
2: a la muntanya...
1: Ah, t'agrada que comporta l'estiu, però és que a mi la calor... Uf,
2: aquest caliu de...
1: Mira, aquí la ràdio s'està molt bé treballant, perquè,
2: sí,
1: evidentment, si no treballes a l'exterior, doncs, qui més o qui menys pot una miqueta, doncs això, resguardar-se de la calor. Però és que sortir fora
2: ja,
1: i
2: ja
1: patir,
2: sé, ja sé,
1: llavors
2: ja
1: això... Sí, no, mare, tenim la platgeta aquí a 100 metres,
2: exacte,
1: també, de la ràdio, que tenim un mal moment, corrents cap a la platja.
2: Les nits d'estiu també són el que
1: també
2: més m'agraden.
1: Sí, sí.
2: No, amb aquesta olor a placeta, no?, a festa major, això m'agrada molt, però bueno... Així
1: doncs,
2: que...
1: A veure, sí, hem fet aquesta introducció perquè avui, en l'últim spoiler d'aquesta temporada, parlarem de l'estiu, oi?
2: Sí, exacte. Sí, no de l'estiu exactament,
1: no,
2: però parlarem de la FOMO que et dona això, quan arriba l'estiu, sobretot quan arriba l'estiu.
1: Sí.
2: Parlarem del FOMO, que és el Fear of Missing Out.
1: I això, en espanyol, en català, què és?
2: O sigui, això és la por a perdre't coses, vale? Llavors, ara arriba l'estiu, que dèiem, i sembla que tothom doncs comença a viure la seva millor versió de la seva vida, no? Mm. Festivals, vacances, les postes de sol, viatges, els amors d'estiu, no? Que això...
1: Això és un clàssic.
2: És tot
1: això
2: ideal, no? Com el típic, no? Tot el que surt a l'anunci de l'Estrella d'Am, no? Que és tot com molt idíl·lic. M'encanta. Sí. I llavors entres a l'Instagram i tothom sembla que està superfeliç. Tothom està com molt més guapo i més guapa,
1: perquè
2: no?
1: Perquè ensenyem sempre la millor de les nostres versions.
2: Exacte.
1: Clar, i te fas la selfie i a la cala super guai, super mítica.
2: Clar, clar. Els grups de WhatsApp que
1: sí,
2: treuen fum, no?
1: Sí.
2: Tothom al carrer, crits, o sigui, és com que de sobte vivim en un món així paral·lel, no? I
1: sí,
2: sense adonar-nos de que apareix aquesta sensació que dèiem, que és aquesta sensació de que de sobte ens estem perdent com moltes coses, no? Que la vida dels altres està passant més intensament que la nostra, i llavors ho volem fer tot, no? I estar en tots llocs a l'hora, i sobretot això, ara quan arriba l'estiu, doncs a molta gent el que li passa és que incrementa aquest FOMO, que és aquesta por a quedar-nos fora de viure experiències, plans i moments inoblidables de l'estiu.
1: És que li posem etiquetes a tot, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: FOMO. Sí. Sona lleig, també, FOMO.
2: Sí, és una manera d'entendre aquesta por, que al final
1: sí, sí,
2: és una inseguretat.
1: Però has de comprendre que els de la meva generació, això de tantes etiquetes i aquests noms que li posem
2: ja
1: a tot, a vegades... Vull dir,
2: doncs
1: que...
2: mira, ja ho saps.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Avui parlarem d'un fenomen que molts estudiants viuen, però molt poques vegades expliquen. El FOMO, o por a perdre's alguna cosa. Sovint, a les xarxes socials podem veure com la resta de persones sembla que estiguin vivint experiències increïbles o assolint èxits constants. I això no és realista, ja que sovint només compartim aquells moments que ens semblen més ideals. Comparar-te constantment amb les altres persones pot afectar la teva autoestima i el teu benestar emocional. Com podem gestionar el FOMO? Recorda, ningú és perfecte ni tampoc ha de ser així. Valora el que tu fas, sense comparar-te amb els altres. Intenta viure el moment present i, per últim, practica la gratitud. És important buscar 3 moments al dia en el que haguem fet alguna cosa que ens aporti. Si notes que la por a perdre't alguna cosa t'angoixa, parlar-ne amb algú pot ajudar-te.
1: Doncs FOMO, eh? Què escoltàvem?
2: Doncs mira, això és un tros que el trobarem a l'Instagram d'UBIC, de la Universitat de Vic,
1: no,
2: que
1: sí, sí.
2: El títol és FOMO, què és i com gestionar-lo. Llavors, el terme, com dèiem abans, Fear of Missing Out, doncs va ser estudiat pels investigadors Przybylski, ojo, amb el nom,
1: sí.
2: Murayama...
1: No, no. A veure, ojo, com es pronuncia, però també com m'has escrit. Ostres, tu, Déu meu, ho has dit, sí, molt bé, eh? Jo no sé com ho hagués dit. Molt bé, felicitats.
2: Murayama, Dihan i Gladwell, a l'article Motivational, Emotional and Behavioral Correctness of Fear of Missing Out del 2013 i el teniu disponible a la web de Science Direct, i l'estudi defineix el FOMO com aquesta ansietat que apareix quan pensem que les altres persones estan vivint experiències més satisfactòries que nosaltres, i és el que diem, no? Les xarxes socials ho alimenten constantment, perquè abans comparàvem la nostra vida amb la gent del nostre entorn i ara doncs la comparem amb centenars de persones cada dia i que no coneixem. La comparació constant a les xarxes socials doncs pot augmentar aquesta ansietat, frustració i aquesta sensació d'insuficiència, especialment en la gent jove. I això a l'estiu doncs encara es multiplica més, perquè sembla que l'estiu s'hagi convertit en una competició invisible per veure qui aprofita més la vida, no? A veure qui fa més.
1: A veure com ens hem tornat,
2: també. A veure qui va a més festivals, sí, i viatja
1: i
2: més.
1: I qui s'ho passa millor. Exacte. I qui es gasta més diners, també.
2: És una locura.
1: Déu-n'hi-do el fumo aquest.
0: Chicas, el 69% de los jóvenes dice haber sufrido FOMO alguna vez, efectivamente, en su vida. ¿A vosotros os ha pasado?
4: Sufro de FOMO crónico.
0: ¿Cuándo es la última vez que sufriste FOMO?
4: Mis amigas el otro día se fueron las dos a un concierto de Billie Eilish en Londres.
0: Para, es que claro, también hay unas cosas.
4: FOMO muchísimo.
5: La gente que está todo el mundo en la playa y aquí estás en esa plaza muerto de calor. Es día Bryce F, todo el mundo tiene barco.
6: ¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco?
0: ¿Y te ha pasado alguna vez lo contrario? Que de repente digas, joder, pues no era para tanto.
5: Sí, también. Pero ahora estoy aprendiendo también a saber decir que no.
0: Oye, ¿crees que nuestra generación está sufriendo pues más FOMO efectivamente que la de nuestros padres?
7: Hombre, claro, pues no había redes sociales, no sabía lo que hacía el resto.
8: Lo que ves de la vida del resto son las historias, son highlights.
0: Amor, ¿qué se puede hacer para combatir el FOMO?
9: Yo creo que no ver Insta tanto.
0: Borrar de la app directamente.
10: Yo pienso en plan que ya llegará mi momento.
11: Personalmente apago el móvil.
12: Buscarte un plan mejor para que ellos tengan el FOMO.
13: Te inventas otros planes
12: que te entretengan para no pensar en eso.
0: Trabajar, por ejemplo,
12: o emborracharse.
1: M'encanta aquest sentit, sí, de l'humor, eh?
2: Sí,
1: que li,
2: sí,
1: posen,
2: sí,
1: també aquestes experiències de les persones.
2: Sí,
1: que...
2: m'ha fet gràcia el noi que deia això de la plaça, no? Mentre la gent està allí, jo estic a la plaça morta de calor. Que bo. Doncs això és un tros que teniu disponible al canal de YouTube de HuffPost, que es titula Cómo de atrapados están los jóvenes por el FOMO, de l'agost del 2025.
1: Uh-huh.
2: Llavors, el problema no és només voler fer plans, jo crec que el problema és sentir que descansar o quedar-te a casa i fer projectes personals que necessiten dedicació o no estar fent alguna cosa memorable significa que estàs desaprofitant la teva joventut i el temps. Llavors veiem que stories constants de concerts, platges, sopars, festivals o viatges, i acabem pensant que la nostra vida és menys interessant. Però hi ha una cosa molt important, i és que les xarxes socials no mostren la realitat completa. És el que deien, no? Alguns mostren els millors moments que normalment solen estar editats i seleccionats. Ningú penja l'avorriment o la inseguretat, moments de soledat, discussions o aquesta sensació de buit que sents quan arribes a casa i vius sol o vius sola. Això no es puja a les xarxes. Això, què passa? Que no genera res. Però al final és la realitat, no? No tothom està constantment vivint una estiu d'Estrella d'Am o unes vacances de somni, no? Sinó que la vida no és un festival o una festa major d'estiu constant. De fet, hi ha gent que quan més treballa és a l'estiu, precisament.
1: T'ha marcat, l'anunci d'aquesta cervesa?
2: Sí, sí, és que me marca sempre, cada estiu. És memorable aquest anunci, de fet.
1: Sí, sí, sí, sí, des de la caleta, allò, sí, amb la gent guapa.
2: No, són superemocionals els,
1: sí,
2: anuncis,
1: sí,
2: d'Estrella.
1: Sí, a més la gent s'ho passa a pipa, eh?
2: Però a l'hivern haurien de fer un, també.
1: Sí, exacte.
14: FOMO, que es, sí, como el miedo a perderse algo, sí, sí, a que el resto cosa... se lo esté pasando bien y tú justo te
15: tú
14: estás
15: te
14: perdiendo.
15: Piérdete algo un rato, esa experiencia. No,
14: fíjate cuando son adolescentes, que se están desarrollando la autoestima, al final esto no es más que ansiedad, que te genera la posibilidad de no estar viviendo una experiencia que el resto sí. Creadores de contenido saben generar historias maravillosas, todo es fantástico, todo es genial, y aunque los chavales saben que no es real, no pueden evitar compararse. Entonces cuando lo comparan, pues vaya mierda de vida tengo yo. Se pasan el día interactuando, esto hace que estén más tiempo en redes sociales porque les da una falsa sensación de pertenencia. Yo interactúo con este que me encanta o con este personaje o con tal y siento como que es amigo mío. Tenemos una relación que no es real. Oye, es que me estoy perdiendo algo, no soy suficiente, no me quieren, no valgo nada. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a trabajar esa insatisfacción constante.
1: Pero la gente sabe que no es real, ¿eh? De ella.
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí,
1: la gent és conscient, però ho desitja, eh?
2: Exacte, és superconscient. Això és un tros de... El trobareu al perfil de Facebook de Atrévete, que és un programa de Cadena Dial, que es titula El miedo de perderse algo. ¿Cómo ayudamos a nuestros adolescentes a gestionar este tipo de ansiedad? I això és una entrevista a Rocío Ramos Paul. I és el que deia, la gent és conscient de que no és real el que està veient i tot i això ens pot arribar a afectar. Llavors, des del meu punt de vista, crec que el FOMO també parla d'una altra cosa més profunda, la por que la vida ens passi per davant, no? I és aquesta sensació que hi ha moments que no tornaran i llavors això incrementa més a l'estiu, perquè vull dir, no parem d'escoltar aquesta frase típica de l'estiu de la teva vida, no? O,
1: sí,
2: i dona la sensació...
1: Sí.
2: Sobretot els anuncis...
1: Com que tu has de passar el millor possible perquè, evidentment, allò no tornarà. Però ho hem de pensar cada dia del nostre, de la nostra vida.
2: Exacte.
1: Gaudeix del dia al 100%, fes tot el que puguis fer perquè potser demà no existeix.
2: Exacte, és que al final dona la sensació que hi ha estius que només passen una vegada, no? Amistats que canvien, aquests amors fugaços, persones que desapareixen, nits, o sigui, és tot com aquesta aura de nostàlgia constant que es viu a l'estiu i llavors al final el problema no és pensar que el temps passa ràpid, sinó estar pensant constantment en el que no viurem i per això no parem de viure coses constantment, no? I a l'estiu es multiplica per mil. I clar, jo crec que això, la vida, o sigui, els dies canvien i és igual, sigui estiu, la tardor, l'hivern, qualsevol estació, no? El que passa que a l'estiu incrementa encara més. I dius, ostres, que fort, no? Perquè o sigui, continuem vivint i només canvia l'estació, eh? I el clima, llavors...
1: Sí. Per la gent, sensació... això de l'estiu és com, per molta gent, és la millor època de l'any i, a més, coincideix amb les vacances i és moment de fer coses
2: però
1: extraordinàries.
2: Però no tothom té vacances, és el que dèiem, no? Hi ha gent que més treballa és a l'estiu i fa vacances potser al novembre o en una altra època de l'any. Però, bueno, sembla que no, aquesta manipulació constant d'eslògans vitals de l'estiu...
1: Sí, és veritat, la publicitat a l'estiu és diferent, eh?
2: Sí, cuidao.
1: I ja tenim l'Àliga aquí, el teu alter ego, i les recomanacions. I és que sobre la temàtica que cada dilluns que tenim, spoiler, l'Elo ens proposa doncs, un tema, doncs tenim aquestes pel·lícules, aquestes recomanacions audiovisuals. I avui, sobre el FOMO, també...
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: Fiquem el tràiler de la primera.
1: Sí, directament ja. Espera que el preparo. Sí, vinga, ja el tenim a punt.
9: Buenos días, ganadora. Respira hondo. Visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti. Que jodan a esos pringaos, que les den como si no hubiera un puto mañana.
16: ¿Vamos a clase o...?
17: No. What's two plus two?
16: Joder, último día de instituto. ¿Me estás vacilando, Samantha?
18: Habla con ella.
16: Tiene una sonrisa preciosa.
18: Amy, ¿sabes cuántas chicas irán detrás de tu vagina el año que viene? Cada vez que vaya a verte, estarás haciendo la tijera.
16: Tía, eso no mola nada.
18: No puedes descartarlo hasta haberlo probado, ¿vale? ¡Au!
19: Es el último día.
20: Os habéis graduado.
18: Necesito que revisemos el presupuesto.
20: No podéis graduaros y piraros a la uni sin más.
18: Insistiremos.
20: No os oigo. Cristal insonorizado.
18: Hoy vamos a ir a una fiesta.
1: Quines ganes de veure aquesta pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, és molt,
1: perquè,
2: és molt divertida.
1: Perquè el que acabem d'escoltar, evidentment, també es pot veure el tràiler d'aquesta pel·lícula, doncs dona ganes de veure-la.
2: Sí,
1: De què hem escoltat?
2: És una pel·li superdivertida que es titula Superempollones, de l'any 2019, dirigida per Olivia Wilde i la teniu disponible a Netflix. A més,
1: Netflix,
2: a mi a l'estiu m'agrada veure també pel·lícules així divertides.
1: Ara, d'aquest rotllo, sí.
2: Sí,
1: rotllo universitari.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, és d'aquest estil, sí. La, història doncs, segueix a dues amigues que la nit abans de graduar-se doncs, entren una mica en crisi perquè senten que ha passat tota l'adolescència estudiant i sent responsables i mentre la resta de persones doncs, vivien, no? I aquí apareix doncs, tot el contrari. Dues persones que s'ho han perdut tot durant la seva joventut i tenen la sensació de que no han viscut experiències. Llavors, la pel·lícula parla molt bé d'aquesta doncs, pressió social, pressió estudiantil, no? Durant tot l'any, aquesta necessitat d'encaixar i la por de no estar vivint prou intensament i no haver aprofitat el temps lliure. Però al final també deixa una idea molt, molt xula, que és que no hi ha una manera correcta de viure la joventut ni l'estiu, no? És molt divertida i a més així per la gent... Bueno, a mi m'agraden molt aquestes pel·lícules així tipus adolescent i així, que són divertides.
1: Clar, jo sóc d'una altra generació i potser busco l'altre tipus de continguts, però a veure si estan ben fetes, si són divertides.
2: En un dia que fa molta calor, que et quedes a casa a la tarda, a punt de fer...
1: Sota el ventilador, l'aire condicionat, doncs aquesta seria. El títol, recorda-me'l, Superempollones, sí, del 2019, i que dius que està disponible a Netflix. Molt bé. Doncs sempre tenim una doble recomanació audiovisual. Anem per la segona?
2: Sí.
1: Vinga, som-hi.
17: Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs.
21: ¿Por qué?
17: Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
21: ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
17: 20. 20.000.
22: Esta idea podría valer millones de dólares.
23: ¿Millones?
22: Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook.
23: Ya sé lo que dice.
22: ¿Y es verdad?
23: $1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000.
21: Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido.
22: ¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal.
23: Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque.
21: Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook.
22: ¿Hay algo que tengas que decirme?
21: Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando.
22: ¡Hemos estado trabajando!
21: ¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso?
22: ¡Mark!
1: No sé quina vinculació té això amb el FOMO.
2: Doncs aquesta pel·lícula es titula The Social Network, sí, la red social, sí, de l'any 2010, dirigida per David Fincher i escrita per Aaron Sorkin, i ens parla dels inicis de la creació del Facebook, d'una de les primeres xarxes socials més potents, no? Sí. al món, i explica això, la creació d'aquesta xarxa social i l'ascens del Mark Zuckerberg, que és el fundador, interpretada per Jesse Eisenberg, i aquesta pel·lícula va guanyar 3 Oscars, millor guió, muntatge i banda sonora, i la tenia disponible a HBO. I llavors, més enllà de parlar de l'origen de la xarxa social de Facebook, doncs la pel·lícula parla d'aquesta generació obsessionada amb l'èxit, la validació, la popularitat i aquesta necessitat de sentir-te acceptada constantment, no? I Facebook neix precisament d'aquesta necessitat humana de no quedar-te fora, saber que fan els altres, sentir-te com connectada constantment i formar part de tot el que està passant tota l'estona, no? La pel·lícula doncs, mostra molt bé aquesta contradicció, que com més connectades estem digitalment, més soles i més comparacions viurem en el nostre dia a dia. I és curiós perquè al final la pel·lícula doncs, acaba deixant una idea com una mica trista, no? De crear aquesta xarxa per connectar les persones, que al final no garanteix que una persona se senti menys sol o menys sola, sinó tot el contrari, no? Com genera aquest FOMO del que parlàvem abans, que al final es van crear aquestes xarxes doncs, per connectar la gent, no? amb una altra idea, i actualment ens trobem en un moment en el que al final ens està acabant desconnectant de més de nosaltres mateixes, inclús de les persones, no? Perquè ja com que no passes tant de temps físicament amb la gent, sinó que et passes més temps pensant en el que estan fent els altres amb aquest FOMO, en el que tu no pots estar, més que tu estant tranquil, tranquil·la i visquent la teva vida, no? Que et doni igual el que faci la gent.
1: Quina pèrdua de temps, eh?
2: Exacte. Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: El mar. T'agrada el mar? Som de mar, nosaltres som de la Mediterrània, com l'anunci de l'estrella.
2: Sí.
1: I aquesta cançó dels Manel, per anar tancant aquest spoiler, perquè sí. Aquesta cançó...
2: Doncs perquè m'encanta aquesta cançó i parla del mar. Jo sóc molt de mar, també de muntanya, però sóc molt de mediterrani, i ara que arriba l'estiu, doncs el que parlàvem abans, m'agrada anar a la platja, intento anar a llocs que no siguin molt massificats, reconeix...
1: Museus i fer-te la fotito?
2: No,
1: sí, la selfie? No. No cal. Restregar-li ningú que estàs allà passant-ho bé.
2: M'agrada més estar desconnectada sí. del món.
1: I centrar-te en allò.
2: Exacte.
1: Clar que sí.
2: Fer una
1: miqueta
2: de snorkel.
1: Sí, mira.
2: I llavors aquesta cançó, doncs,
1: ja veig,
2: m'inspira això, no? Quan arriba l'estiu, no? Aquesta sensació d'estar bé, de no estar amb aquesta obsessió del FOMO. Aquesta cançó em dona com pau.
1: He tornat a posar al principi,
2: sí.
1: Perquè així la podrem escoltar i gaudir-la més. Doncs que tinguis moltes estones de platgeta, de relax i de passar una miqueta del que facin els altres i viure intensament tu i els que estiguin amb tu.
2: Sí, intentaré viure l'estiu sense FOMO.
1: Exacte. Doncs bon estiu, que vagi molt bé.
2: Igualment, Ferran.
1: Fins aviat, Elo.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
14: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 12 i 31 minuts. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dilluns. Avui, 15 de juny de 2026, i que ens explicaran d'aquí una horeta, a partir de 2:15, a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços endavant. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta. Multipliquen per 2,4 el nombre de viatges. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. I parlarem del 4 Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Tindrà lloc aquesta setmana els dies 18 i 19 de juny. Els Mossos d'Esquadra detenen 8 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. L'operatiu, repartit entre el Vendrell, Tarragona, Valls i Reus, s'ha saldat amb 45 denúncies per drogues i armes blanques. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i factura per sobre dels 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll i la consolidació del petard de baixa sonoritat. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran durant l'estiu. Es disparen les morts per onades de calor extrema a Europa, fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha publicat una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. I la compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Aquest estiu, des de la Regidoria de Joventut de Calafell, proposen un munt d'activitats per viure unes vacances plenes d'energia, diversió i noves experiències. La programació està pensada per oferir una gran varietat d'activitats lúdiques i esportives, formatives i culturals. Per aquest motiu, avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Esports i Joventut, la Júlia Fernández.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Així sona la nova cançó dels Calafellencs Búhos, al costat de la Leire Martínez, que, a més, diria jo que per primera vegada la sentim, l'escoltem cantant en català. La cançó, la nova dels Calafellencs, No hi ha pla B, el que acabes d'escoltar.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: 12 del migdia, 36 minuts. Anem per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del quart Congrés Internacional Carlos Barral, que aquest any està dedicat al boom de les escriptores, amb diferents activitats, tant a la URB, però també aquí en el nostre municipi. Organitza la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Atenció a l'activitat que es farà aquest divendres 19 de juny entre les 10 del matí i les 7 de la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris, amb diferents xerrades, però concretament oberta a tots els públics. La sessió de tarda des de les 4 hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Doncs recordeu que celebra aquesta setmana aquest Congrés Internacional, la quarta edició del Congrés, dedicat a Carlos Barral, i el boom de les escriptores, que són les protagonistes d'aquesta edició, amb activitats aquest divendres en el Centre Cívic Cinema Iris Far la Tarda. Parlem ara de l'activitat La Nit Blanca de Marromeu 2026. Es farà aquest dissabte, dia 20 de juny, a partir de 8:45 del vespre. Activitat gratuïta. Porta el teu sopar, accepta la beguda i acomoda't en una taula. A les 11 de la nit es farà el tradicional rom cremat al ritme de maneres i a continuació seguirà la música, copa de cava i coca gratis per als socis. Nit Blanca de Marromeu 2026, aquest dissabte, dia 20 de juny, a partir de 8:45 del vespre, en el recinte de la piscina. L'entrada és lliure i el requisit indispensable és anar-hi vestit de blanc, no us ho perdeu. I ja us avancem que el dilluns, dia 22 de juny, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà sessió solidària de ioga i de breathwork al castell. El dia 22 de juny, a partir de les 7 de la tarda, es farà una sessió de ioga i de breathwork al castell de Calafell en ocasió del Dia Internacional del Ioga i amb finalitat solidària. És una iniciativa de la Fundació que organitza aquesta activitat, que vetlla per totes les persones que pateixen la duplicació del cromosoma 15. És un síndrome minoritari que pateix la Laia, és una nena de 7 anys, veïna del poble. Aquest és el tercer any que celebra a Calafell aquesta iniciativa amb la col·laboració i direcció de l'Espai Sauca i de Nanda Yoga Studios. Els beneficis aniran destinats a la Fundació INB DUP. Les places són limitades. Per més informació i inscripcions, contacteu amb l'Espai Sauca al telèfon 607-488-907, 607-488-907. Recordeu, dilluns vinent, dia 22 de juny, a les 7 de la tarda i fins les 9, sessió solidària de ioga i de breathwork al castell de Calafell. I també en aquest temps d'informació, aquest temps d'agenda cultural, us volem parlar de cursos de formació per adults. Cursos que es realitzaran durant el curs vinent a l'Escola de Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell, i els cursos es realitzen des del mes de setembre i fins al mes de juny. Comencen les inscripcions ja per diferents cursos, per exemple, el curs d'idioma. Són cursos de llengua castellana i de llengua anglesa de nivell A1 fins al B1 de llengua castellana, també des del A1 i A2 de llengua anglesa. També cursos de graduat d'educació secundària. Curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, l'ESO, per adults. També aquest mes de setembre es realitzaran cursos de grau per accés del grau superior. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. I també es durà a terme una preparació per les proves d'accés a la universitat. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys i majors de 45 anys. I també es farà un curs d'un trimestre de durada per preparar la prova d'aptitud personal. Molta atenció, perquè aquests cursos, com dèiem, es realitzaran des del mes de setembre d'aquest 2026 fins al juny del 2027 a l'escola ubicada a Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell. Però atenció, perquè el període d'inscripció de tots aquests cursos es fa presencialment a l'escola tots els matins entre el 19 de juny i el 26 de juny, excepte el dia 24, que és festiu per Sant Joan. La publicació de l'assignació definitiva de places es donarà a conèixer el 17 de juliol. Així doncs, si voleu participar, voleu realitzar alguns d'aquests cursos que us hem comentat, atenció, perquè entre el 19 de juny i el 26 de juny serà el període de preinscripció a Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell. Aquestes són les activitats de l'agenda cultural i també d'aquests cursos formació per adults que engeguen el pròxim mes de setembre.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: una de les veus importants del panorama musical espanyol, que també té un raconet de tant en tant en la nostra selecció musical. Aquest és el seu Disparos, amb el Dani Fernández. Arribem a 3:15 d'una del migdia, última pausa, última aturada del matí publicitària. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest dilluns. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. I ara marxem apropant-nos a la una amb els Amics de les Arts, la seva nova cançó, Segurament t'estimo, celebrant 20 anys de trajectòria i amb noves cançons. Gràcies per estar a l'altre costat. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.